0: acogida.
1: El govern espanyol ha informat que les barreres de contenció que es van instal·lar dissabte a la zona marítima de la frontera ja són plenament operatives. Repàs ara altres notícies, Carola Gil.
2: El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat que està a punt d'arribar a un acord amb l'Iran sobre la reobertura de l'estret d'Hormuz i que aquest dilluns es reprendran les negociacions amb Teheran. Trump ho ha dit hores després d'haver aturat els atacs contra la República Islàmica amb l'objectiu de donar més marge a les converses.
1: L'Organització de Països Exportadors de Petroli, l'OPEP, ha anunciat l'increment de la producció amb 180.000 barrils diaris més al setembre. És el sisè anunci que fa l'OPEP en aquest sentit, si bé fins ara el tancament de l'estret d'Hormuz ha impedit augmentar la capacitat real d'exportació de cru. En un any, el litre de benzina s'ha encarit un 24% i el dièsel un 12%.
2: El president del Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, s'ha compromès a invertir més en defensa si surt reelegit a les properes eleccions presidencials. La convenció del Partit dels Treballadors l'ha proclamat candidat per als comicis del mes d'octubre. Lula, de 80 anys, aspira a aconseguir un quart mandat. Amb el precedent de la caiguda de Nicolás Maduro a Venezuela, Lula ha justificat la inversió en defensa per garantir la sobirania del país.
1: L'empresa catalana de calçat esportiu Múnich vol acomiadar 65 treballadors. La companyia ha començat a negociar un expedient de regulació d'ocupació que preveu el tancament d'una quinzena de la seva xarxa de botigues a Espanya. Múnich ho justifica per les pèrdues registrades en part de la seva xarxa comercial i per la caiguda dels ingressos a les botigues físiques. Lleida obrirà aquest dilluns un segon pavelló amb 160 places per atendre l'allau de persones que aquest estiu han arribat a la ciutat per buscar feina a la campanya de la fruita. Lleida, Estela Bosoms.
3: Les 160 places se sumen al centenar que hi havia fins ara i que s'han quedat molt curtes per acollir l'arribada excepcional a Lleida de persones que aspiren a treballar la fruita i que no tenen on viure. Al voltant del recinte firal s'han arribat a concentrar fins a 240 homes dormint al ras. Carlos Enjuanes és tinent d'alcaldia d'Acció Social.
4: Són persones que arriben en diferents situacions per un objectiu concret que és treballar en campanya, però nosaltres hem de garantir tant l'atenció digna d'aquestes persones, la seguretat de les persones i també la convivència al respecte amb el espai públic.
3: Aquest any, a finals de juliol, l'oficina de la Paeria havia atès el doble d'usuaris que en tota la campanya agrària dels últims anys.
1: Esports, cancel·lat el partit amistós que el Barça havia de disputar aquest dilluns contra el Preston North End. L'equip anglès al·lega que no té prou jugadors per disputar-lo.
2: Segona victòria consecutiva de la neerlandesa Lorena Vives a la segona etapa del Tour de França femení. La catalana Paula Blasi, amb el mallot blanc de millor jove, és tretzena a la general a 28 segons de Vives.
1: El pilot català Gil Membrado, de només 18 anys, ha guanyat el Rally de Finlàndia a la categoria júnior i a la World Rally Car 3. És el pilot més jove que ho aconsegueix.
2: I Carla Lorenzo ha acabat quart a la final del duet mix tècnic a l'Europeu de natació artística fent parella amb el mallorquí Jordi Cáceres.
5: Fins aquí les notícies.
6: Aquest estiu al Nota de Veu posem el focus a l'escena musical catalana.
7: Recuperem alguns dels moments imperdibles de la temporada. Les listenings party dels nous discos de la Ludwig Band i Renaldo i Clara. Els llançaments que han fet els darrers mesos Ginestà i Mamaduixa.
6: Tot el que cantes ho pots sentir a través del Nota de Veu.
8: Tot el que cantes.
5: Aquest estiu el Nota de Veu d'ICAT el trobareu cada diumenge a les 6 de la tarda a Catalunya Ràdio, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell.
6: Ho pots sentir a través del Nota de Veu.

0: Festa de Fusta, amb Miqui Puig.
1: Roden els plats, la bola de mirall. I Miqui Puig, els plats et diu hola. Això és la Pista de Fusta, el servei de ball picat cada dia. Puntual a les 8 del vespre, de dilluns a dijous. Dissabtes i diumenges, remissions. Patapam. Si ens vols, cada dia és així, però tens un històric. A Trescat Cultura, a la plana Trescat Cultura, pots sentir la Pista de Fusta des del dia 1. Portar mòbil o tauleta, les alertes a l'aplicació d'ICAT i seguir-nos, perquè nosaltres som la secta del ball. Un club sense membresia, un club que avui ve ple d'electrònica tan eleganta que acabaràs emprant el mot entre els teus amics. No dis de James Blake, To the High Wire.

personalment m'encanta quan James Blake es posa experimental sense deixar de ser intens. El disco es diu Trying Times i aquesta animalada To the High Wire, James Blake cobra una tarda d'electrònica eleganta.

I amb cançons com aquestes, deixa't assentat el teu cunyat quan diu que ja no es fa música. Es diuen filles de Cassandra, nascudes en el 2000 i poc, fent coses precioses com aquest Deixa't Ver, amb la col·laboració d'Ede, noms que arriben, gent nova, que em flipen. M'encanta com barregen el folclore gallec i l'electrònica d'ara mateix. Filles de Cassandra Mede, aquest Deixa't Ver, és senzillament mel en boca.

tortuga na la foscor i et porten fes un escorxador perquè l'angoixa i les parets nules et molestin. És el remix de Don't Kill Yourself que Street Sex fa d'una de les cançons del darrer disco de Half.

a les llistes de tot el jovent del món, cantant en francès. Eren boy, et les boulets, una de les peces del seu disco My Eyes Only. Flashback. Torna enrere, torna endavant, és jove i ens encanta. I la cançó que més m'ha ballit, la que m'ha fet aixecar la ceia del darrere disc de Lady Tron, és aquesta. We wrote our names in the dust. La més Pet Shop Boys de totes. I si no, m'ho dieu a l'acabar.

us ho juro. És la cançó que més m'ha flipat. The Paradise, el nou disc de Ladytron. Un combo que vam conèixer els 2000, que no han parat de fer música i que tenen una marca personal. We wrote our names in the dust. De veritat que sembla com si els Pet Shop Boys s'haguessin enfosquit. I la cançó l'hem sentit sencera, perquè em flipa.

0: Emily Haynes, la cantant de Metric, diu que això és una carta d'amor a totes les noies que no volen deixar d'enamorar-se. El Crash Forever, no deixar mai que ningú ni res et tiri enrere a l'hora d'estimar. Una peça que et sona totalment 2000, ja que sentíem Lady Tron gairebé quedat com la perla perfecta per anar darrere del collar. Ets a la ràdio inquieta, ets a ICAT i el programa es diu Pista de Fusta. Si és la primera vegada que arribes a la nostra discoteca, Miqui Puig els Plats et saluda. Et diu que et quedis, que avui tenim una festa d'aquelles plena d'elegància.
1: Cap ballador sense la seva dosi de Pista de Fusta.

0: Pista de fusta.
1: Remixes, cançons tornades a barrejar per Lord and Master. És el Get You Down de Yama Milan, un artista molt underground, britànic, però que a casa ens agrada molt.

BYM Milan. En minúscules, és un artista molt menut de l'underground britànic, però que a mi m'agrada les cançons que fas. El seu Get You Down, amb el remix de Lord D, són absolutament 80s, tan 80s, que et fa dubtar que no sigui una peça treta d'un repertori antic i que aquí la tinguis. La casa de l'Italo sempre és bordello parigi. I quan arriben novetats d'aquest segell, nosaltres aixequem la ceia. Ei Cabrera i Marta Paradise, Go Ahead.

Ei Cabrera i Marta Pardais amb aquest Go Ahead Italo del Bon de marca invariable, la que Bordello Parigi regala sempre. Chapter and Verse són històrics de la música de ball britànica. El seu nou track Freak és això, estrany, com si les raves es domestiquessin però alhora les necessitéssim.

0: amb Miqui Puig, la secta del ball del sacerdot.
1: Tenim sacerdots, tenim pagans i tenim pista de fusters com vosaltres, Chapter en vers i el seu fric. Amb una d'aquelles peces on el baix és el que mana, on tot va trontollant i tu només desitges que això no s'acabi. L'altre dia veia un meu internet on te posaven, joiosos que som els que ens agrada la música de ball, de passar-nos 8 minuts movent el cap d'un cantó a l'altre, només amb un ritme, un baix i poc més. Absurditats de la vida, però la música és així, i la pista avui no té res més que novetats i coses boniques.
2: Come with me, tonight's tonight. Can't you see, I wanna be with you. Can't wait tonight.
3: Pista de fusta, amb Miqui Puig. Sucker. Oh.

De vegades li demanem a la Robin els singles, les peces que han de petar les llistes, però jo, quan cambusso en els seus àlbums, sempre trobo peces com aquesta Sucker for Love, que comença amb un sampler en castellà i que valga sobre una caixa de ritmes. Altament addictiva. És Robin, la deessa del pop nòrdic, des del seu darrer disc, Sexistential. Pop electrònic, preciós i bonic. Això no s'atura. I la llista va creixent de perles que faran que aquesta tarda sigui recordada per una altra culla. Una altra sessió activa. Activa i plena de pop de ball. Això es diu But You Know It. What Motive i Tyler Dolla 5. Dos que es troben s'ajunten i la lien.

Leitmotiv. Diu que moltes vegades a l'estudi he dit Tyler Dolla $ign. Diuen que han de fer més peces de house. Per això ens entreguen aquest But You Know It, on realment la veu de Tyler Dolla $ign fusiona d'una manera increïble amb la música de Leitmotiv. Vinga, novetats. Vinga, aixecar roda. Vinga, donar voltes per la pista amb les mans en l'aire, perquè tot el que tinc avui és tan bonic que no vull que s'acabi el programa. Camino, Time Matí, Beef Shack. Sisplau, la pista la vull plena.

0: són molt joves i reivindiquen els 90, que no van viure. Totes les generacions van a buscar inspiració en una de les dècades pretèrites. Nosaltres ho vam fer als 80 i als 90. Ells ara, el 26, se'n van als 90. Timothy hi posa la veu i Camino produeix aquest Vibe Check, buscant la inspiració en un passat que no vas viure. És el que la música ha fet tota la vida. I a vegades amb peces com aquestes funciona de meravella.
1: Aquesta és la pista de fust dedicat a Miqui Puig. You know?

El nostre lema, la nostra secta és oberta a nous membres, a gent que vulguin venir a ballar. Crazy Town, Brad Bassi i aquesta Butterfly 2026.

Jo sóc a punt d'arribar al final. Tinc Miqui Puig als plats i avui acabem amb Catxa. Toixet Baigot, el Jack Limbo Remix. El que és el mateix, Catxa remesclant-se ell mateix. Diu que són cançons que li agradarien que haguessin passat just abans de que el rock and roll arribés a les ràdios i a les famílies. Però això són figues d'un altre paner. Pista de Fusta passa cada tarda i cap a les 8 de dilluns a dijous. Toixet Baigot, Jack Limbo Remix de Catxa tanca una nova tarda on el ball ha sigut important. Us estimem molt. Gràcies per venir. Pista de Fusters.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. El Marroc calcula que 40.000 dels seus ciutadans van passar a la frontera de Ceuta, però que la gran majoria ja han tornat a territori marroquí. Rabat ha fet el primer balanç sobre la tragèdia de Ceuta i atribueix l'entrada massiva de migrants a les màfies, les xarxes socials i una recent sentència judicial espanyola en contra de les devolucions en calent. En un comunicat, el govern de Rabat ha reconegut 11 morts al seu territori, 10 dels quals ofegats i un que s'ha precipitat per un penya assegat. El papa Lleó XIV també ha fet seva la preocupació pels esdeveniments dels últims dies a Ceuta. En un fragment en castellà de la seva al·locució d'aquest diumenge, el pontífex s'hi referia amb aquestes paraules.
2: Sigo con preocupación la alarmante situación en Ceuta, pidiendo a Dios que se puedan encontrar soluciones de paz y de justicia.
1: Un nombre indeterminat de joves marroquins continuen encara a Ceuta sense poder ser atesos per culpa del col·lapse dels serveis socials de la ciutat. Repàs altres notícies, Carola Gil.
3: El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat que està a punt d'arribar a un acord amb l'Iran sobre la reobertura de l'estret d'Hormuz i que reprendrà les negociacions amb el règim persa a partir d'aquest dilluns. Trump ho ha dit hores després d'haver aturat uns atacs contra els iranians amb l'objectiu de donar més marge a les converses. En unes declaracions a l'avió presidencial, el mandatari ha assegurat que l'acord sobre l'estret està gairebé tancat.
4: L'acord és imminent pel que fa a l'estret d'Hormuz i també, en última instància, sobre la desnuclearització.
1: Aquest dilluns el risc d'incendi forestal disminueix a tot Catalunya i no hi haurà cap municipi en situació de perill extrem. La millora de les condicions meteorològiques ha permès desactivar el nivell 4 del Pla Alfa i reobrir els 4 espais naturals que encara estaven tancats: la Baronia de Rialp, el Montsec de Rúbies, el Montsec d'Ares i la Ribera Salada. Pel que fa a l'incendi de Sanet, al municipi de Vilaller, a l'Alt de Ribagorça, els bombers continuen treballant en l'extinció del foc que crema des de divendres i que ja ha afectat més de 70 hectàrees.
3: Des d'ara, totes les empreses, administracions i organitzacions estaran obligades a identificar els continguts que generin amb intel·ligència artificial. És el que preveuen les noves obligacions de transparència del reglament de la intel·ligència artificial de la Unió Europea, que hi va entrar en vigor. D'acord amb les directrius de la Comissió Europea, les noves obligacions no afectaran els usos estrictament personals de la IA. A WhatsApp, per exemple, no caldrà que l'usuari informi que està enviant contingut generat per intel·ligència artificial.
1: El Perú estudia suspendre els vols turístics sobre la zona arqueològica de Nazca després que ahir es va estavellar una avioneta i va morir els dos pilots i 11 turistes europeus, dos d'ells un matrimoni de Valladolid. Els pilots van informar d'una emergència a l'avioneta abans de perdre el contacte amb la torre de control. El Festival de Cinema de la Terra Alta, l'Infecta, celebra la seva desena edició. Al llarg d'aquesta setmana, el poble de Bot acull de moment el certamen, que preveu una norantena de projeccions. Tarragona, Clara Echevarria, Domingo.
5: Aquest desè aniversari ja s'ha fet notar en el curtmetratge inaugural que es roda anualment amb la participació dels veïns i veïnes. Úrsula Gut, codirectora del festival, juntament amb l'actor Ivan Massaguer, reflexiona sobre l'efemèride.
6: Jo crec que el més important és haver demostrat que des d'un territori lluny dels grans centres culturals també podem crear un festival que té ambició artística, que té capacitat de convocatòria i que projecta a l'exterior.
5: La programació inclou la projecció de 87 curtmetratges en indrets singulars del poble, com ara unes vinyes, el carrer Major o la plaça de l'Església.
1: Esports, segona victòria consecutiva de la neerlandesa Lorena Vives a la segona etapa del Tour de França femení. La catalana Paula Blasi, amb el mallot blanc de millor jove, és ara 13a a la general a 28 segons de Vives.
3: El pilot català Gil Membrado, no, de només 18 anys, ha guanyat el Rally de Finlàndia a la categoria júnior i a la World Rally Car 3. És el pilot més jove que ho aconsegueix.
1: I s'ha cancel·lat el partit amistós que el Barça havia de disputar aquest dilluns contra el Preston North End. L'equip anglès alega que no té prou jugadors per disputar-lo.
0: Fins aquí les notícies.

0: Catalunya Ràdio i ICAT. Units per la música. Ara a ICAT, el cel obert, amb Lluís Gavaldà.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires, un dia més des de ICAT. Dedicat a les sèries icòniques, arriba l'hora del cel obert. Que sí, aquí som boomers, però també mirem les sèries de Netflix com qualsevol fill de veí, eh? Que no ens hem quedat amb els Sopranos. Tot i que considerem que no s'ha superat aquesta sèrie, però això és un altre tema. El que vull dir és que avui volem celebrar el final d'una d'aquestes nissagues que han definit tota una generació i que han esdevingut un fenomen televisiu. Una sèrie que s'ha pogut barrejar amb mestria el terror psicològic i l'esperit de les pel·lícules dels 80 com els Goonies o Stand By Me. Avui volem parlar de Stranger Things.

Stranger Things, la sintonia d'aquesta sèrie que ens acaba de regalar la seva última temporada i que de ben segur enyorarem en el futur més immediat, si més no perquè tots ens hem enamorat de la Eleven i hem patit amb la Winona Ryder. Però una de les coses més interessants i que expliquen l'èxit d'aquesta sèrie de ficció és l'ús del pop i de les cançons en general en la trama dels diferents capítols. Vaja, que costa pensar en Stranger Things i que no et vingui al cap el Running Up the Hill de la Kate Bush.

Running Up the Hill, aquesta cançó que ha posat de moda la Kate Bush, la qual cosa ens omple d'alegria perquè nosaltres som fanàtics absoluts d'aquesta reina del pop alternatiu. I és que aquesta cançó ens recorda una de les escenes més colpidores de tota la sèrie, aquell caset posant a tot drap el Running Up the Hill, quan el Max flota de manera indefensa a la trampa del Vecna. Però anem per parts i comencem per la primera temporada. Una temporada que ja va començar a fer servir clàssics de la història del rock per afegir tensió i il·lustrar l'estat d'ànim d'una sèrie que t'espantava i t'encisava al mateix temps. Parlem, per exemple, de l'atmosfera de Joy Division, que sona de fons mentre el Hooper, en Jonathan i el Joyce intenten pair l'aparent trobada del cos del Will i la seva desaparició.

Joy Division, el seu Atmosphere, en aquest celobert que vol repassar els moments musicals més destacats de la sèrie Stranger Things i que, per acabar amb la primera temporada, vol reivindicar també les escenes que intenten equilibrar la sensació angoixant que regna en aquesta sèrie. L'exemple més clar potser seria quan en Tommy i la Carol s'ajunten a la piscina per beure cerveses, fumar cigarros, sense adonar-se'n que d'aquí poc arribaria la catàstrofe.

Modern English, I I melt with you, un dels moments més relaxats i divertits d'una sèrie que, abans de deixar la primera temporada, vol reivindicar també el segon episodi on un flashback ensenya la infantesa no gaire feliç d'en Jonathan i el Will. És el Should I Stay or Should I Go?

Should I Stay i Should I Go, que surt a la temporada primera i també a la segona, de manera potser encara més important, quan el Jonathan descobreix que ell i la seva mare poden comunicar-se amb el Mike a través d'aquesta peça. Ja que estem a la segona temporada, deixeu-me que posi a l'Every Breath You Take i aquell moment en què en Mike i la Eleven es fan un petó, el primer, davant l'alegria de tota l'audiència del món mundial.

Every Breath You Take, que també sortirà a la temporada quarta, quan el Max la recorda en un moment de desesperació. I estic intentant no fer spoilers per si hi ha algú que encara no ha vist Stranger Things, tot i que em costarà. Però va, vinga, anem a la tercera temporada i a l'aparició de la Susie Poo, que és com una alenada d'alegria, sobretot pel Dustin, i aquest duet que fan cantant el Neverending Story.

Anem a veure història del Limahl, afegint el punt clarament vuitanter de la sèrie, com també ho fa aquesta escena en què la Eleven decideix canviar de nòvio al ritme del Material Girl.

Material Girl, la Madonna, en aquest cel obert d'avui que vol repassar les cançons més destacades de la sèrie Stranger Things i que se'n va a veure ja la temporada tercera, del moment aquell en què l'Eleven i el Joyce s'acomiaden després de perdre el Hooper, mentre Peter Gabriel versiona el Heroes de David Bowie.

Heroes, la versió de Peter Gabriel d'aquesta cançó, que després també torna a sortir en la versió original una temporada més tard. Estem ara a la tercera temporada, on el personatge del Billy comença a mostrar la seva cara més fosca, i el pare de la Heather, aquest autèntic desgraciat que és el Tom, rep una bona bufetada amb una ampolla de vi mentre sona el American Pie del Don McLean.

A l'American Pie del Don McLean, en aquest cel obert que repassa els millors moments de Stranger Things i que no pot evitar arribar a la quarta temporada i no recordar l'autèntica, increïble i divertidíssima interpretació del Eddie Munson del Master of Puppets de Metallica.

0: exacte.
1: A mi em va encantar que fessin servir a Prince i que el When Doves Cry entrés a l'imaginari de tota una nova generació. Amb aquesta peça, l'equip del programa s'acomiada per avui. Albert Cots, control i muntatge, Núria Serena, documentació, Lluís Gavaldà, us diu en salut i que visqui per sempre la Winona, la Eleven i els Stranger Things.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquesta nit una altra represa de les negociacions amb l'Iran a partir d'aquest dilluns mateix. El mandatari assegura que està a punt d'arribar a un acord amb Teheran sobre la reobertura de l'estret d'Hormuz. Abans de fer aquest anunci, Trump havia ordenat aturar els atacs contra el règim dels ayatolàs amb l'objectiu de donar més marge a les converses. En unes declaracions a l'avió presidencial, Trump ha assegurat que l'acord sobre l'estret està gairebé tancat.
2: L'acord és imminent pel que fa a l'estret d'Hormuz i també, en última instància, sobre la desnuclearització.
1: De moment, no hi ha cap confirmació oficial des de l'Iran de la represa de les negociacions. Més notícies, Carola Gil.
3: La crisi a Ceuta serà una de les protagonistes de la crònica política d'aquesta setmana a Europa. D'entrada, aquest dilluns, els ambaixadors dels 27 països de la Unió es reuneixen d'urgència aquest dilluns per tractar la situació a la ciutat autònoma, mentre creix la pressió perquè Espanya reforci el control de les fronteres. L'endemà serà el torn dels ministres de l'Interior, després del xoc entre el govern espanyol i la majoria de socis comunitaris per la gestió de la política migratòria.
1: Als Estats Units, els tres incendis forestals han destruït centenars d'edificis i han obligat a evacuar milers de persones a la ciutat de Spokane, a l'estat de Washington. Els focs han arrasat més de 2.000 hectàrees. Durant el cap de setmana, milers de veïns han hagut d'abandonar casa seva davant l'avanç ràpid de les flames alimentades per les altes temperatures, la sequera i el vent. Les autoritats no descartin que hi pugui haver víctimes. Tot i que el vent va afluixar, cap dels incendis encara no està estabilitzat.
3: A Egipte s'ha registrat un terratrèmol de magnitud 5,4. El sisme s'ha registrat aquesta matinada a uns 38 quilòmetres de la ciutat egípcia de Suez, al nord-est del país. El terratrèmol amb epicentre a 10 quilòmetres de profunditat també s'ha notat a la capital egípcia. Al Caire i en diversos països de la regió com Palestina, Xipre, el Líban, Israel i Jordània també s'ha notat. La mitja lluna roja egípcia ha activat el seu pla d'emergència i ha desplegat equips de seguiment a les àrees afectades per avaluar possibles conseqüències del moviment sísmic. De moment, les autoritats no han informat de víctimes ni de danys materials.
1: Una dona de 74 anys ha mort aquest diumenge mentre es banyava a la cala del Maset, a Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. L'avís s'ha rebut cap a les 2 del migdia quan es va alertar que una banyista tenia dificultats dins l'aigua. Amb aquesta víctima ja són 16 les persones que han mort a les platges catalanes des del començament de la campanya d'estiu. Dinamarca reforça el control militar de les illes Fèroe després de les pretensions de Donald Trump sobre l'altra regió autònoma del país, Groenlàndia.
3: El Ministeri de Defensa ha acordat amb el govern de l'arxipèlag augmentar-hi de forma gradual la presència de l'exèrcit. Un comunicat ha explicat que el pacte podria incloure maniobres conjuntes amb la Guàrdia Costanera de les illes i la presència de fragates o avions de combat. Dinamarca ja ha reforçat també la defensa de Groenlàndia arran de les aspiracions del president nord-americà d'annexionar-se a l'illa. El ministre de Defensa ha assegurat que l'acord amb les Illes Fèroe envia un missatge clar que Dinamarca es pren seriosament la responsabilitat de la seguretat col·lectiva a tot el territori.
1: Esports, segona victòria consecutiva de la neerlandesa Lorena Vives a la segona etapa del Tour de França femení. La catalana Paula Blasi, que porta ja el mallot blanc de millor jove, és ara 13a a la general a 28 segons de Vives.
3: Cancel·lat el partit amistós que el Barça havia de disputar aquest dilluns contra el Preston North End, l'equip anglès alega que no té prou jugadors per disputar-lo.
1: El català Gil Membrado, només 18 anys, ha guanyat el Rally de Finlàndia a la categoria júnior i a la World Rally Car 3. És el pilot més jove en aconseguir-ho.
3: I Carla Lorenzo ha acabat quarta a la final del duet mix tècnic a l'Europeu de Natació Artística fent parella amb el mallorquí Jordi Cáceres. Aquest dilluns, final de solo lliure de femení amb Iris Tió i final lliure per equips amb tres nedadores catalanes.
0: Fins aquí les notícies.
4: Les tasques d'extinció van bé.
0: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat. Registres
5: a Catalunya. A les dues, al Catalunya Migdia. L'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
0: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
5: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
0: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
5: Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor. Cada vespre t'expliquem el que és notícia aquest estiu.
0: De dilluns a divendres, a 8:45,
5: a Catalunya Ràdio i 3Cat Info. Catalunya Vespre.
0: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
5: Ningú et donarà més.
0: Ningú t'ho explicarà millor.

Les batalles. Les aventures. Les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.

Un dels grans centres espirituals de la Catalunya medieval va ser el monestir benedictí de Sant Pere de Rodes, els orígens del qual es perden en la llegenda. El que se sap del cert és que va esdevenir lloc de pelegrinatge obligat ja des del segle XI, per l'emplaçament immillorable entre les muntanyes que s'alcen sobre el Cap de Creus, al límit oriental de la península Ibèrica, i allà on els Pirineus es troben amb el mar. A banda del paisatge imponent que l'envolta i que feia sentir el pelegrí més a prop de Déu, diferents butlles papals van atorgar a qui visitava el monestir privilegis tan importants com les mateixes indulgències que es concedien a Sant Pere de Roma.

0: Els primers documents escrits sobre el monestir són de finals del segle IX, tot i que el moment de màxim esplendor de Sant Pere de Rodes va ser entre l'any 1000 fins al segle XV. Al llarg de tot aquest temps, el monestir va tenir el privilegi de celebrar els anys sants, aquells en què la festivitat de la Santa Creu, del dia 3 de maig, queia en divendres. La celebració d'aquests jubileus es basava en bona part en l'existència d'una suposada butlla concedida pel papa Urbà II en el segon any de pontificat, l'any 1090. L'inquisidor Nicolau Aimeric i el canonge llicenciat en lleis Miquel de Sant Joan van posar en dubte l'autenticitat del document, conservat únicament en una còpia notarial de l'any 1348. Però els monjos de Sant Pere de Rodes van seguir celebrant les festes durant el segle XV i concedint indulgències, la millor manera de traure visitants i pelegrins. A l'inici del segle XVI, el monestir va patir una crisi molt greu, relacionada amb la pirateria, amb les guerres i amb la situació econòmica, però també amb el context religiós. La reforma protestant s'estenia per Europa, qüestionant el culte a relíquies i imatges, així com les indulgències, el que havia comportat una reculada del pelegrinatge a l'Occident cristià. El monestir va recuperar l'esplendor gràcies a l'expansió del cultiu de la vinya a partir del segle XVII, però l'abadia va anar patint saquejos continus, sobretot des de França. Els conflictes dels segles XVII i XVIII van desembocar en l'abandonament definitiu del monestir el 1798. Els monjos van anar a Vilasacra i després a Figueres fins a la desamortització del 1835. Com sempre, amb nosaltres ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
1: Hola, bon dia. Què tal?
0: Avui parlem de Sant Pere de Rodes, que, en fi, ja ho dic ara gairebé com a turista. És un pecat, és que sí, no té cap indulgència no haver-hi anat algun cop a la vida.
1: Sí, sí, i quan has dit això, un centre espiritual de la Catalunya medieval i de la Catalunya actual, perquè la visió de Sant Pere de Rodes, la visió al poble medieval que està una mica sota, mig, que ara s'està recuperant, de Santa Creu de Rodes, i el castell de dalt, de Sant Salvador, cada vegada que volto per allà, hi he d'anar. I jo ho recomano a tothom,
0: sí, sí,
1: perquè
0: sí,
1: és
0: sí.
1: Una cosa meravellosa. Aprens història medieval, aprens reconstrucció, cultura.
0: Gaudeixes d'un paisatge
1: i després,
0: excepcional.
1: Exacte. I, en certa forma, el que parlàvem una mica abans,
0: sí.
1: Sembla que vegis arribar els grecs, no?
0: Com, sí, sí, és veritat.
1: És una cosa tan extraordinàriament bonica, el Golf de Roses i el Cap de Creus. Jo crec que és de les coses, en fi, d'aquestes joies extraordinàries, belles que el Montsia, no?
0: Sí, sí,
1: que
0: sí.
1: Deien del Partenó,
0: sí,
1: o de l'Agròpolis, doncs Sant Pere de Rodes és un dels llocs extraordinaris.
0: I amb una història extraordinària que avui intentarem fer-ne 5 cèntims, perquè, sí, sí. Òbviament, de les històries extraordinàries, més de 5 cèntims en aquest programa, sí, sí. No podem fer, eh?
1: I a més, que recuperen, que la gent, en fi, el pelegrinatge avui dia és diferent, però continua existint.
0: Qui ens acompanya avui, estem molt contents de tenir-la aquí, és la historiadora Sònia Masmartí, que durant molts anys, moltíssims, i encara avui en dia, continua treballant aquest monument, aquest espai monumental tan immens de Sant Pere de Rodes, actualment també tècnica coordinadora dels monuments de l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural a la demarcació de Girona. 24 anys, si no m'equivoco, responsable del monument de Sant Pere de Rodes. Déu-n'hi-do.
2: Sí, sí, molts anys.
0: Molt contents de tenir-la aquí, de tenir-te aquí. Tinc la sort de conèixer la Sònia Masmartí des de fa uns certs anys i estic molt content que ens ho pugui explicar avui en dia. Per què és tan extraordinari Sant Pere de Rodes, que a part del paisatge, què és el que va fer que aquell lloc, amb aquell indret tan magnífic, perquè una cosa és que l'indret sigui magnífic i una altra és construir allò, accedir-hi, que la gent hi vagi, històricament. No era un mal lloc per buscar un lloc de pelegrinatge. Sant Pere de Roma és a peu pla. Sant Jaume de Compostela és a peu pla. Sant Pere de Rodes costa pujar-hi.
2: Sí, bé, els orígens de tot plegat encara no els tenim clars, l'origen encara continua sent un misteri. Sí que tenim indicis d'ocupació d'aquest lloc des del segle VI, fins i tot el V, potser, però en tot cas, per què va ser un lloc tan important? Perquè és un lloc tan especial durant tots aquests segles, doncs quan hi anem, doncs ho entenem en part, no? Perquè per això, com a persones humanes, doncs quan arribem allà, doncs realment veus aquell paisatge, aquella potència, aquella força,
1: bellesa.
2: Aquella bellesa que té aquest lloc, i això segurament que hi havia altres motius. No? És un lloc que també té molta aigua, és un lloc que té un punt estratègic com és el castell de Sant Salvador, de Verdera, que si t'enfiles allà dalt doncs tens una visió que et fa comprendre doncs,
1: la defensa,
2: el necessari que era aquell punt per qualsevol civilització que s'instal·lés en aquell territori. Però la bellesa del lloc
0: segur que ja motiva això.
2: Els llocs sagrats, de fet, sempre solen estar en llocs preciosos.
0: Sí, no? Sí, estic recordant Delfos, i sí. Delfos també té aquesta imatge de visió, de paisatge impressionant.
1: Aquests boscos d'oliveres tan preciosos.
0: Sí, a Grècia, doncs, esclar, és normal, aquests llocs
2: aquesta emoció que ens provoca...
0: T'eleven espiritualment i és lògic que tinguin.
2: Ens apropa la divinitat, ara i sempre.
0: A part d'aquesta raó òbvia d'espiritualitat de l'indret, és evident que algú s'hi va posar i va començar a construir, perquè construir un monestir com Sant Pere de Rodes posteriorment, o no sé si posteriorment, però la població i el castell, això és molt car. Molt car, amb esforços. Com va ser? Com va ser aquest procés?
2: Clar, tot sembla que comença siguent una petita cel·la monàstica, que potser aquesta cel·la doncs, s'esdevé arran d'aquesta evolució que hi va haver-hi en tot l'Occident cristià de l'eremitisme cap a...
1: O sigui, un ermità
2: és possible. Prop de Sant Pere de Rodes hi ha eremitoris antics, molt antics, que encara no sabem ben bé quant d'antics, però poden ser-ho força. Doncs és possible que uns quants ermitans s'anessin agrupant a la cel·la que era de Sant Pere de Rodes i a moltes altres cel·les que hi va haver-hi en el Cap de Creus. Hi havia una gran constel·lació de cel·les i és a finals del segle IX, quan de totes aquestes cel·les sembla que Sant Pere de Rodes comença a ser la més important. De mica en mica és la que va sortint més sovint en els documents, el que va sortint en primer lloc en els documents quan es llisten les cel·les, i serà la que va començar a rebre les grans donacions al segle X. I això provocarà doncs, que es vagi convertint en aquest gran monestir que serà segles més tard. Encara això, clar, això comença sent una cosa petitona, una petita cel·la, una petita construcció.
0: Després una petita esglesiola i mica en mica...
2: Mica va fent importància, doncs es va ampliant, fins arribant a la màxima ampliació doncs, a l'edat mitjana, que seria ja els segles XIII-XIV, i llavors en època moderna, perquè Sant Pere de Rodes, a part de la part medieval, també està tot envoltat de grans construccions modernes, totes fetes amb una pendent de muntanya, que era molt complicat. Van haver de retallar roca, van haver de reomplir espais per poder aplanar el nivell.
0: La situació actual de Sant Pere sí que et dona la sensació que allò no és que sigui pla, perquè no ho és, però sí que és lleugerament aplanat, perquè d'alguna manera...
2: Tot aplanat, sí.
0: Però no sé si això és artificial.
2: És artificial.
0: És artificial, no? No és que hi hagués allí un terraplè natural que més o menys s'han adaptat les construccions.
2: No, per exemple, l'església, per construir aquella gran església en aquell lloc, o sigui, en la part on hi havia l'altar hi havia hagut segurament la primera o la segona cel·la monàstica, l'església monàstica, les més antigues. Allò es va ampliar, i s'havia de fer allà, perquè aquell és el punt sagrat. Llavors, aquella gran església, podem comptar que mitja església, la que dona per la banda de muntanya, es va fer gràcies a retallar roca, i l'altra meitat, i els arqueòlegs hi van trobar un desnivell d'entre 4 i 8 metres. Van haver de fer contraforts, terraplanar, i
0: és una feinada,
2: tremenda.
0: I això estem parlant de desenes i desenes de persones treballant.
2: Sí, són entre els segles X i XI, que la mà d'obra era barata en aquella
1: època. I la feia era molt gran.
2: Sí.
1: La feia era molt gran, el concepte religiós no ho podem
2: estàvem
1: valorar.
2: Estàvem fent la casa de Déu.
0: Movia muntanyes, clarament, i aquest és un exemple claríssim. Tot i així, és clar, tot això tampoc se sustentava no només amb la fe, òbviament era una gran potència, però també amb les donacions i amb l'interès dels senyors de l'època. Per què hi havia aquest interès dels aristòcrates amb Sant Pere de Rodes? Què és el que havia provocat? Hi ha donacions similars amb altres indrets propers?
2: Sí, en el segle X és molt típic que la noblesa, que s'està allunyant del rei franc, no? Intenta, bueno, és aquell pas previ a independitzar-se de l'imperi franc, doncs la noblesa tendeix molt a actuar com els reis. Llavors agafen doncs, sempre doncs, algun centre espiritual, alguna església, algun algun monestir sota la seva protecció i l'engrandeixen. I fer aquelles donacions, tal com feien els reis, doncs també és un tema de prestigi en aquesta època. I és molt comú que la noblesa del que era la marca hispànica en aquell moment doncs fes aquestes donacions a l'església. I Sant Pere doncs les va rebre del comte d'Empúries, i si el comte fa donacions, doncs els nobles que l'envolten doncs també ho faran.
0: També en fan.
2: Perquè també els hi dona prestigi.
0: Prestigi també és una qüestió també de fe, perquè en aquest sentit el fer donacions no era una cosa menor, no creaven, no existia, però no creaven auditoris per tocar música, diguéssim.
2: No
0: era un tema cultural, era un tema que realment invertien en la fe, amb el seu esperit i amb el dels seus vassalls, perquè era un lloc importantíssim per la pervivència de l'harmonia de la zona, i això ho feien tots els aristòcrates d'aquell moment.
2: Sí, eren donacions pro ànima, i sí. Bueno, per les ànimes seves, dels seus avantpassats, dels seus familiars i dels seus descendents, no, d'alguna sí, sí. manera. I van i també molta, en algun cas s'hi havia escollit la sepultura també d'un comte d'Empúries. A la part de la Galilea hi ha una pintura amb l'escut comtal, i en allà hi hauria hagut un dels comtes d'Empúries que s'hi va enterrar. Però també hi ha molts testimonis de testaments de nobles que fan donacions al monestir i escullen la seva sepultura també.
0: Clar, un tema clau.
1: Clar, perquè l'important és la vida eterna, no la vida
2: Exacte.
1: Temporal, que és la terra.
2: Sí.
0: Actualment el que podem veure de la construcció de Sant Pere de Rodes és, en primer lloc, sens dubte, l'església és la gran estrella de la construcció, sí. Una església impressionant en molts sentits, amb uns murs sòlids, unes columnes, una mirada que té, i la Galilea, al final, que ens haurà d'explicar això de la Galilea, com funciona. Suposo que això estem veient, òbviament, l'església del segle XXI, però aquesta construcció, quan ho podíem veure? A partir de quin any es pot dir, o quina època es pot dir més o menys que la visió dels pelegrins que hi pujaven era similar a la que tenim avui en dia?
2: Bé, l'església precisament l'any passat, el 22, doncs va fer 1000 anys.
0: No està
2: malament. 1000 anys de la seva consagració, no de la seva finalització.
1: Com és en quants dies, 1000 anys?
2: Sí, sí, sí. Allò que vam fer una gran celebració. I bé, aquesta església es devia acabar a mitjan segle XI. A mitjan segle XI podríem dir doncs, que l'obra es va finalitzar, tot i així, de seguida que es va acabar, doncs es va continuar fent algunes adaptacions, moltes d'aquestes adaptacions relacionades amb el pelegrinatge, amb elements que facilitaven o agradaven el que eren necessaris pels pelegrins que ja hi arribaven. Mm.
0: Quina estructura té la Sant Pere de Rodes que la fa especialment adient pel pelegrinatge?
2: Bé, doncs, d'entrada, l'absis principal, l'absis major, doncs té un deambulatori. Un deambulatori que és com un passadís que dona la volta a l'altar i que permetia als pelegrins doncs, fer els rituals pertinents fent voltes al voltant del punt més màgic de l'església, que sempre és el lloc on hi havia la taula de l'altar. A banda, doncs també sota...
0: O sigui, perdó, sí. Els pelegrins entraven i llavors donaven voltes al voltant
2: sí,
0: de l'altar.
2: Sí, i l'església ja també entraven per la part de la Galilea, per l'entrada principal, llavors la nau central està envoltada de dues naus laterals. Els pelegrins podien agafar una de les naus laterals que condueix directament al deambulatori o girola, que és aquest passadís. Mm-hmm. Podien fer la volta i llavors anar fent la volta a tot el temple. A més, abans a l'entrada doncs, hi havia la Galilea que era la portalada que donava la benvinguda, l'entrada, mm-hmm. l'accés en aquest temple que és concebut com la Jerusalem celeste. Imagineu-vos aquella gent que vivien en cases evidentment de planta baixa que no havíem vist mai cap edifici potser ni de pedra així, de més de 10 metres.
0: Per exemple, les llars de foc no s'instal·len fins ben bé 100 anys o 150 anys més tard, que comencen a ser bastant comunes fins al segle XII, ben entrat, XIII. Per tant, eren llars que ni tan sols hi havia una xamaneia.
2: Una sortida de fum,
0: literalment. No perquè això tingui importància respecte al pelegrinatge, però perquè veiem amb la precarietat de les condicions de la gent com vivia i en comparació al que devien veure amb aquell temple tan absolutament espectacular.
2: 16 metres d'alçada que fa aquella nau, no? Amb aquells pilars, les dues columnes, allò era tot pintat, era tot il·luminat.
0: Tot pintat, columnes també i tot...
2: Sí, possiblement. A l'edat mitjana som nosaltres que hem agafat la mania de repicar les cases antigues, però fins fa 4 dies les cases no es veia la pedra feia pobra i a més doncs, era una manera de protegir d'humitats i...
1: Humitats i mosquits i altres coses.
2: Exacte. No?
0: Per tant, era un espectacle per el mateix Pelegrí. Veure allò era...
2: Era algo impressionant.
0: Sí, sí. Llavors avançava i passava pel deambulatori. Què veia en el deambulatori? Veia ja l'altar amb relíquies o...
2: Sí, en el deambulatori doncs, hi trobaria la taula de l'altar i llavors sí que Sant Pere de Rodes, just sota l'absis, hi ha la cripta. I la cripta també té aquesta forma anular, que és com un deambulatori però subterrani. I aquesta forma anular, el que rodeja és un... Actualment tenim un mur i darrere aquest mur hi hauria hagut aquest mur donaria el que seria sota l'altar, on hi hauria la cambra on es guardaven les relíquies.
0: Mm. I llavors es veuria des de... Hi haurien finestres d'algun tipus?
2: És possible. Actualment aquest és un mur sec.
0: I per tant no...
2: Que precisament
0: no
2: aquest mur es diu que podia ser l'única resta que tenim de l'església anterior a l'actual.
0: Val. La més antiga, sí. La que probablement ve del segle IX.
2: Sí, que la zona de l'altar coincidiria perquè és el lloc més sagrat. I avui en dia doncs aquest mur no té finestres, però és possible, per exemple... se sap que en el cas de Sant Pere de Roma, doncs sí que hi havia en el lloc on es guardaven les relíquies de Sant Pere, doncs hi havia unes finestretes, un mur similar damunt unes finestretes, des d'on els pelegrins podien mirar observar les relíquies i fins i tot es diu que en allà doncs els clergues de la Santa Seu doncs el que feien era vendre als pelegrins uns trossets, uns bocinets de roba que es pesaven i pesaven tant. Llavors els pelegrins compraven aquests bocinets de roba, els posaven amb la mà dins les finestretes que donaven en el Sancta Sanctorum, en el lloc on es guardaven les relíquies, una estoneta, i allà, clar, hi havia molt de fluvis, hi havia espelmes, hi havia encens, i les fluvis de les mateixes relíquies. Doncs, llavors, un cop fet això, es tornaven a pesar aquests bocinets i pesaven més.
0: Que
2: llavors,
0: fantàstic.
2: Oh, miracle, no? Llavors ja s'enduien aquesta relíquia així autofabricada, podríem dir. I és possible, perquè no, doncs, que Sant Pere doncs, es fes
0: clar,
2: un ritual similar.
0: Clar, hem de pensar que rituals similars devien ser bastant genèrics a tota la cristiandat,
2: sí,
0: no?
2: Sí,
0: encara
2: sí,
0: que
2: els pelegrins quan arribaven a un lloc però... ja sabien què han de fer.
1: El motiu de la pelegrinatge d'aquestes persones que pujaven, que havien d'anar, diguem, a tota la muntanya, que tenien tot el camí, que tenien les dificultats, que passaven per la Creu de Rodes, el poble medieval, tot això, l'objectiu final era el pelegrinatge religiós sobre qui? Sobre restes de Sant Pere, sobre altres sants, sobre qui?
2: Bé, a Sant Pere de Rodes hi havia moltes relíquies, tots els llocs de pelegrinatge.
0: Hi ha un llistat magnífic, de les relíquies de Sant Pere, és molt divertit.
2: Sembla ser, per això, que en els primers temps medievals la relíquia estrella que té Sant Pere de Rodes seria la Vera Creu.
0: Compte, que aquesta és de primera,
2: que tothom la té, però que en el cas de Sant Pere de Rodes sembla que és la que de més antic doncs és la principal relíquia que traurà els pelegrins. Més endavant,
0: la Vera Creu, teòricament, és la creu on va ser crucificat Jesucrist.
2: Exacte.
0: Perquè hi ha altres, que no parlem d'aquesta gent tan pobra que tenien fragments de creu dels lladres, i això no tenia tanta categoria, però la Vera Creu era una cosa de gran nivell.
2: I la tenia tothom,
0: perquè
2: si reconstruíssim tots els trossos de fusta, sortia una creu de...
0: Sí, molt grossa, es veuria allò des de la lluna.
2: Doncs bé, i més endavant, sembla que allà al segle XV-XVI, doncs potser es va canviant una mica el culte principal cap a Sant Pere, cap a les despulles de Sant Pere, perquè s'atribueixen doncs, que allà hi van arribar en algun moment passat doncs, el cap i el braç dret de l'apòstol Sant Pere.
0: No sé si el cap i el braç de l'apòstol Sant Pere també està en algun altre lloc, o eren relíquies exclusives de Sant Pere de Rodes i per això tenia tant de prestigi.
2: Clar, el cos sencer de Sant Pere apòstol, del príncep dels apòstols, es conserva a Roma i això ha sigut des de sempre.
0: Clar,
2: i tothom ho sap.
0: Sant Pere era un home amb tres braços i dos caps, o allò?
2: Bé, aquí ratllaven una mica, doncs, això, no? La transgressió i la il·legalitat, podríem
0: això,
2: dir.
0: Això a la gent no l'espantava, no? Això, el fet de que tenen Sant Pere a Roma, però també el tenen o tenen un tros a Sant Pere de rodes perquè tampoc la comunicació devia ser tan senzilla, vull dir, es podia saber d'aquella manera i per tant
2: sí,
0: no...
2: Sí, es donava una explicació no de com és, que això està aquí i ja està. I a més mantenien una mica de l'ambigüitat, perquè també tenien el cos sencer de Sant Pere Exorcista, que havia sigut com una mena de deixeble de Sant Pere Apòstol, i que també es deia Sant Pere, i a vegades feien servir aquest Sant Pere una mica així...
0: Un o altre.
2: Un o altre, per escapar-se allò de...
0: del control.
2: Bueno, del control i del fet que era una transgressió, i contradeia el que deia el dogma de la fe cristiana, de que tothom sap que a Sant Pere de Roma és on hi ha les relíquies del primer papa.

La confirmació de l'existència de pelegrinatge a Sant Pere de Rodes des de l'alta edat mitjana té molt a veure amb una troballa casual feta el novembre del 1810, en l'època en què l'abadia era víctima de tota mena d'expoliacions. Uns jornalers que treballaven per l'hisendat Antoni Buscató, de la Selva de Mar, van descobrir en un mur de l'altar major de l'església una caixa de fusta amb diversos objectes litúrgics i algunes relíquies realment antigues, probablement ofrenes de pelegrins durant els segles 9 i 10. Aquesta troballa era descrita en una carta del 1826, escrita pel marquès de Capmany.

En una església antiga i derruïda, per casualitat, derruint la paret que pel costat de l'epístola sostenia la taula de l'altar major. S'hi va trobar dins una caixa de fusta d'un pam i mig de llarg i uns 5 quarts d'ample, folrada a l'interior i a l'exterior de tafetà, perdut el color i tancada amb una petita clau. A dins hi havia molts ossets, també amb caixeta, 2 petits mocadors de seda, dins dels quals també hi havia ossos més grans. Els mocadors conserven el color. I dins de la mateixa caixa, cobrint-ho tot, una fusta folrada de plata. De rètols per saber de quins sants eren les relíquies, només n'hi ha 2. Perquè si bé es veuen els paperets, la lletra i tot el paper és gairebé consumit. Els únics que es poden llegir són un de Sant Frústol i l'altre de Sant Ferriol, bisbe. El tipus em digué que, quan es va trobar, amb els cops de martell a la paret de l'arca, es va desballestar. Essent gent ordinària, en trobar-s'ho la van remenar per curiositat, i per això no és d'admirar que es malmetés tot, i que ell, acudint allà, en el moment que va ser avisat pels seus jornalers, procurà recollir-ho tot com va poder. I que així ho conserva unit a l'arca mitjançant cordills, de la manera que ha pogut fer-ho per estar molt consumida. A dins, entre altres coses, hi ha una creu de fulla de llauna i 3 porcions de sang presa. Tot això deu ser cosa molt antiga.

0: Això és En Guàrdia. Estem aquí a En Guàrdia amb Sònia Masmartí, amb en Josep Maria Soler i Sabater, parlant de Sant Pere de Rodes, bàsicament del pelegrinatge, de tot el que representa Sant Pere. Acabem de sentir, Sònia Masmartí, aquesta carta on fa una descripció de les relíquies que es troben una mica per casualitat, bastant malmeses, perquè ja ho diu que fan bastanta destrossa a l'hora de trobar-ho i que tot ho lliguen tal qual. Per tant, les relíquies existien, no era només un mite que hi havia darrere. Els pelegrins volien veure la relíquia i, per tant, sabem que hi havia coses allà. Com arribaven les relíquies? Se sap com van arribar a Sant Pere de Rodes i per què va tenir aquesta col·lecció de relíquies tan espectacular?
1: Bé, des del segle X, qualsevol santuari de pelegrinació havia de tenir relíquies.
0: Era impensable que fos d'una altra manera.
1: Sí, les relíquies, doncs bé, s'aconseguien de mil maneres diferents, però s'havien de tenir, a més a més, s'havia de tenir relíquies i relíquies atraients. Clar. Com més famoses en aquell moment eren les relíquies, com més prestigi tenia un sant concret en una època.
0: Com més miraculoses, també, no? Perquè hi havia relíquies que provocaven miracles d'algun tipus i altres no tant.
1: Sí, i s'havien de crear històries que circulessin sobre els miracles que feien aquestes relíquies. Llavors, era una renovació constant. No? Que també explica això d'aquest tresor que es va localitzar, perquè sembla ser que aquest tresor doncs, es va amagar en aquella part d'un mur de sota l'altar major, perquè eren relíquies que segurament havien quedat en desús, obsoletes, sí. Ja no eren interessants, mm-hmm. I clar, no els podien pas llençar, no? Llavors els podia...
2: Era una manera, van amagar i protegir.
1: Es van amagar en un lloc sagrat, en un lloc segur, i allà van quedar.
0: És que aquí es barreja, jo crec que, com a totes les esglésies amb relíquies, una barreja entre la frivolitat de la moda, ara està de moda aquesta relíquia i passen 3 dècades, la gent ja ho ha vist, i apartem-la una mica i busquem-ne una relíquia nova que torni a treure pelegrins, i la fe, les dues coses. O sigui, sí que hi ha una part de moda i màrqueting, sens dubte, però hi ha una gran part de fe, el fet de poder estar a prop del cos o d'una part del cos o d'una peça determinada que té importància en la història sagrada, devia ser una experiència espiritual molt gran, a part de les modes i la frivolitat que hi ha darrere, que també òbviament existeix.
1: Sí,
0: això, no?
1: I clar, es busca el poder curatiu d'aquestes relíquies, un poder curatiu de cos, a vegades, no? Que també es produeixen miracles curatius, allò, hi ha moltíssimes històries sobre santuaris i relíquies on s'explica que hi ha hagut unes curacions miraculoses.
0: I ja, també els esgarrats que tornen a caminar,
1: exacte.
0: Els cecs que tornen a veure, etcètera, etcètera, etcètera.
1: I això, si passa o no passa, però s'ha de difondre, s'ha de fer promoció del poder que hi ha. I llavors també hi ha el tema del poder curatiu de l'ànima, el perdó absolut dels pecats, que és el que busca tothom, no? o evitar els càstigs de Déu que estàs patint arran dels teus pecats o dels pecats dels teus familiars, també. Tot això són qüestions de fe.
2: I els monjos són els que donen, diguem, testimoni d'aquesta fe, no? Vivint amb aquelles condicions, amb els vots, diguem, de monjos, no? Castedat, obediència i pobresa.
1: Sí, no, la feina dels monjos és també resar contínuament per la salvació de les ànimes de la humanitat. La seva funció social, podríem dir, que era imprescindible en el context de la mentalitat d'aquella època.
0: Ara anem a la part frívola, però també hi havia la part comercial. O sigui, els monjos també vivien d'això i, per tant, tenien gran interès en que pugés molta gent, fes donacions, etcètera, etcètera. Una combinació de les dues coses.
1: Sí,
0: no,
1: clar,
0: sense negar l'espiritual, perquè seria ridícul, no es pot negar l'altre, perquè també seria obviar una cosa que era òbvia, no? Que
1: els pelegrins porten almoines, els pelegrins també sembla que...
2: S'hostatgen allà
1: i hi ha un document molt maco de Santa Creu de Rodes amb una picabaralla entre els clergues de la parròquia de Santa Creu de Rodes i el monjo celler del monestir.
2: Que és el poble medieval que està a mitja muntanya abandonat, eh?
1: Sí, que encara estem excavant.
0: Que puges amb cotxe i passes pel costat, però es pot visitar, eh? Però,
1: hi ha l'esglesieta de Santa Helena.
2: S'està recuperant ara, no, tot això?
1: Sí, des del 2006 que s'està excavant i ha sortit un poble espectacular. Abans veu l'església, la plaça, al voltant de la plaça hi ha totes les cases, unes senyores cases, que no són cases normals i corrents de pensament, i a més per documentació veiem que aquella gent doncs, tampoc tenien masses terres I clar, tenien més aviat...
0: És que no n'hi ha.
1: Sí, hi, ha, bueno, hi, ha, hi havia però... vinyes, hi havia,
0: sí, sí.
1: Hi havia terres, vinyes, camps, no gaires, perquè és muntanya, però sí, ramats de bestiar, però aquesta gent, per documentació, veus que, amb els capbreus es veu clarament de que tenen una vinya erma, tenen una vinya petita, tenen un hortet, i para de comptar, no viuen de la terra. Aquesta gent vivia dels pelegrins.
0: Clar, del comerç i, per tant, d'hostatjar-los, de donar-los de menjar...
1: Sí. Vivien del turisme com nosaltres.
0: Sí, sí, sí, sí, exacte. Sí. Curiós, això, però esclar, els monjos també vivien d'aquest procés.
1: També,
0: I això suposo, clar, la diversitat humana és immensa, no? Però devia haver-hi monjos molt espirituals on tot aquest tema els venia d'esquitllada i monjos que el negoci és el negoci i el maravedí és el maravedí, no?
1: El mancurs, volia dir abans, que s'ha manat el cap ara. El document aquest que parla de la picabaralla entre els monjos celler i els clergues de Santa Creu, perquè en una...
2: Els clergues vols dir els capellans de Santa...
1: Els capellans, sí. A Santa Creu hi ha el poble i hi ha la parròquia. Sembla que hi ha un gran monestir, a prop hi ha el poble amb la seva parròquia. O sigui, la gent anava a missa a la parròquia...
0: És molt bonica de visitar,
1: no
0: també.
1: Anava la...
0: És molt bonica. Ara, òbviament, no té mobiliari, però és bonica de veure, sí.
1: Doncs aquesta picabaralla ve donada perquè és any de jubileu, estan vinguent molts pelegrins, i els clergues, els tres clergues que oficiaven a Santa Creu, doncs van posar unes paradetes per vendre vi i aliments als pelegrins. I el celler es va queixar al bisbe. Va dir, aviam, això, el tema del pelegrinatge és del monestir, és nostre, i som nosaltres que hem de fer la venda d'aquests
0: elements. A un quilòmetre estant, que és allà al costat. Sí.
1: El bisbe dona la raó al celler i castiga els monjos, i els clergues castiga i...
0: I empipats, m'imagino, clar.
1: I empipats, clar, sí.
0: Però tot i així, el poblat era pròsper. O sigui que el pelegrinatge alimentava molta més gent que no pas els monjos, era clarament vivien bé aquella gent.
1: Sí, no, a Santa Creu hi trobem gent, això, que no són pagesos però que tenen, bueno, són artesans. Sembla que al voltant de la plaça, les cases que hi ha al voltant de la plaça, tots tenen com una botigueta. Ara l'arqueòloga em renyaria, però bé, sembla que serien paradetes, espais destinats a la venda o a l'acollida dels pelegrins. I a banda, doncs, també, quan hi ha any sant a Sant Pere de Rodes, doncs també hi ha repercussió arreu de la comarca. Per exemple, doncs, en un any en què una riuada, una mugada, es va emportar al pont...
2: Mugada, vols dir del riu Muga, eh?
1: Del riu Muga.
2: La Muga,
0: és bonica la paraula. Sí, una mugada.
1: Sí, perquè en van patir moltes i ja li van posar nom, perquè
0: eren
1: bastant recurrents abans.
0: Sí.
1: doncs això, la mugada es va dur al pont i el bisbe, doncs, dona 40 dies d'indulgència a tot aquell que vagi a ajudar a les obres de reconstrucció del pont de Castelló perquè s'acosta al jubileu de Sant Pere i perquè hi han de passar molta gent.
2: El jubileu és
1: l'any sant.
2: És l'any sant amb el qual aleshores els creients redueixen les penes del purgatori, diguem.
1: Sí, eren els anys de jubileu, que Sant Pere de Rodes eren quan el dia 3 de maig s'esqueia en divendres, doncs se'ls podia concedir la indulgència plenària. Això era el màxim dels màxims.
2: Anaves directament al cel i t'estalviaves el purgatori.
1: Sí. Inclús anaves amb indulgències pels pecats que havies comès i si te'n sobrava, doncs em podies
0: fer servir en
1: el futur,
0: eh? Sí.
1: I pels teus pecats i pels pecats de la família també, dels que tens al purgatori per...
0: Anava molt bé, llavors
1: molt bé,
0: era estupenda.

0: Els monjos de Sant Pere de Rodes esgrimien una suposada butlla papal d'Urbà II de l'any 1090, especificant totes les indulgències que el monestir podia atorgar als devots que hi acudissin. L'única còpia íntegra que es conservava de la butlla era un document notarial posterior, del 1348, però tot sembla indicar que havia estat una falsificació feta al segle XIV per assegurar el monestir com a centre de pelegrinatge. Per justificar la inexistència del document original, en dues escriptures de mitjan segle XIV, va quedar registrada una història rocambolesca i poc versemblant sobre un presumpte robatori de la butlla per part del monjo. D'un d'aquests textos és una carta del bisbe de Sulci a Sardenya, relatant-hi els fets al bisbe de Girona, el 13 de setembre del 1350.
1: Germà, heu vist aquest document? És una carta del bisbe de Sulci, Ramon, el bisbe de Girona, i porta la data del 13 de setembre de 1350.
2: Encara no havia tingut oportunitat de veure'l. Què és el que explica? Té a veure amb la butlla papal?
1: Sou llest, germà. I tant que ho sou. Segons es llegeix aquí, un home greument malalt va acudir al bisbe perquè l'escoltés en confessió. El moribund li va explicar que era originari de la ciutat de Girona, d'ofici qüestor, i que va ser justament allà on va comprar una carta escrita en pergamí, plomada amb corda de can en pendent.
2: Així és exactament com són les butlles procedents de la cúria romana. Aquesta descripció tan precisa no pot ser casual.
1: Això mateix és el que penso jo. Doncs bé, el document afirma que la carta va ser robada per un monjo del monestir de Sant Pere de Rodes, i aquest home malalt n'havia pagat 40 florins d'or. En lliurar-li al bisbe de Sulci, aquest li va demanar al notari públic de tota l'illa de Sardenya que en fes una còpia.
2: Això és una mica estrany. Com justifica que la butlla original no aparegui per enlloc?
1: Sempre segons aquesta carta, el bisbe va ordenar que fos enviada a Catalunya per tal de ser restituïda al monestir al qual pertanyia legítimament. Però durant el viatge, el vaixell on viatjava el preuat privilegi va naufragar en aigües del Golf de Lleó. Els tripulants de la nau van morir i la butlla es va perdre per sempre més.
2: Ja és mala sort. Encara bo de la còpia feta pel notari, doncs.
1: Ja ho podeu ben dir. El més curiós va passar un temps després, quan el bisbe Sulcità era a la Santa Seu i va coincidir amb el monjo que havia robat la butlla de Sant Pere de Rodes. Resulta que havia viatjat a Roma buscant absolució pel seu pecat.
2: Certament, els camins de Déu són inescrutables. I acaben connectant.
1: El bisbe li va comunicar que la butlla s'havia perdut, però li va donar el manuscrit notarial del 1348 per tal que el portés al monestir. I és per això que la còpia de la butlla ha de ser considerada autèntica i vertadera.
2: Entre vos i jo, germà, costa de creure tot plegat.
1: No us falta raó, però estareu amb mi que si serveix per legitimar els privilegis de la butlla, hem d'estar disposats a creure en aquesta història de cap a peus.
3: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
0: Sònia Masbertí, acabem de sentir aquest conflicte. Esclar, una butlla falsa, això és una cosa molt, molt curiosa, no? O sigui, teòricament, per concedir indulgències, havia d'haver-hi una ordre papal, que és l'anomenada butlla, aquestes cartes que deien a tal lloc, si vas de pelegrinatge, tindrà, entre altres coses, les butlles eren molt més àmplies que això, sí, sí, però en fi, en aquest cas, no? I sembla que tot es basava i tota aquesta passió per anar a Sant Pere de Rodes en una butlla que no havia existit mai.
4: Sembla ser.
0: Sembla ser.
4: Sembla ser. Sí, sí, sí, sí. Això va ser un gros.
0: I tant, és molt gros, però, aquesta.
4: Però també va ser una qüestió de supervivència, segurament. Clar, estem al segle XIV, mitjan segle XIV hem tingut la Pesta Negra, hi ha hagut una davallada important, al mateix monestir doncs, van morir moltíssims monjos, a més molts pagesos, les terres es van abandonar.
5: Més d'una tercera part de la població de Catalunya va morir el 1347.
0: Sí, depèn de la població, 1347, a Barcelona gairebé la meitat.
5: És l'inici de la decadència.
0: Sí.
4: I clar, evidentment va afectar també el moviment del pelegrinatge, llavors qui més qui menys, doncs, totes les institucions, tothom es va buscar la vida intentant reflotar com podia, doncs, i recuperar una mica el que havia estat tot abans de la pandèmia, l'epidèmia. I bé, segurament, doncs,
0: alguns van pescar aquesta butlla falsa.
4: Això doncs, va ser una manera per dir... Veient com Sant Jaume de Galícia tenia èxit, tenia èxit el tema de poder celebrar un any sant, no? cada 25 de juliol, que quan sigui diumenge, que és Sant Jaume, doncs se celebrava un any sant, doncs a Sant Pere de Rodes, com que el culte principal, que el culte estrella que hi havia, doncs era la creu, doncs van decidir això, el 3 de maig, quan fos Santa Creu, se celebraria un any sant. El primer que tenim documentat és l'any 1370, i es fa en base en aquesta butlla que
0: va existir, o sembla ser.
4: I que n'hi tenien ells tenien una còpia notarial autèntica, feta d'una manera molt sospitosa, però en tot cas és el document amb el qual van poder...
0: I com es descobreix això? Es descobreix ja, no en aquella època, una mica més tard, però es descobreix relativament aviat, que allò és un sopar de duro, diguéssim.
4: Clar, cridava molt atenció que una butlla de l'any 1090, doncs al final del segle XIV, aparegui de cop i volta, no? I que se celebri un jubileu que no s'havia celebrat mai fins llavors i que seria el jubileu més antic de la cristiandat, perquè el de Sant Jaume de Galícia és una mica més tardà, és fet uns 25 anys després del 1090. Llavors això de seguida doncs va aixecar les sospites de l'inquisidor i del canonge de la Seu de Girona.
0: Que van investigar?
4: Van investigar, el primer que van fer va ser... Van fer dues accions el mateix dia, dues cartes. Una va ser enviada al monjo sagristà de Sant Pere de Rodes, que tradicionalment era el que guardava la documentació, i li demanen tota la documentació que tinguin referent a aquesta butlla, perquè sospiten de que potser és un atemptat contra la fe cristiana, contra els dogmes de la fe. I l'altra carta que fan és a tots els clergues de la diòcesi de Girona, dient alerta que si us venen pelegrins amb aquestes indulgències, no els hi accepteu, perquè sembla que no són certes.
0: Esclar, això, encara que no es va arribar a prohibir ni molt menys el pelegrinatge a Sant Pere de Rodes, suposo que va ser un cop el prestigi del monestir, i no sé si es va notar amb l'afluència de gent.
4: Bé, això va passar uns dies després de l'inici de la celebració, la celebració ja estava en dansa, diguéssim, i en tot cas, doncs, fins que no tornés a coincidir el dia 3 de maig amb divendres, no es tornaria a repetir.
0: En principi, 7 anys després.
4: Sí. I aquí ens perdem, encara no... Bueno, de moment no sabem com van continuar les gestions, el monestir es devia defensar d'alguna manera, devia utilitzar les seves influències amb l'alta jerarquia eclesiàstica, segurament, però en tot cas el següent jubileu, que és el 1409 que tenim localitzat, doncs el bisbe de Girona hi dona suport,
0: no hi ha
4: el papa hi acudeix, i cap problema, tot funciona, o sigui, d'alguna manera se'n van sortir.
0: I del dia farà un any sant, en aquest cas.
4: Exacte.

0: Al llarg del segle XV hi va haver 14 ocasions en què la festa de la Santa Creu del mes de maig va caure en divendres. El primer jubileu celebrat pels monjos de Sant Pere de Rodes en aquest segle va ser precisament aquest, el del 1409. Uns dies abans de la celebració, el bisbe de Girona, Ramon d'Escatllà, va fer una crida pública dirigida als fidels i pelegrins que fossin a la ciutat persones que anaven de camí cap a Roma, cap a Jerusalem o cap a Sant Jaume de Galícia. A més, el bisbe oferia indulgències a aquells que col·laboressin en l'arranjament dels camins que ascendien per la muntanya. La repercussió i el prestigi del jubileu a Sant Pere de Rodes s'estenia per tota la diòcesi.
1: Ramon, per la gràcia de Déu, bisbe de Girona, els fidels de Crist, tant els que hi són com els que vindran a la Seu, i els pelegrins a la ciutat i a la nostra diòcesi de Girona. Saluten el Senyor. Sempre és bo que es facin obres, i així com imitem lliurement obres de caritat i pietat, o així com exercim reparacions, creiem que és el moment d'ajudar tots els que la Santa Font omplen i visiten el monestir i l'església de Sant Pere de Rodes, de l'Orde de Sant Benet, dins la nostra diòcesi, al qual extenses indulgències han estat concedides per alguns pontífecs per precepte, tots els anys en els quals la festa de la troballa de la Santa Creu sigui en divendres. Llavors se celebra plenària, que el poble anomena indulgència, per les penes i les culpes que tothom pot confessar. Per tant, el monestir de Sant Pere de Rodes, de l'Orde de Sant Benet i de la dita nostra diòcesi, lloc molt antic i situat en una muntanya molt alta, molts devots pelegrinen cap a aquest lloc i la seva església. Molta gent o una multitud de fidels pelegrins, vinguda de diverses parts del món, de provades ànimes devotes, convergeixen a la seva església amb motiu de la celebració de la festa de la invenció de la Santa Creu. Però els camins d'aquest lloc estan mal conservats. Són terribles, perillosos i de difícil accés, aspres i desagradables, sobretot per als peus dels ancians. Per tal que aquestes persones i els dits pelegrins, tots penitents i confessos, tinguin més fàcil ascendir la muntanya per aquestes vies, es pot treballar tant en pròpia persona o bé mitjançant la família, animals o serfs, fent i ajudant en les obres tant amb les mateixes mans com donant almoines, ajudant així a la misericòrdia de Nostre Senyor Jesucrist i dels sants apòstols Pere i Pau. Per la seva autoritat i mèrits seran concedits 40 dies d'indulgència a cadascun d'aquests penitents, per la llum i la claredat de la gràcia misericordiosa de l'Esperit Sant. Així us ho encomano a vosaltres, els clergues de la ciutat i de tota la nostra diòcesi de Girona, que sigui tal com ho he dit, i us ordenem en virtut de santa obediència i sota pena d'excomunió que tot el que he dit sigui exposat al poble i que en feu difusió de com pietosament es poden aconseguir indulgències de Déu i que això tingui validesa durant 15 dies del mes de maig. Feta a Girona el 23 d'abril de l'any de la Nativitat del Senyor de 1409.
2: En guàrdia.
0: Pel que acabem de sentir, les coses anaven molt bé al segle XV, però sospito, i veient l'estat actual de Sant Pere, que és preciós i està conservat tan bé com es pot, però és evident que ha passat alguna cosa aquí entremig. Què li passa a Sant Pere perquè perdi tota aquesta potència que tenia i acabi malmès? Ja, és una bé. Pregunta massa àmplia, però sí. En sóc conscient que a partir del segle XV la cosa va de la ballada.
3: Els orígens els hem d'anar dels llargs temps de decadència, perquè el monestir encara continuarà sent habitat per la seva comunitat fins a finals del segle XVIII, però sí que l'inici de la decadència l'hem d'anar a buscar al segle XV. Sobretot la segona meitat del segle XV, que ja és una època de decadència.
0: Guerra civil a Catalunya,
3: tot el país,
0: molts conflictes. Sí.
3: És un temps també dolent pel

0: Coneixements que no són dogmes de fe, però que l'Església acceptava, no sí, són sí. dogmes de fe, però l'Església ho acceptava. En trobem un munt de centres de pelegratge religiosos i fes i verges trobades, etc etc.
1: Sí.
0: Que no, sí. no són dogmes de fe.
2: Clar, i això comença a deteriorar el prestigi de Sant Pere de Rodes.
1: Sí.
2: I de
1: sí,
2: tants
1: sí,
2: altres i llocs, altres eh? Llocs. Vull dir que no, no és només Sant Pere sí, de Rodes. Sí. Sí.
1: Sabem que el 1504 encara reben una confirmació papal, aquesta és la veritat, de, aquesta, que confirma aquesta, sí. la celebració dels jubileus, amb la intenció, suposo, de tornar-los, de continuar celebrant-los, però al segle XVI el monestir pateix molt, pateix algun saqueig, algun atac. Llavors els monjos fins i tot l'abandonen uns anys, i és evident que al segle XVI no tenim cap rastre de moment de que s'hagi celebrat cap jubileu. Llavors ja haurien d'anar amb un intent de recuperació que es fa a començament del segle XVII.
2: Que... També mala època aquesta, eh?
1: També.
2: Sí, sí, sí, allò.
1: Sí, sí. Tenim documentat, gràcies al cronista Jeroni Pujades, el 1630, una celebració de jubileu, però és una celebració que segurament era molt diferent de les que s'havien fet en els temps medievals, perquè és una celebració calcada amb els rituals que es feien a Sant Jaume de Galícia i a Roma, també la mateixa Roma, que també es fan jubileus, del ritual d'obertura de la Porta Santa. Mm-hmm. Això a Sant Pere... Jo em penso que es va començar a fer en aquest moment el 1630 també, i bé, intentant doncs tornar a recuperar aquell antic esplendor
0: i fervor que, doncs,
2: que no ho van aconseguir.
1: Sí. Sí, sí.
2: Els monjos marxen a finals del segle XVIII, perquè
1: sí, les 1798.
2: Coses no estan... I això encara porta un deteriorament més gran de tot l'entorn, i no només sí, del monestir, sinó de tot l'entorn.
1: Un cop marxen els monjos, que marxen amb un diversos condicionants que els hi dona la Real Audiència per autoritzar-los a marxar, i un d'aquests condicionants era arrasar el monestir totalment. Caram. I convertir-ho en un solar. Això fa por, només.
2: Caram.
1: Això va posar la pell sí. de gallina. I bueno, gràcies, afortunadament, com que gairebé sortia més car enderrocar aquella mole,
2: sí.
1: doncs que no marxar i deixar-lo caure per si sol, que és el que van optar per fer els monjos. També van autoritzar a tothom que pagués 3 o 4 pessetes doncs poder anar a buscar-hi pedra, amb l'objectiu aquest de que l'anessin desmantellant, destruint.
2: Sí.
1: I bé, doncs això...
2: I de fet se'n va treure molta, eh?
1: Se'n va treure moltíssima.
2: Hi ha un mite, sí. que no sé si és cert o no, i tampoc entrarem en detalls, de que l'altar actualment és un balcó d'una població propera,
1: sí.
2: eh? Vull dir que...
1: Sí, això ho he de dir, no hem trobat encara...
2: El balcó en qüestió.
1: El balcó en qüestió.
2: Però si alguna vegada passen per alguna d'aquestes sí. poblacions d'allà a prop,
1: sí, sí.
2: I veuen un balcó una mica particular, farien bé de genollar-se, perquè és el... Podria
1: sí,
2: ser...
1: El sagrat altar de Sant Pere de Roda.
2: No tenim més temps. Sònia Masbertí, moltíssimes gràcies per haver vingut a fer-nos 5 cèntims de la història de Sant Pere de Rodes, que és extraordinària i que, òbviament, per sort, no ens l'hem acabada pas aquí. Moltes bueno, gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Joan Maria Soler Sabater, hem de tornar a pujar-hi un dia d'aquests, eh?
0: Sí,
2: això,
0: sí,
2: no?
0: És que s'ha de fer per l'engrenatge, per les raons que vulguin, religioses, culturals, històriques, turístiques, però val la pena, val la pena.
2: Si això és la Guàrdia.
1: Cada dia, és...
3: Direcció i realització Enric Calpena. Assessorament històric Josep Maria Soler i Sabater. Guió Josep Maria Bunyol. Producció Pilar Ràzquin. Tècnics Manel Bernat i Josep Lluís González. Muntatge Manel Bernat.
4: I amb les veus de Marc Lobato i Albert Cortés. Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Quim Balaguer. El Marroc atribueix l'entrada massiva de migrants a Ceuta a les màfies, les xarxes socials i a la recent sentència del Tribunal Suprem Espanyol que frenava les devolucions en calent. Rabat calcula que 40.000 persones van passar la frontera, mentre que Madrid parla de 70.000. La gran majoria ja han tornat a territori marroquí, però encara queden molts migrants pels carrers de la ciutat autònoma sense accés a menjar o un lloc on dormir. Halim Mohamed, de l'ONG Luna Blanca, ha explicat a Catalunya Ràdio quina és la situació.
2: Queda muchísima gente todavía por irse, que se esconden donde pueden, en campos, en coches abandonados, en las escolleras del puerto, en donde sea, porque tienen la esperanza de que cuando pase un tiempo se volverán a reabrir los centros de acogida.
1: La crisi a Ceuta serà protagonista a Europa aquesta setmana. Avui els ambaixadors dels 27 països de la Unió es reuneixen d'urgència per tractar la situació a la ciutat autònoma, mentre creix la pressió perquè Espanya reforci el control de fronteres. Demà serà torn dels ministres d'Interior. Repàs ara altres notícies, Carola Gil.
3: Donald Trump anuncia una altra represa de les negociacions amb l'Iran a partir d'avui mateix i assegura que està a punt d'arribar un acord amb Teheran sobre la reobertura de l'estret d'Hormuz. Abans de fer aquest anunci, Trump havia ordenat aturar els atacs contra el règim dels ayatolàs amb l'objectiu de donar més marge a les converses. De moment, no hi ha cap confirmació oficial des de l'Iran que les negociacions s'hagin de reprendre avui.
1: Als Estats Units, tres incendis forestals han destruït més de 600 edificis i han obligat a evacuar unes 60.000 persones a la ciutat de Spokane, a l'estat de Washington. Els focs han cremat ja més de 2.180 hectàrees. Durant el cap de setmana, milers de veïns han hagut d'abandonar casa seva davant l'avenç ràpid de les flames, alimentades per les altes temperatures, la sequera i el vent. De moment, les autoritats no han informat de víctimes mortals ni ferits, però els incendis continuen fora de control.
3: Des d'avui, la Ronda de Dalt de Barcelona té un carril tallat per sentit entre les sortides 5 i 6 per les obres de cobertura. Els treballs s'allargaran 3 setmanes fins al 24 d'agost i afectaran el tram que va de l'IES Vall d'Hebron a l'avinguda de Vallcarca. Amb aquesta fase es cobriran 340 metres més de la ronda, que se sumaran als 200 metres ja soterrats. La reducció de carrils coexistirà fins al 6 d'agost amb els talls nocturns que s'apliquen de diumenge a dijous des del 20 de juliol.
1: Comença una setmana complicada per la mobilitat aèria. La pròxima mitjanit arrenca una vaga indefinida dels treballadors de Ground Force, l'empresa encarregada dels serveis d'assistència en terra de diverses aerolínies a l'aeroport del Prat. L'aturada coincideix amb un dels períodes de més moviment de les vacances d'estiu. Només aquest cap de setmana passat, a l'aeroport de Barcelona, s'hi van programar prop de 3.300 vols, gairebé un 5% més que les mateixes dates de l'any passat. El port de Salou, a 2.100 metres d'altitud, coneix el Pallars Sobirà amb el departament francès de l'Arieja, va tornar a ser l'escenari del tradicional retrobament entre catalans i occitans. Allà hi va ser l'Alba Mor.
4: La jornada va analitzar els beneficis de fer oficial una llengua. La presidenta del Centre d'Agermanament Occitano-Català, Esther Lucea, però, conclou que aquest reconeixement no és suficient per evitar que desaparegui.
5: El problema és que no ho és tot. O sigui, l'important de les llengües és l'ús social, l'important de les llengües és que serveixin bàsicament. Si només s'estudien, no van enlloc.
4: Durant la trobada, que va reunir centenars de persones, també es va fer un homenatge a Enric Garriga pel seu paper rellevant en l'oficialitat de l'occità.
1: Esports, el Tour de França femení, segona victòria consecutiva de la neerlandesa Lorena Vives. La catalana Paula Blasi, que du el mallot blanc de millor jove, és 13a a la general a 28 segons de Vives.
3: Cancel·lat el partit amistós que el Barça havia de disputar aquest dilluns contra el Preston North End, l'equip anglès al·lega que no té prou jugadors per disputar-lo.
1: El pilot català Gil Membrado, de 18 anys, ha guanyat el Rally de Finlàndia a la categoria júnior i a la World Rally Car 3. És el pilot més jove en aconseguir-ho.
3: I Carla Lorenzo ha acabat quarta a la final del duet mixt tècnic a l'europeu de natació artística, fent parella amb el mallorquí Jordi Cáceres. Aquest dilluns, final de solo lliure femení amb Iris Tió i final lliure per equips amb tres nedadores catalanes.
0: Fins aquí les notícies.
6: Aquest estiu a la Fonda de Catalunya Ràdio anem de ruta. Anem de ruta per Catalunya per buscar els millors dolços. I també en Josep Dolcet es portarà els embotits i les rutes més fantàstiques. I l'Anna Paré farà el seu veritat o mentida. I també voltarem per tot Catalunya per cercar pagesos i pageses, cuiners i cuineres que ens explicaran històries úniques.
0: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
6: Va, nois, que se'n fa tard.
0: A la una del migdia. El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
7: A l'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa nostra.
0: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
7: Aquest estiu, passi el que passi, som aquí per explicar-vos-ho. I també tindrem temps per l'entreteniment. Us acompanyem allà on sigueu.

0: Què s'ha de fer avui?
1: Res de bo.
0: Ah, doncs vull que marxem. Si no es fa res de bo...
1: No, sigui radical, home. Espera't.
0: És que cada dia estàs igual, amb això, que no farem res de bo. Precisament avui no ho diguis, que avui ve la Raquel Sans.
1: Hòstia, aquesta fot vacances tota la setmana, ara, eh? Només treballa dos dies.
0: Oh, però treballa els dies que la resta descansem, eh?
1: Bueno, però són menys dies. Vull dir, ja li preguntaré, aviam com va això.
0: No demani res. Tu no ho veus, ja ho faran peio, això.
1: Bueno.
0: Ah, farem allò del gos, també, que a mi no m'agrada gens. I l'Àlex ha anat a visitar una administració de loteria, perquè vull dedicar el capítol a la butlleta.
1: Bueno, Àlex, suposo que has portat un número per aquí a la Renaixença, no?
2: No.
1: No, home, però ets burro, què? I si toca?
0: No insultis el nano, no insultis. Però tu sí que en deus haver comprat, no?
2: No, tampoc n'he comprat.
0: Però tu ets burro?
2: Bueno.
0: I si toca?
1: Bueno, no l'insultis, home.
0: Però has anat a una administració de loteria i no ha comprat cap butlleta.
1: Collons, però tu ets burro, què?
2: No, però ja d'insultar-me, no?
0: Ja, bueno, però és que... Calla-ho, que arriba el jefe.
3: Déu vos guard.
4: He vist el guatlla!

0: La Renaixença.
1: La butlleta per participar als jocs d'atzar com la loteria és molt més antiga del que sembla. De fet, fa més de 2.000 anys a l'antiga Xina ja hi havia jocs com el Keno.
2: Collons de xinos, eh?
1: Sí, tu, el Keno, que té més de 2.000 anys, eh? Però encara s'hi juga avui dia a la majoria de casinos del món. És una butlleta, us heu d'imaginar, una butlleta on hi ha 80 números i tu has d'escollir-ne 20 dels 80.
3: Molt bé.
1: Llavors es fa el sorteig i tens premi o no, depenent de si surten més o menys números dels que has escollit tu, diguéssim.
3: Va. Coi, això és la 649.
1: Més o menys, sí, sí. La gràcia del Keno és que té 2.000 anys d'història i que el va inventar un general de l'exèrcit xinès que es deia Cheung Leung. L'exèrcit necessitava diners per la guerra i aquest senyor es va inventar aquesta mena de loteria per recaptar diners. I li va funcionar, eh? Va funcionar tant que es va convertir en tradició i heu de saber que la construcció de la Gran Muralla de la Xina es va pagar en gran part amb els diners de les butlletes de loteria.
3: I aquí els cèntims de la grossa els donem als serveis socials. Hòstia, és que... Podríem... És que podríem construir una... Que rius? Podríem construir una muralla aquí també.
4: Sí, però fotem una... per què la vols, una muralla, ara?
3: Ah, no, cony, per tenir-la. No en té una, la Xina?
1: Ah, sí,
3: però... Nosaltres també.
1: I on te la posaries, una muralla, aquí?
4: Bueno, no m'ho feis dir, Peyu.
1: Una muralla, eh?
4: No, no m'ho feis dir.
3: A veure,
4: ja sabem,
3: a veure,
4: Peyu. Ja sabem tots on te va.
3: Si en una banda tenim el mar, vull dir, ja veus... Un...
1: A l'altra banda, la posaria?
4: Peyu.
1: No, jo pregunto, jo què sé.
4: Peyu,
1: no sé. Peyu. Bueno, canviem de tema. Les primeres butlletes de loteria, evidentment, no eren com les actuals. A l'inici eren números i lletres escrites a mà. En la loteria més moderna, fins a mitjans del segle XX, era habitual a diferents països que el director de la loteria signés manualment totes les butlletes a mà per evitar falsificacions.
4: Veus?
1: Feinada, eh?
4: Collons.
1: De totes les loteries antigues d'Europa, la que he trobat més curiosa és la Loto Italiana, que va néixer a Gènova al segle XVII. Atenció al funcionament, perquè aquesta és ben parida.
3: Aviam.
1: Imagineu-vos 120 candidats per ocupar els càrrecs públics, quan hi havia eleccions, com quan hi ha eleccions aquí, no?
3: Sí.
1: Llavors la gent apostava per qui creien que guanyaria les eleccions. És com si aquí dius, jo m'ho jugo tot a que guanyarà l'Illa.
3: Va, és que guanyarà.
1: Sí, ja ho sé, ja ho sé. Però bueno... Posem que no el sabem, diguéssim.
3: Vale,
1: a Itàlia, tu escollies i deies, guanyarà aquest, guanyarà l'altre. Llavors, si ho encertaves, si encertaves qui guanyava les eleccions, podies accedir al sorteig.
4: Ah, ep,
1: i després podies guanyar pasta, diguéssim, amb el sorteig.
4: Està bé
3: aquesta. M'agrada
4: molt a mi.
1: Per cert, teniu butlletes de loteria d'aquest any o no?
4: Jo encara tinc les de l'any passat.
1: Què vols dir? Però premiades?
4: No, sense premiar.
1: Collons, doncs llença-les, hòstia, ja
4: collons,
1: està.
4: Perquè la gent llença, penyo, em fa cosa. Imagina't que jo sempre penso, i si no ho he mirat bé?
3: Ara.
1: Sí.
4: Jo, tant en tant, cada 15 dies agafo i repasso.
1: Sí.
4: I dic, no m'ha tocat, però les guardo. Perquè, i si no ho he mirat bé?
1: Sí, sí.
4: Llavors se m'enganxa un sorteig. Bueno, hi ha una que fa 7 anys que les tinc a casa.
1: Però ara
4: i
1: ja
4: encara no estic segur, jo crec que m'ha tocat. Crec.
1: Carles Soriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Això de fer servir la loteria per recaptar fons pel govern i per l'exèrcit s'ha fet moltíssim al llarg de la història. A Catalunya, per exemple, el 1936, hi va haver dos sortejos de Nadal.
1: Què dius ara?
0: Sí, un dels republicans i l'altre dels franquistes. Cadascú amb la finalitat de financiar el seu propi bàndol.
2: Sí, també devia ser un any que també ganes de comprar loteria...
0: Ja t'entenc.
2: Poc devies estar molt, pels sorteig.
0: Ja sé per on vas.
1: I també d'emprenyar perquè quina compres, la teva o la dels altres?
0: Clar.
3: Home, si ets republicà, doncs la republicana, no?
1: Però si ets franquista, saps? Vull dir...
3: La franquista.
1: Però llavors, hòstia, li ha tocat als republicans i nosaltres no en teníem. Me cago en Déu.
0: No, és com una mica com robar-li... Si compres de l'altre bàndol, no? És com robar-li
1: a l'enemic.
0: Sí,
1: senyora.
4: Si porta'm números d'allà a la batalla de l'Ebre.
1: Que també sorteixen un pernil.
0: És una anècdota relacionada amb la loteria, que ens queda bastant a prop. Va ser el 2013 que una turista australiana...
1: Australiana, d'Austràlia.
3: D'Austràlia.
0: Jo és que no començo mai bé. Una turista australiana va comprar una butlleta de la loteria del niño, del nen.
1: Del nen, sí.
0: I va tornar a Austràlia. Un cop allà se'n va adonar que li havia tocat la loteria i va tornar a Barcelona. Oh. Li van tocar 4 milions d'euros.
3: Hòstia, però quina putada, eh?
0: Vull dir... Va haver de tornar expressament, tu.
3: Ja.
0: Des d'Austràlia. Ara hauré de tornar a Barcelona.
4: Sí, per cobrar 4 milions d'euros? No
1: sé. Sí, bueno, per quan treus tot plegat, entre amb els impostos et quedes amb dos. Ah, els bitllets d'avió d'Austràlia.
0: I què vols dir?
1: Li va sortir a pagar.
0: Escolta, no, jo torno corrent, si fa falta.
1: Arnau Tordera, avui boig conegut o savi per conèixer?
5: Boja coneguda, i tan coneguda perquè fa més de 20 anys que ens explica les notícies més importants que passen al nostre país. L'hem vist presentar al Telenotícies Migdia durant molts anys, també va ser corresponsal a Washington durant 4 anys i ara presenta els Telenotícies Vespres dels caps de setmana.
1: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Raquel Sans. Bravo!

0: sóc de tele, no em sé posar casco.
1: Ah, no passa res, no passa res.
0: No tinc traça.
1: Raquel, què has menjat avui per esmorzar?
0: Doncs escolta'm, el que m'heu ofert aquí.
1: Ah, sí?
0: Meravellós.
1: Pa amb tomàquet, aquí.
0: Tomàquet amb embotit de la, del bo.
1: Del bo, del bo.
2: Bull blanc. Has menjat aquell bull blanc?
3: És bo callat.
0: Jo he provat tot el que hi havia. Va. Bull, fuet, va. O llonganissa, no sé com li dieu, ara m'equivocaré.
1: Llonganissa i fuet, sí. Dirien les dues coses.
0: Oh, perfecte.
1: Les dues coses.
0: I el que fem llet que no falti mai a primera hora.
1: Sempre menges això, no?
0: Què no, de fet sempre menjo el que fem llet, o sigui, sempre prenc el que fem llet,
1: sí.
0: I l'esmorzar és una mica més tard. Dues hores més tard.
1: Com si portes els nous telenotícies, Raquel?
0: Doncs fent horari d'artista, una mica.
1: Clar,
0: o de músic, també.
4: També ens considerem artistes.
0: Per això, per això.
4: Has diferenciat les dues categories.
0: No, però, clar, és que com que també vaig fer teatre, ara ja estic aquí colant-ho tot, eh?
1: Clar, clar.
0: No, no, molt bé, molt bé. El que passa és que, clar, que te'n vas a dormir tardet, te'n vas a dormir... I...
1: Per què, què fas? Perquè la gent ho tingui clar. Perquè la gent té la imatge, en Xuriguera ho deia. L'orquestra en treball...
3: Treballes el cap de setmana i ja està, dos dies.
0: Treballo tres dies, Xuriguera.
3: Tres. Un mes, mira.
0: Un mes. No, a més és que pensa que és com una cosa comprimida.
3: Clar.
0: El divendres són 12-13 hores seguides.
1: Coroi.
0: I després el dissabte i el diumenge és des del migdia, a les dues, fins a les 10-11 de la nit.
3: Coroi, home, Déu-n'hi-do, doncs.
1: Bueno, s'ha acabat, anar a sopar el cap de setmana amb els amics i això s'ha acabat.
0: Això s'ha acabat, però tens altres coses. A veure, que entre setmana hem d'estar connectats, hem de tenir reunions... Fem teletreball entre setmana, però està bé perquè tu gestiones tu.
1: I de moment, la veritat és que... La teva festa és dilluns-dimarts, diguéssim.
0: De fet, festa encara no n'he fet.
1: Hòstia.
0: És a dir, perquè com que estem amb els nous telenotícies, jo m'he posat de termini de dir, clar, si un cap de setmana no l'he tingut en el sentit de dir dos dies, desconnecto. No. Això, de moment, impossible. Però no passa res, perquè estem empenyent aquest nou projecte i, per tant, jo m'he calculat, diguéssim, ho he calculat que a partir del gener, passades les festes, quan hem passat tota aquesta voràgine, que encara estem en voràgine, aconseguiré intentar desconnectar dos dies com intentava fer el cap de setmana.
2: Aquest any ja ho pots donar per mort, aquest any.
0: Aquest segur.
2: No sortiràs pas.
0: Aquest ja està...
2: I el que ve, tampoc.
1: Home, sí,
3: molt. Quins ànims.
0: Escolta'm, no sé si tornarem a aquests ànims, eh?
1: I qui ho tria, això? Ho vas triar tu, aquest horari? O et van dir, t'ha tocat això?
0: No, m'ho van proposar ells. M'ho van proposar ells.
1: Qui són ells?
0: La direcció de la casa.
3: Els de dalt.
1: Els de dalt.
0: Qui et proposa tu fer un programa? Les direccions?
1: A mi ningú, jo vaig emprenyant fins que me'l donen.
0: Oh, escolta, jo vaig estar emprenyant per anar a Washington, eh?
1: Ah, mira.
0: 15 anys em va costar anar a Washington.
1: Oh, 15 anys?
0: 15 anys em va costar. Aquí has de ser corcó, la vida,
3: home,
0: eh?
3: Sí, sí, sí. Tia, sí.
0: I pensa que jo trucava a la porta del cap d'informatius, cada cap d'informatius que hi havia,
1: sí.
0: I els deia, escolta, perdoneu, si creieu que sóc el perfil per anar de corresponsal a Washington, és que m'encantaria anar-hi, ja. Perquè és allò...
3: Ja trucarem, ja trucarem, Raquel.
0: Tal qual. 15 anys.
1: 15 anys dient-te que no, eh?
0: Bueno, volien que em quedés a plató. I jo al final dels platós també ja n'estava una mica cansada i dius...
1: I per què volies anar a Washington?
0: Perquè és un país que sempre m'ha tret molt, amb totes les seves... diguéssim, aspectes positius i totes les seves contradiccions. Especialment musicalment, és un país que... Jo a casa meva, el meu pare, als anys 70, 80, o 70, o 60... O sigui, a veure, als anys 70 meus, diguéssim.
1: Sí.
0: Però ell ens va introduir molt al jazz, al blues. Jo havia sentit molta música de l'Stefan Grappelli, de l'Oscar Peterson. Fins i tot havia anat a un concert al Palau de la Música quan era adolescent, perquè va venir a tocar al Palau de la Música. I ens va introduir un tipus de música que aquí encara se sentia poc, jo crec.
1: Uh-huh.
0: I entre això i que a casa també ens agradava molt els idiomes, i us en recordeu quan TV3 va començar amb el dual? Que t'havies d'aixecar, giraves el botonet i senties la versió original.
1: Sí.
0: Doncs a casa, des del minut zero, perquè ens agradava molt sentir altres llengües, i estàvem molt avasats a la música anglosaxona, i després les pel·lícules, el cinema. Va ser una influència que va començar per la música i després va anar pel que tots hem viscut, que és el Hollywood, que també ens ha enganyat moltes coses, però és així, no?
1: I te'n vas als Estats Units amb tota la família, entenc.
0: No, mam... No.
1: No? No? Els vas deixar aquí?
0: No. O sigui, vaig marxar primer jo sola, el gener del 14. I després, perquè el meu home estava aquí bueno, empenyent la pròpia empresa, veníem d'una crisi molt potent el 2012. Llavors vaig marxar jo sola, els nens van acabar l'escola aquí, que llavors tenien 3 anys i un any i mig. Bueno, sí, exacte. I llavors van venir el juny del 14, però del gener del 14 vaig estar jo allà sola, fent 3 incursions a Barcelona, caps de setmana curts, entre cometes,
3: home,
0: des de Washington. Hòstia, que era marxar un divendres per tornar un dilluns.
1: Déu-n'hi-do.
0: Però és que era l'única manera de fer-ho. Feia tants anys que,
1: clar, clar,
0: que volia fer-ho, que dic, ara passa el tren, l'he d'agafar.
1: Un fàcil, any i 3 anys, dius la teva canalla. Per tant, van aprendre, el més petit va aprendre abans anglès que català, com aquell qui diu.
0: Gairebé, gairebé, sí. El que passa que, clar, estava fent de corresponsal sent més o menys, entre cometes, mare soltera, entre cometes, perquè el meu marit anava i venia, però estava més aquí que allà.
1: Sí.
0: Llavors jo vaig estar vivint amb una vaig haver de buscar una cangur que visqués amb mi, perquè és que si no era impossible, perquè allà ets com un metge de guàrdia, estàs 24 hores, 7 dies a la setmana.
1: Sí, sí, sí.
0: I sense la Marina, que és de Torelló, per cert.
1: Mira.
0: I la Luz Marina després, que era una noia veneçolana que estava demanant asil polític als Estats Units, sense elles dues no hagués pogut fer això. O sigui, va ser...
1: La Marina de Torelló va ser la cangur dels teus fills als Estats Units.
0: Correcte, durant un any i mig. Ja els diré als seus pares que ens escoltin, perquè segur que ho estan escoltant.
1: Te'n recordes de la primera connexió que vas fer des d'allà?
0: Me'n recordo del primer rodatge, la primera connexió no, me'n recordo del primer rodatge que va ser en un... que més allà em vaig trobar Lorenzo Milà, clar, comences a conèixer gent, i havia el... després vaig conèixer el Carlos Franganillo, hi ha tots els companys de periodistes, hi ha un ambient molt maco, la veritat. I va ser anar a gravar una expo de cuina de l'Adrià.
1: Aviam si l'encertes. Tenim la primera connexió, eh?
0: No, la connexió no, perquè clar, parlo de la peça del rodatge, la primera connexió ara no me'n recordo, ara m'has matat.
1: Mira, la primera connexió va ser aquesta.
0: A veure... Som en any electoral, es renova el Congrés i els republicans, que ara com ara dominen la cambra de representants, necessiten i volen ampliar la seva base electoral. En tot cas, dimarts a la nit sabrem tots els detalls i resoldrem totes les incògnites.
1: Ostres.
5: Gràcies, Raquel. I ara, efectivament ho veurem dimarts, per cert.
1: I ara agafo l'avió que vaig veure els meus fills.
0: Quasi bé, el Lorenzo Milán deia, però com pots fer-ho? Com pots estar aquí sense els teus fills? I dic, mira, dic, no ho sé, havia de fer-ho, dic, ja ho anem resolent. I me'n recordo que al cap de les 5 primeres... A veure, quan vaig aterrar allà, jo això és el que volia fer des de que era molt joveneta, eh?
1: Sí.
0: Però quan vaig arribar allà, que encara recordo, això sí que ho recordo, quan vaig arribar allà, que era de nit, estava nevant, que hi ha aquell silenci, aquella quietud que passava cada vegada que nevava, i pensava, què faig aquí? Això és el que volia fer. Dic, però què faig aquí jo sola?
1: Clar, clar.
0: Sense la família, sense els nens, sense el meu marit.
1: Perquè des de petita ja volies ser periodista, volies presentar telenotícies.
0: Oh, jo hi vull ser tantes coses.
1: Sí, ets una tia polifacètica.
0: Sóc un cul inquiet. Volia ser periodista. Volia ser periodista. M'agradava la televisió, o sigui, m'agradava la imatge, el poder d'explicació que té la imatge. O sigui, jo moltes vegades penso, quan estem fent notícies, penso en imatges. O sigui, potser en ràdio estaràs pensant en els sons, no? Jo estic pensant en com començaria una peça, amb quina imatge, com l'acabaria, i sempre estic donant-li voltes per aquesta banda, diguéssim. Però també havia volgut ser actriu, també havia volgut ser pilot de motos.
1: Pilot de motos.
6: Sí.
0: Sí, sí, perquè el meu pare també mirava mal les motos.
1: Però el teu pare va ser molt mala influència, no? Entre el jazz, les motos, escolta.
0: No, i de fet jo vaig ser motar abans que conduir cotxe, diguéssim, i va ser també pel meu pare.
6: I vas amb moto encara?
0: Ara ja no, perquè vam tenir un accident a Barcelona, ens va atropellar un taxi, o sigui, havia tingut algun accident jo pel meu compte, allò vas una mica ràpid, o que patines perquè hi ha pluja.
6: Sí, moto.
0: Però per carretera, bé, diguéssim, però dins de la ciutat, va ser un dia abans de que jo havia de tornar a Washington el 2016, que hi havia la Convenció Republicana i Demòcrata.
6: Ja me'n recordo.
0: I el dia abans, ho tens present, oi? Sí. Era important. Sabia. Home, pensa que era quan entronava en Trump, era important.
1: Clar, tu vas viure la primera elecció de Donald Trump als Estats Units.
0: Correcte, jo vaig patir des de les primàries fins a les eleccions i el primer any de presidència. Ens va trobar un taxi, i mira...
1: Quan ho dius en plural, qui era?
0: Perquè conduïa el meu home i anava jo darrere. I no anàvem ràpid, simplement, bueno, anàvem pel... De fet, si haguéssim anat més ràpid, no ens hagués atropellat. Yeah. Perquè el de la moto del davant el va esquivar.
1: És que s'ha d'anar ràpid.
0: Has d'anar ràpid.
1: Un company que sempre ho diu, la carretera és molt perillosa, com més ràpid hi vagis, menys estona hi siguis, millor.
2: Això està ben vist, eh?
6: Ben pensat.
0: Doncs arran d'aquest accident se m'han tret les ganes. I jo tota la vida havia anat amb moto, o sigui, el primer que vaig tenir va ser una moto. I moto grossa, també, vull dir
1: que... Sí, sí. Però... Perquè ets una aventurera, no? T'agrada els esports d'aventura, també...
0: He provat de tot. També, Colinquiet, tastaulletes. Soc una tastaulleta, jo crec que la meva definició, però perquè sóc una persona molt curiosa i tot em sembla fascinant, les vides de les persones. O sigui, allà als Estats Units el que era meravellós és que et trobes a gent... Washington és una bombolla, no és Estats
1: Units. És un poble, és com un poble.
0: Una mica sí, eh?
6: Us coneixeu tots.
1: Se saluden. Ei, Raquel, bon dia.
0: No, però de veritat, tothom està allà, els congressistes, els senadors, tots els lobbies de poder, els think tanks. Clar, tu t'anaves amb una conferència de l'associació de premsa, de tots els que hi ha de demòcrates, conservadors, llibertaris, el que sigui. I clar, pots entrevistar bastant a qui vulguis allà. El Joe McCain al seu moment, el Ted Cruz, és a dir...
1: El Pep Cruz?
0: No.
2: Vas a Sal, el trobes, no? Està allà al Talleret.
0: Exacte. No, però de veritat, o sigui, si t'interessa... És a dir, és molt més accessible que aquí, diria, fins i tot.
1: Ah, sí.
0: Si tu te'n vas a un poble perdut perquè aquell congressista ha de fer campanya al seu estat,
1: sí,
0: i te'n vas a seguir-lo amb un acte reduït, és que pots accedir amb ell perfectament. Jo vaig poder parlar amb el Bernie Sanders, vaig poder parlar fins al Trump, que això ja va ser inesperat, eh?
1: Sí.
0: Però dic que és molt accessible. I tens gent de tot el món, hi ha cada història. O sigui, només amb els conductors d'Uber podries fer un reportatge cada dia. Les històries personals que hi ha, a mi això em fascina. Suposo que per això també el tema periodista i actriu, perquè conec més d'un periodista que voldria ser actriu.
1: Ah, sí? No, digue'ns qui.
0: La Gemma Nierga, per exemple.
1: Ah, sí, també voldria ser actriu.
0: La Gemma Nierga havia fet molt teatre amateur, per exemple. I el... Ara en sabia algú.
2: Hi havia un presentador, en Josep Alexandre, em sembla que es deia.
0: El de Girona.
2: El de Girona, que és actor.
0: Es va correcte, actor. És veritat. Sí. És veritat.
2: Sí, sí.
0: Vull dir que n'hi ha uns quants, però jo crec que és aquesta possibilitat d'entrar... A les vides de la gent i coneixes un món...
1: Tu has fet d'actriu, també.
0: Amb el Ramon Madaula.
1: I has cantat, també, amb un
0: personatge...
1: Amb l'Arnau Tordera.
0: Per mi és el Freddie Mercury català.
1: Aquí tenim el moment en què van actuar junts Arnau Tordera i Raquel Sans. Mireu.

0: Què tal, Arnau, l'experiència amb la Raquel?
1: Extraordinària. De fet, era el millor que va passar per aquell escenari.
2: Gràcies, ens tirarem floretes mútues.
1: No, va ser una bona experiència. Ella a l'inici estava cohibida, però em van passar el seu telèfon. Clar, en un moment determinat de la meva vida jo tenia el telèfon de la Raquel Sans.
2: Oi, de l'Arnau Tordera, perdó, eh? Aviam, a veure aquí.
0: Sí. Escolta, molta gent no sap que ets la presentadora de TV3 que ha fet més telenotícies de la història de la casa.
3: Encara no ho saben.
2: Perquè m'han preguntat milions de vegades.
0: Sí, però hi ha gent que no... Jo crec que la gent se'ns hi va al cap al Pellicer. I diuen, és el Pellicer.
2: Perdona, a mi se'm va al cap al Pellicer.
0: Veus?
2: Perquè quan ens ho van preguntar en el programa aquest dels 40, del 40 aniversari, jo donava per fet que seria el Ramon. Jo no ho sabia quan ens van fer aquella pregunta. I vam dir, Ramon, tots els quatre que estàvem allà. I em diuen, jo dic, però no, dic que heu comptat malament. Dic, penseu que vaig estar 4 anys fora a Washington, eh? Dic, vols dir que no us heu descomptat aquí? Sembla que sí.
0: Sembla que...
2: Ho has
0: celebrat d'alguna manera o no, això?
3: No.
0: No, eh?
3: No.
0: Ets poc de celebrar els èxits?
3: Sí, sóc bastant d'anar fent cada dia, és veritat,
0: ja està, no donar-li massa importància.
3: No.
0: Però has fotut coses, eh?
3: És que saps què passa? Que m'ho passo també fent les coses. És a dir, a veure, tenir oportunitat de... O sigui, jo m'ho passo molt bé, la feina.
0: Sí.
3: Dedico moltes hores, moltes, però és que... segurament sóc una privilegiada. A veure, jo porto treballant des dels 17 anys, eh?
0: Déu-n'hi-do.
3: A les teles locals, a les ràdios locals, que són la millor escola amb diferència. I a partir d'aquí he anat fent... Però és que he fet de tot.
0: O sigui, tens alguna mania? Abans d'entrar al Telenotícies a presentar, fas alguna cosa
3: vaig
0: com...
3: Vaig al lavabo.
0: Al lavabo, eh?
3: Sí.
0: Sempre, eh?
3: Vaig
0: sistemàticament.
3: Sí.
0: Un pipinet abans de sortir.
3: Sí.
0: I ja està.
3: N'hi ha que sé que renta les dents, n'hi ha que... Però no, jo he d'anar al lavabo.
0: Escolta, el 2014 els teus fills tenien 1 i 3 anys, vol dir que ara ja estan...
3: 1 i mig i 3.
0: Ja són adolescents, diguéssim.
3: Sí.
0: N'hi ha algun que es vulgui dedicar al periodisme o cap on els encaminem?
3: No ho sabem, el que vulguin. En algun moment, sí, algú havia dit periodisme, però no, estan una mica com jo, que és allò, ara m'agrada això, ara m'agrada allò, i ja es anirà definint. No, no els penso influenciar gent.
0: Escolteu una mica de jazz.
4: Fet aquí una moto.
3: Tinc una playlist feta de jazz que els anava molt bé per dormir, per relaxar-se, tu.
0: Escolta, recordes que... Quina és la notícia que t'ha emprenyat més haver de donar? Una notícia que diguis, hòstia santa.
3: Mira, Peyu, soc fatal per aquestes coses.
0: Però et va enganxar a Madrid l'11M.
3: No em va enganxar a Madrid,
0: et va enganxar aquí, perdó, sí. Però et va enganxar a explicar-ho a tu, sí, estaves tu a plató.
3: No,
0: explicar...
3: em van posar a plató i m'han dit, apa, vinga, fes un especial.
0: Un especial que va durar 4 hores.
3: 4 hores, quan em vaig aixecar del... Sí, va durar 4 hores. Em va venir després, és a dir, en aquell moment... et poses allà i, bueno, tira milles, improvisa, no hi havia ordinadors com... Bueno, si no hi havia internet com hi havia ara, no era la velocitat d'ara, anaves amb els teletips i anaves amb el que anaven dient aquí, amb els teletips que veies, amb els papers que t'entraven, etc. Anaves fent, anàvem connectant a Madrid i tot. I després d'estar 4 hores allà, asseguda, a l'aixecar-me per anar cap a... Llavors vam canviar de plató per anar al dinar migdia, em sembla, em van tremolar les cames. Jo crec que de tot, de la tensió, de... O sigui, en aquell moment, suposo que és una mica com els metges, que et protegeixes sense adonar-te'n, et poses a fer la feina...
0: I quan et relaxes
3: surt. I tinc una companya, que llavors estava a Catalunya Ràdio, que és amiga i amiga de la facultat, que estava cobrint-ho i que ella va estar a les vies i molt a prop d'un panorama que devia ser bastant dantesc. Me'n recordo que cap d'uns dies vam parlar i em va dir... Diu, ostres, dies després m'he sentit molt malament perquè en aquell moment estava tan focalitzada en la feina que no acabava de digerir el que estava veient.
0: Clar, clar.
3: I li va sortir després. Perquè és veritat que d'entrada... El col·lapse inicial o el xoc inicial el superes sabent que tens una missió, que és explicar el que està passant. Però després segurament et surt... Bueno, no vull explicar als companys que han anat a cobrir guerres, ja no vull ni saber-ho.
0: No.
3: Sí que...
0: Escolta, teniu certa rivalitat entre els del migdia i el vespre? Sempre ho pregunto, això.
3: No. Què va.
0: Si feu més audiència els del vespre o els del matí...
3: Bueno, jo Coral sempre mira les audiències.
0: Veus?
3: El Xavi... El Xavi és el gran especialista en audiència. Si vols seguir-lo una cosa sobre si puja mig punt, si la temporada ha bé, millor o pitjor...
0: Xavi Coral
3: és la teva persona.
0: Trobes a faltar o no?
3: Sí, home, clar. És que amb el Xavi som molt amics i ens entrem molt bé.
0: Us seguiu veient, per això?
3: Sí, els divendres a correcuita, i aquest que estic
4: a les hores.
3: Una mica així, eh? Perquè, clar, quan jo he acabat les milions de reunions que tinc, ell està a punt de pujar cap a fer el TN. Però sí. Sí.
0: Vinga.
5: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Una paraula i 3 definicions. Si l'encerta, Raquel, hi ha premi. Una llangonissa ral d'Avinyó, gentilesa de Pere! La paraula d'avui és balafiador, referent a la persona que és malgastadora, dilapidadora.
4: Diuen que en Víctor Valdés, aquell que feia de porter del Barça, era un balafiador. Es va gastar tot el que va guanyar.
0: Bé, balafiador, peça metàl·lica que fixa el gallet d'una arma de foc com a sistema de seguretat per tal que la bala no es dispari accidentalment.
6: Si quan era petit en Joan Carles I hagués tingut el balafiador de la pistola activat, no hagués pas matat el seu germà. O potser sí.
0: Sí, balafiador. Es diu de la persona que va escampant fal·làcies i històries inventades amb la intenció de desitjar, de desprestigiar-ne una altra.
7: L'Esteve diu que la Mercè fa temps que està embolicada amb el capellà del poble. Però no em feu cas perquè és un balafiador.
0: A, B o C.
2: Ostres, és que sonen totes absolutament creïbles.
0: Sí.
2: Però molt creïbles.
0: És el que té cap concurs.
4: No, no sempre.
0: No, no sempre.
2: Escolta, a vegades n'hi ha. Ho farem absolutament a sorts, això, l'A.
0: L'A... Correcte!
2: Home, saps que a Ciutat apreciem molt això?
0: Home, home, una llangonissa per la Raquel Sanz. Escolta, m'ha fet molta il·lusió que vinguessis a la Renaixença. La Raquel em cau molt bé.
4: A mi també.
8: A tothom, no?
0: Jo crec que a tothom. No he trobat mai ningú que em digui, hòstia, la Raquel Sanz.
2: Segur que n'hi ha.
8: Es veu que Ratos també deixa l'anar.
0: Sí, sí.
4: Encara és aquí, eh?
2: Raquel. Hi ha vegades que s'ha de treure una mica. Ara.
0: Gràcies per venir a seure una estona a l'escola de la Renaixença. Que vagi bé.
2: Que vagi molt bé.
5: Si vols venir de públic a la Renaixença, entra al corral.cat i omple el formulari. Ens agrada acollir.
4: A veure, Peyu, avui no parlàvem de la butlleta.
6: Sí. Encara de rato que no s'ha dit res de la butlleta.
0: Àlex Vila, què tal?
9: Ei, ei, ei, com esteu?
0: Què tal? Has anat a una administració de loteria, eh?
9: Això diuen que he anat a una
0: has
9: administració...
0: Has comprat algun número per als de la Renaixença?
9: No.
4: Hòstia, perquè... burro. Ets burro,
9: què? Per què us hauria de comprar?
7: Ah, no.
9: La sort no es compra, no ho sabíeu, això.
0: No.
9: La il·lusió és la mentira disfressada.
0: Mira, no? Saps que aquell senyor, el calvo de la loteria de Madrid,
9: sí,
0: el dels anuncis, sí, és mort?
9: No fot.
0: Jo, des de que m'han dit això, he perdut tota esperança, ja.
4: És mort,
0: que si l'home que representa,
9: mira,
0: la sort...
9: Que la suerte te acompañe, eh? Pues mira, està mort.
0: Doncs, exacte.
9: Bueno, he anat al Cau del Drac, ¿vale? Que és una administració de loteria a Vic.
0: Sí, el conec.
9: Bueno, pues allà he anat, Pell.
0: Molt bé.
9: Aleshores, jo sé que estic repetint ciutat, que potser no estic complint amb aquesta missió que vaig dir que descentralitzaria l'oci.
0: Ja havies fet algun reportatge, Vic?
9: Sí, el de la ITV. Es podeu recuperar, si voleu.
0: És veritat.
8: Jo cas l'escolto molts cops.
9: Bueno, això, és igual. Parlarem d'això un altre dia. Abordem una altra polèmica, a part d'aquesta, que s'ha de pujar el preu de les butlletes de Nadal. Això és una
0: cosa
9: que s'ha parlat molt. S'ha parlat molt últimament.
0: Ah, sí?
9: Sí, aquest any.
0: La primera vegada que
4: però bueno, si ho diu l'Àlex...
9: Bueno, sí, vale. Pues és que m'ho va explicar el Miquel, que és un tema candent. Aleshores, em va dir que ell avui en dia cobra les mateixes comissions que cobrava, que cobraven els seus pares, no? Que porten, bueno, fa 20 anys, vale?
0: Sí, o sigui que el lotero, el que es dedica a la loteria, sí, guanya el mateix ara que fa 20 anys.
9: Exacte, i que en cap cas aquesta pujada segurament serà per augmentar aquestes comissions, no?
0: Clar.
9: No sé si us fixeu, que és independentment del sector en el que sigui, sí, pugen els preus, però sempre guanyen diners els mateixos.
6: Okay. Bravo! Bravo.
9: És igual l'objecte que toqui, sempre trobaré alguna cosa que reivindicar. Bueno... Jo vaig anar al cau, i tu pots treure el nen del cau, però no pots treure el cau del nen. I parlant de caus, sabíeu que el Cau del Drac aquest any fa 20 anys que va vendre el primer premi de la loteria de Nadal?
0: 20 anys, ja que no va tocar la loteria a Vic?
9: Fa 20 anys, sí. Aleshores, quan toca un premi, sempre ens toca veure la gent dient ja taparé un forat, no sé què, i omplint el... Però què passa a l'altra cara de la moneda, no?
0: Què passa?
9: Què passa? Bueno, avui escoltem... que va passar al Miquel el dia que va entregar el premi de la loteria de Nadal. Escoltem-ho.
10: Si vaig dir als meus pares, marxeu tranquils, aprofiteu per fer coses de casa, d'això, i aprofiteu per tenir el dia lliure. Dic, no passarà res. I de cop estava escoltant, perquè en aquella època ho escoltàvem per la ràdio i tal, i s'escolta, ha sortit el primer premi, no sé què, 85, però no vaig entendre el número. I vaig pensar, dic, mira, tenim un número 85, que dic, estaran contents, dic, perquè almenys... Tornen a repetir, 20.085... i en aquell moment em vaig quedar blanc.
0: 20.085.
9: 20.085, clar. Es veu que això, que els seus pares havien marxat de vacances i que ja estava ja sol i la gent va començar a trucar. El pare del Miquel estava collint bolets, no tenia cobertura, la mare estava a Puigcerdà i ell, bueno, feliç i desbordat. En resum, una mica de caos, normalitat al servei, segons Renfe, i aleshores, que és una broma que també repeteixo molt, però també repeteixen molt els retards de la Renfe, no? Aleshores, el Miquel em va dir que aquell dia en concret van repartir un total de 5-10 milions d'euros, vale? Entre tres bars, un equip d'hoquei.
0: 5-10? Què vol dir 5-10? És una forquilla molt grossa, trobo.
9: Perdó, 5-10 és com llegeixo jo el número 510.
0: 510 milions d'euros van repartir.
9: No sé ni
0: són molts calés.
8: Molt. A Starbucks va arribar.
0: Sí, imagina't.
8: Starbucks de la patacada. De Vic.
0: Sí. A casa meva...
8: Va així?
0: En havíem de tenir i ningú localitzava el meu pare enlloc aquell de matí. I era com on t'ha anat? No el trobàvem. Llavors el van localitzar. I teníem uns dècims, bones participacions del hockey.
8: Collonsos.
0: Poca cosa, perquè eren participacions. Però...
9: Ja passa això. Bueno, hem parlat d'alegria, però quin és el moment més dolorós per un loter? És quan donen, és quan es donen un cop amb el dit petit del peu a la cantonada de tauleta de nit, com en tothom, o potser va ser el dia que van canviar l'actor calb de l'anunci a loteria, o el dia que va morir, no ho sé. Escoltem quin és el moment més dolorós per loter.
10: Perquè no hi ha res més dolorós per una persona que està en una loteria que tenia un premi i haver-lo tornat. Vull dir, a mi m'ha passat en una ocasió, per sort em vam vendre una part, però retornar una part i tenia 48 milions d'euros a les mans i els vaig tornar el dia abans, fa molt mal, perquè dius, ostres, podia haver repartit amb molts clients, però clar,
0: home, te'ls podies
10: vendre a tota la loteria. I tu no saps quin és el número bo, perquè si el sapiguessin, diuen, oh, tu ho has de saber. Ho dic, si jo ho sapigués, ja no estaria treballant aquí.
0: Jo no podria pas fer-ho, això.
9: Això li va passar també a la Shakira i al Félix Millet, que van dir, hòstia, aquests diners ara els hem de tornar. No? Sí, una il·lusió que em feia a mi repartir-los, no? Bueno.
0: Escolta, i ell en tenia de números quan va tocar? A nivell particular? Se'n havia quedat o no? No la vas fer, aquesta pregunta. No em va passar pel cap.
8: No,
0: o sigui, la pregunta que ens fem tots...
8: Perquè és una pregunta que ens fem tots.
9: Els havia venut tots, havia venut el número sencer.
0: Clar, no en tenia.
9: No en tenia.
0: No en tenia. Ho saps o t'ho estàs inventant ara?
9: Ah, mai se sap.
1: Quina figura.
9: Tinguet per ficar un últim tall?
0: Sí, va.
9: És molt divertit, és una anècdota. Escoltem-la directament.
0: Aviam.
10: Després d'una època de Nadal que vam donar un premi, al cap de... un mes i algo, em truca una persona, una veu castellana, així com de l'Espanya.
9: Un espanyol, eh?
10: Sí. Oiga, dígame, mire, es la administración. Yo, sí, de aquí, mire. Oye, es que tengo un número suyo y no sé ni dónde coño es. Y yo, no sé si em vol reclamar alguna cosa o algo. Y dic, bueno, ¿y cuál es el problema? Digo, no, si no hay ningún problema. Dice que me ha tocado la lotería y tenía un número suyo. Yo en Vic no he estado nunca y tuve que buscar en el mapa dónde coño era.
9: A mí no me gustan los catalanes, ¿no?
10: No, això no em va dir res. Em va donar les gràcies, va estar molt content, però vull dir que aquest home realment no era ni conscient.
0: Mira.
9: Perquè Espanya vegades... en roba una vegada més.
0: Àlex Vila, moltes gràcies. Que vagi bé.

0: Què està sonant, Arnau?
1: Això és Easy Money, del músic canadenc Ray Massel. La sort li va somriure l'any 2018 perquè va guanyar la loteria. Es va embutxacar un total de 7.935.986 dòlars i 70 centaus.
2: Va parir.
3: Carai.
1: Ostres. La fortuna li va servir per enregistrar algun dels seus temes, com el que estem escoltant, però no per assolir un èxit mediàtic gaire destacable. Actualment, Spotify té un total de 3 oients mensuals.
4: Sí. Però 8 milions,
3: ja podeu rient, ja.
4: 8 milions de dòlars al compte corrent. Sí. Vull dir que els oients mensuals de Spotify, llavors ja t'ho agafes diferent.
3: Encara com continuo cantant.
4: Exacte. Doncs escoltem una mica el milionari del Ray Massel i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la Segona Guerra Mundial.

0: Avui ens acompanya la gossa de l'Alba Torrents.
1: Home, dit així, també.
2: Sí. Pobre Alba. Saps? La gossa, vol dir, la gossa.
0: La gossa.
1: Ja.
0: Bueno, sí, és ben bé el que he dit, però
1: sí,
0: ha sonat
1: fatal. Sí.
0: Té 2 anys i viu a San Diego, Califòrnia, als Estats Units.
1: Carai. Home, collons. Sí.
0: Es diu Eura, i mireu-la que és
2: bonica. Aviam, l'Eura... Per què feu o, si no, no feu o? Perquè tampoc és especialment agraciada.
3: És que jo estic flipant.
2: Tothom fa o.
3: Sí, penso així.
2: O sigui, podries quedar aquí un gos sense potes que fos un cagarro?
3: I faria,
0: Va, no us queixeu, són molt bonics.
2: És una bossa.
0: L'Eura és una golafra, li encanta menjar i el seu plat preferit és la pizza.
2: Mira.
1: Molt bé.
0: Sort en tenim, que és molt moguda i ho crema tot perseguint esquirols i llangardaixos pels camps, si no estaria feta un bon vedell. A l'Eura li encanta escoltar com l'Alba toca el piano.
2: Mira.
0: Però detesta sentir-la tocar el violí perquè es veu que desafina molt. Hòstia. I això la treu de polleguera.
2: El violí,
0: i no
2: el violí mal tocat. I un gos que sent més freqüències que un humà.
1: Ah, sí?
0: T'imagines?
1: Això no ho sabia.
0: Amb aquells aguts estridents.
1: Sí. Ah, no
2: hi ha gossos, els gossos senten més freqüències que tu.
1: Oh, conxos.
2: Bueno, jo ja sento més freqüències que tu.
1: Sí, sí, sí, sí, segur.
4: Doncs justament avui la història se centra en un instrument de corda, però no patiu que estarà ben tocat.
0: Bé.
4: Ens situem a Milwaukee, Wisconsin, als Estats Units. Som el 27 de gener del 2014.
2: Avui passegem el gos pel robatori d'un violí Stradivarius de 6 milions de dòlars.
5: Poca broma, eh?
2: Sí.
5: Són molts calés, eh?
2: Sí, sí.
5: Un violí, eh?
2: Sí.
5: És un tros de fusta, eh?
2: Sí.
5: I unes cordes.
2: I unes cordes.
5: 6 milions de dòlars.
3: Calla ja, sisplau, que hem de començar la història. És pesat, eh?
5: No, però és que ho trobo gros, eh?
2: Ens situem al nord dels Estats Units, en un indret on hi fa un fred que pela i on és força habitual que una nevada t'acabi impedint obrir la porta de casa. Per sort, ens hem estalviat que la neu ens bloquegi cap porta, però ens toca suportar unes temperatures tan gèlides que no ens notem els dits dels peus. La pobra Eura té el mateix problema que nosaltres. Ha estat posar les potes a terra i quedar-se petrificada per culpa del fred.
5: Vas a parar.
2: Sort n'hi ha que el motiu pel qual som aquí paga la pena. Hem vingut fins a Milwaukee a presenciar un concert de música clàssica del més alt nivell. Escoltem l'Orquestra Simfònica de Milwaukee.
5: No ho sabia, que t'agradava la música clàssica, Peyu.
2: Jo tampoc. Ara, des de que la Rosalia me l'ha descobert, ara hi he entrat de...
3: Has aterrat al món de la cultura.
2: Sí. Fins ara era, bueno...
3: Ja sap bé que eres burro.
2: Era ben burro,
3: sí.
2: Però ara gràcies a la Rosalia.
3: Gràcies, Rosalia.
2: He connectat amb una part de mi.
3: Aquells violins, eh?
2: En fi, gaudirem d'un concert ben especial, perquè la formació compta amb un element únic, un dels instruments més cars del món, un violí Stradivarius.
5: 6 milions d'euros.
2: 6 milions, sí. És un violí autèntic.
5: No li havia d'haver dit això.
2: Construït per l'Antonio Stradivari l'any 1715. I està valorat, xuriguera, sisplau...
5: 6 milions de dòlars.
2: Sí, senyor.
3: Una cosa.
5: De 1715, eh?
2: Sí, sí.
5: És molt vella.
3: Si ell es diu Stradivari?
2: Sí.
3: Aquesta ús final?
2: L'ús...
3: Stradivarius.
5: És una desinència del llatí...
2: És com a... No ho sé.
3: Per què no es deia un violí Stradivari?
2: Perquè no ho sé.
3: I en diuen Stradivarius, si ells diuen Stradivari.
2: Perquè es diu així, jo què sé.
3: Això hauria d'haver consultat.
2: Sí. És perquè està fet a Estats Units.
3: Ah, va, USA. Stradivari, USA.
2: Hola. No ho sé. Per cert, sapigueu que el violinista que el tocarà no és el propietari de l'instrument. Li han deixat. Això és un fet habitual, en aquests casos, perquè si un Stradivarius es queda parat i no es toca, es veu que s'acaba fent malbé. Per tant, els milionaris que en tenen un acostumen a cedir-lo als millors músics per donar-li rodatge i així evitar que el violí perdi valor.
3: Passa molt, això.
2: És una decisió que compta amb els seus riscos, però que té tot el sentit del món.
0: O sigui, a veure, jo abans de deixar-li el meu Stradivari ús, jo m'agradaria que m'assegurés que me'l cuidarà com si fos seu.
4: Oh, estigui tranquil·la, sóc conscient del valor de l'instrument i li dono la meva paraula que el tractaré amb cura.
0: Sí, no, ja. Ja, però és que necessita una miqueta més que tenir cura, saps? Sí. Perquè és un Stradivari ús, saps? I clar, pensi que és autèntic, que només n'hi ha 600 en tot el món.
1: Quina ràbia que pot, eh?
2: Sí.
0: Ai, és que sempre us faig ràbia. No sé. Voleu que me'n vagi?
2: No.
0: Perquè, veure, no em critiqueu.
4: No ha de patir. Per mi és un gran honor poder-lo tocar i li prometo que el cuidaré bàsicament com si fos meu.
0: Sí, molt bé. Però és que jo trobo que amb això no hi ha prou. Vull dir que està bé. A veure, jo necessito que el cuidi. Així, com si fos un fill, sap?
4: D'acord.
0: Això, un fill.
4: Sí. Que ja li he dit que el tractaré bé.
0: Segur?
4: Que sí.
0: Sí, és que no sé, no, no sé, és com el va deixar el papa i jo no sé, eh? Ai, perdoni que dubti, però és que, a veure, és que és una peça tan única que com comprendrà, no?, deixar-li un músic qualsevol a mi.
4: No, un músic qualsevol tampoc, senyora, a veure, jo tinc un bagatge. Sóc el violinista de l'Orquestra Simfònica de Milwaukee.
0: De Milwaukee?
4: Sí, vaig tocar una vegada amb la Raquel Sanz.
0: Per mi, mira, ja. No sé qui és la Raquel Sanz aquesta, no sé. No sé, bueno, és igual. Ja ho sé, però és que els músics... A veure, tu m'entendràs, no? Els músics. Podem parlar dels músics?
4: Oh, tot,
0: parlem dels músics. Sou tots uns perniciosos i uns drogadictes.
2: Per favor, senyora.
0: A mi em fa patir, sí o no? A veure, coneixeu músics?
2: No.
0: Conegueu-los. Sí, doncs a mi em fa patir que no el tractis el meu Stradivari ús, com es mereix.
4: A veure, senyora, ja li he dit que anirem compte, collons. Me'l deixa o no me'l deixa. Si no me'l vol deixar, no passa res, però no em prengui més.
0: A veure, senyor Milwaukee, A veure, senyor Milwaukee, a mi no em parli així, És que jo només el que em vull assegurar és que el tracti bé.
6: Deixa-li, ja. Una
7: vegada.
0: Són 6 milions d'euros,
2: 5 minuts gastats de ràdio aquí perquè una pija li deixi un violí per músic, hòstia.
0: La pija...
2: Al final és que fotrem els 6 milions a sobre la taula i ho comprarem.
0: Vosaltres no sabeu el complicat que és ser pija,
2: No, ja.
0: Vius a sobre de per diagonal i tot es complica, la vida es complica, a veure. Molt complicada, la vida.
2: Ha costat, però finalment el violinista ha convençut que li deixin l'Stradivarius de 6 milions i aquesta nit podrem sentir com sona aquell instrument. Només per aquest motiu ja compensa pagar l'entrada. A la cua tothom està expectant per sentir com sona aquest violí tan exclusiu. Qui més nerviós està és l'Eura, la nostra gossa. Pateix per si el músic el sabrà tocar bé o si serà tan poca traça com l'Alba, la seva responsable. Comença el concert i ràpidament ens adonem que el músic de l'Stradivarius sap el que es fa. El violinista en qüestió es diu Frank Almond i és un virtuós. Ha tocat tan bé que en acabar el concert el públic ha fet una ovació de 10 minuts.
5: Déu-n'hi-do.
2: Això no ho entenc tampoc.
5: Déu-n'hi-do.
2: 10 minuts aplaudint.
0: Fa mal les mans.
2: Us ha passat mai a vosaltres, no?
3: Nosaltres aplaudint?
2: Que no, que us aplaudeixin 10
3: minuts. No. Moment que acabem, marxem.
0: Això no passarà mai.
3: La gent aplaudeix, ja no hi som.
5: Ja som al cotxe.
3: Ja som al cotxe, a punt d'anar cap a casa.
2: L'Eura també està entusiasmada amb l'actuació i li ha dedicat uns quants udols des de la platea del teatre. Entre els espectadors només se senten que elogis.
3: Bravo!
0: Bravo! Molt bé!
4: Gràcies.
8: Ai, Déu meu, has sentit com tocava? És que quina meravella, quina emoció!
9: Sí, ha estat guapíssim, la veritat. Un violí molt ben tocat. Pec.
0: Pec, què vol dir pec?
9: Pec. Pel cul, per el culo.
0: Però què té a veure?
2: Escolta, a música clàssica hi va tothom ara.
9: Sí, però quan una cosa t'agrada molt dius, m'ho foto pel cul.
3: Perdona?
9: Sí, això es diu així ara.
5: Això és al revés.
9: Actualitzeu-vos.
3: Això es diu així, ara?
0: En sèrio?
3: Estan molt llampats,
9: sí, sí.
5: És al revés, doncs, no?
3: Amb les coses que m'agraden a mi,
9: sí, per exemple,
3: seria un no parar, eh?
9: Què t'ha agradat tu molt, per exemple?
3: Moltes coses.
2: Doncs pec.
9: Arbúcies pel cul.
3: Estic fatal.
2: Bé, mentre nosaltres, l'Eura i la resta d'espectadors abandonen el recinte, el violinista Frank Almond es prepara per anar-se'n cap a casa. Està exultant, ha fet un concert extraordinari. La primera a felicitar-lo és la propietària de l'instrument. Ho fa amb una breu trucada telefònica.
4: Ostres, una altra vegada, la pesada aquesta. Què vol ara?
2: Qui és?
4: La pesada del violí.
2: Ah, aviam. Agafa'l.
4: Hola, sí, digui.
10: Hola, escolta, mira, que m'han dit que ha anat tan bé, no, això?
4: Ah, sí?
10: És que, clar, a veure, un Stradivari ús, no?, com el meu, jo... qualsevol s'emporta una medalla, també diria.
4: Va molt fi, va molt fi, sí. A veure, sí. També s'ha de saber tocar, No,
10: sí,
4: no va sol, tampoc.
10: Bueno.
4: Però va bé, la veritat que sí, molt agraït, gràcies.
10: I què, com està,
4: Aquí, jo bé, content, ja li he dit que ha anat molt bé. Sí.
10: No, vostè, a mi m'és igual com estigui vostè, No, jo pregunto pel meu violí com està, l'ha tractat bé o no? Vull dir, a veure, que és una peça que me la va regalar
2: que
10: el papa, és de col·leccionista molt valuosa,
2: sí,
10: i
2: dona.
10: Si li ha passat res,
4: que no li ha passat res.
10: No li ha passat res. Ho sabré, A mi no m'amaguis coses, que ho sabré, A veure,
2: la propietària vol callar.
10: Sí.
2: La propietària del violí Stradivarius és una mica pelma, però la preocupació que mostra està justificada. Recordeu que estem parlant d'un instrument de quant?
5: 6 milions de dòlars.
2: Imagina't. Sabent això, el músic endreça el violí Stradivarius al maletí i es disposa a marxar. Ens agradaria demanar-li que ens el deixi veure de prop, però és un home molt recelós i serà impossible. L'Eura, la gossa, està un pèl decebuda, però ho comprem perfectament. Cal anar amb compte amb aquell instrument. Per tant, marxem pels carrers foscos de Milwaukee i deixem enrere el músic. Per on passem, ens creuem amb un parell d'individus que fan mala espina. Van mig camuflats i parlen xiu-xiuejant, com si tramessin alguna malifeta. A nosaltres no ens fan cas, però de lluny els sentim parlar del que planegen. Pretenen atracar el violinista i quedar-se amb el violí Stradivarius que porta.
5: Molt bé, molt bé, vale, entesos, d'acord. Però el pla quin és?
6: Sí.
5: Com ens ho fem per robar-li la guitarra al músic?
6: A veure, hòstia, aquests... és un violí, és un violí el que hem de robar, no una guitarra. El violí és allò que es toca amb un pal.
2: És un arquet, no es diu pal, es diu arquet.
6: O què?
2: Arquet, el pal del violí, es diu arquet.
6: Ah, no, bueno, ja ho sabia.
2: És un arquet.
6: Ja ho sabia, però ho faig per dissimular. Això ho volia dir jo, l'arquet. Sí.
5: Molt bé. L'arquet, el pal i com es diu, però d'acord. I com es representa que li hem de robar? Li fotem una pellissa i un cop de garrot, com el tinguem a terra, li agafem el violí i marxem corrents?
6: No. Més fàcil. Mira què tinc.
5: Hòstia, una pistola. Tu pots o què? Vols dir que li... li hem de fotre un tret?
6: És quasi una pistola normal, això. Una pistola. Hòstia, però que és una pistola elèctrica.
5: Un què?
6: Un tàser.
2: Un Tesla.
6: He comprat un Tesla.
5: Com el cotxe.
2: Efectivament. No, allò és un Tesla. Tot és elèctric,
5: sí.
2: Però un va bé i l'altre... Bueno, tots dos van regular.
6: Sí.
2: Un dels atracadors porta una pistola elèctrica, una arma que no és letal, però que tampoc seria la primera vegada que provoca la mort a algú.
6: Jo l'enrampo amb el Tesla. Tu reculls el violí i fugim corrents.
5: Tu te'n rampes? Tu
6: tu
5: l'enrampes amb ell.
6: Ah, clar, hòstia, és burro, què? Jo l'enrampo, però no el toquis, eh?
5: No,
6: Quan l'hagin rampat, no el toquis tu amb el tio allà a terra.
5: Val.
6: Et passarà la corrent i pots quedar cargolat, eh? Entens o no?
5: Sí, sí, van. No costarà això,
6: ja el tocarà, ja és l'únic que el tocaràs.
2: El millor que podem fer és avisar la policia i esperar que una ambulància vingui a socórrer el pobre violinista perquè l'acaben d'electrocutar. Ha quedat ben tocat per l'enrampada. L'endemà al matí, la notícia del robatori d'un violí valorat en 6 milions omple les portades de la premsa americana. Nosaltres anem amb l'Eura a visitar el violinista a l'hospital, des d'on seguim els telenotícies. Ell, per cert, està bé.
7: Dir que estic bé és una mica gosarà.
2: Bueno, està una mica enrampat, això sí. De fet, podem dir que fins i tot està millor que els lladres que li han robat el violí. Resulta que a força distància d'on som nosaltres, els lladres discuteixen sobre què carai ha de fer amb l'Stradivarius que han robat. Són conscients que una peça única com aquella és pràcticament impossible de vendre al mercat negre, perquè és tan fàcil de localitzar que ningú en pagarà un cèntim.
5: Però a veure, no en pagaran. Si el fotem al Wallapop, alguns el comprarà, no?
6: Com vols vendre el Wallapop? Si encara no s'ha inventat encara el Wallapop.
5: El 2014 encara no hi havia
6: Wallapop. No s'ha inventat el 2014. Què collons?

0: La policia, recuperem els 100.000 dòlars, ja ho tenim fet, això.
1: Ben vist. Tenint en compte la mà de pistes que van deixar en l'atracament, és ben probable que els acabin trobant al cap de poc.
2: La policia ha de trobar el violí.
1: Sí, sí, la policia acaba trobant el violí. Un parell de mesos després del robatori, els dos atracadors acaben detinguts i confessen el parador de l'Stradivarius. Expliquen que el tenen deixat de la mà de Déu, mig abandonat en unes golfes. Quan el troben, descobreixen que l'havien amagat dins una maleta de nadó i que estava embolicat amb una manta per criatures. Això sí, el violí està impolut. No té ni una sola rascada i continua sonant com els àngels. Per la tranquil·litat de la seva propietària, l'Stradivarius manté el mateix valor que tenia abans de ser robat.
3: Ai, per favor, sort, és que no hauria d'haver deixat mai aquesta obra d'art a un drogadicte.
2: Senyora, no va ser culpa meva que em van atracar i em van electrocutar i m'ha quedat aquesta
3: veu. Excuses per no admetre que ets un maldestre i que gairebé el perds, no te'l deixaré mai més.
1: Els dos lladres els cauen 7 i 3 anys de condemna, una sentència que el violinista atacat considera insuficient. Segons explica, la caiguda que va tenir en l'atac li podria haver afectat la mà amb la que toca el violí, cosa que podria haver acabat amb la seva carrera. La justícia, però, no li va donar la raó i sembla que es va recuperar bé. Actualment continua tocant, sigui un Stradivarius o sigui un violí convencional.
3: Perfecte, no, doncs?
1: Sí.
3: I la gossa, què?
1: La gossa?
3: Sí, l'Eura. Què n'ha fet de la gossa?
1: L'Eura és... T'imagines?
4: Home.
3: No, home, no. Seria un gir molt bèstia.
4: A no ser que l'hagués electrocutat.
1: És ben viva!
4: Ah!

0: La gosseta de San Diego, Califòrnia, ha tingut una passejada plàcida. Més enllà de l'ensurt viscut en el moment de l'atracament, el passeig ha sigut tranquil. Li ha encantat sentir un professional tocant el violí com Déu mana. Això sí, quan ha tornat a casa i ha sentit l'Alba, la seva responsable, tocant el violí, la gossa s'ha posat les potes al cap. Allò més que un violí és com sentir fregar el casc metàl·lic del Titanic contra l'iceberg. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres.
1: I en el vostre espírit.
2: Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.cat.

0: Són les 6. Més de 80 morts reconeguts oficialment a la tragèdia de Ceuta després que el Marroc ha fet el seu primer balanç amb 11 morts. Rabat culpa de l'entrada massiva de migrants, les màfies, les xarxes socials i els malentesos sobre la sentència del Suprem. Aquest diumenge s'han format llargues cues de persones esperant rebre aliments i ajuda humanitària. Donald Trump anuncia que reprendrà aquest dilluns les negociacions amb l'Iran i assegura que un acord sobre l'estret d'Hormuz és imminent. El president dels Estats Units ho ha dit hores després d'haver aturat uns atacs que tenia previstos contra el règim persa. A partir de dilluns no hi haurà cap municipi en perill extrem d'incendi a Catalunya i es reobriran els accessos a tots els espais naturals. Tot i això, es manté el nivell 3 de perill molt alt d'incendi forestal a 71 municipis de 12 comarques. A Sanet, a l'Alta Ribagorça, els bombers continuen treballant en un foc que ja ha cremat una setantena d'hectàrees. A Grècia moren dos pilots d'helicòpter en xocar dos aparells que lluitaven contra els incendis al país. El foc a la regió de l'Àtica ja ha arrasat unes 10.000 hectàrees i es troba a 35 quilòmetres del centre d'Atenes. Entra en funcionament la nova normativa europea que obliga a identificar que un contingut d'internet ha estat generat o modificat amb intel·ligència artificial. Aquestes obligacions de transparència s'aniran desplegant progressivament fins al 2028 i l'incompliment podrà comportar sancions de fins a 15 milions d'euros. Un equip conjunt dels Mossos, la Guàrdia Civil i l'Ertzaintza ha detingut un jove de 17 anys a Guipúscoa, considerat el referent de la xarxa criminal 764 a l'estat espanyol. Aquesta organització està investigada per la seva vinculació amb delictes com la sextorsió, l'assetjament organitzat i la distribució de material d'explotació sexual infantil. A Palma s'ha celebrat la 16a edició de l'Atlàntida Film Fest. Entre els premiats, dos títols destacats, Lionel, òpera prima, de Carlos Said, i Mala Bèstia, participada per 3CAT.
1: Esports.
2: El Barça no es tornarà boig per Julián Álvarez, tot i que no té cap alternativa a la posició de nou. Un Barça que li oferirà la renovació a Ferran Torres un cop aquest torni de vacances. I parlant del Barça i tornar, aquest dilluns el Barça de Hansi Flick torna d'Anglaterra de la seva estada després de cancel·lar un amistós contra el Preston North End de la segona anglesa. Aquest dilluns la catalana Iris Tió té una nova oportunitat de medalla a l'Europeu de Natació Artística de París. Després de guanyar dues plates el dissabte, Tió nedarà aquest dilluns la final de solo lliure a les 9 del matí. I també aquest dilluns, tercera etapa del Tour de França femení, 156 quilòmetres i mig en final ja en territori francès. La neerlandesa Lorena Vives és líder després de guanyar les dues primeres etapes. Paula Blasi, 13a a la general, du el mallot blanc com a millor jove.
0: Pel que fa al temps, aquesta nit serà calorosa, mínimes per sobre dels 25 o 26 graus a la costa i entre 20 i 24 graus a moltes zones de l'interior. El Pirineu es podrà baixar cap als 15 graus. Cel poc ennuvolat fins al matí de dilluns. A la tarda hi haurà més tempestes i més fortes al Pirineu, punts de Lleida i els ports amb alguna pedregada.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El Marroc ha fet el primer balanç sobre la tragèdia de Ceuta i apunta com a causa de l'entrada massiva de migrants les màfies, les xarxes socials i la sentència judicial espanyola contra les devolucions en calent. El govern alauita reconeix 11 morts al seu territori, 10 dels quals ofegats i un que ha caigut per un penya-segat. Aquesta xifra s'ha d'afegir als 72 que oficialment admet el govern espanyol. Rabat calcula que 40.000 persones van passar a la frontera, mentre que Madrid parla de 70.000. La majoria ja han tornat a territori marroquí, però encara queden multitud de migrants que fan cues per poder menjar i menors que vagaregen pels carrers de la ciutat. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnades.
3: Als baixos de la mesquita de Sidi Mbarek, l'ONG musulmana Luna Blanca reparteix menjar i beguda.
1: pa, galetes, un cartró de llet, una olla d'aigua per compartir. Després d'una hora i mitja així, la cua és llarga i continua sent i no paren d'arribar grups. Són tots joves marroquins. Des de dissabte, milers d'ells han tornat al seu país, creuen de nou, en sentit invers, la frontera del Tarajal, però encara en queden, tal com van recordar les autoritats de la ciutat autònoma. Halima Ahmed, portaveu de l'ONG, explica com estan les coses. La cua és llarga perquè, tot i que la situació excepcional que ha viscut Ceuta ha baixat molt d'intensitat, encara no s'ha tornat a la normalitat.
3: Sí, sí, sigue siendo muy larga porque da muchísima gente todavía por irse, que se esconden donde pueden, en campos, en coches abandonados, en las escolleras del puerto, en donde sea, porque tienen la esperanza de que cuando pase un tiempo se volverán a reabrir los centros de acogida. Están viniendo sucios, sin ropa para cambiarse, descalzos, incluso algunos que toman medicación han venido sin ella.
1: Veig joves marroquins efectivament pujats a roques enmig del mar, entre blocs de formigó dels espigons o dutxant-se i nedant a la platja de Benítez. A Ceuta hi ha també molts menors. No hi ha una xifra oficial, però es calcula que almenys uns 1.500. La majoria estan en els dos centres d'internament que es van reobrir fa uns dies. Altres, en una nau industrial al barri del Príncipe, una zona molt degradada al costat de la frontera del Tarajal. Allà, sol, em trobo el Ryan, un nen marroquí de 14 anys que va arribar nedant amb dos amics més després de sortir de Tànger. Està enfadat, diu, perquè creu que es mereix més. I està al carrer, sense menjar ni sostre.
4: Parlo altres llengües. Espanya em necessita. Molt.
1: Els migrants menors no acompanyats tenen una protecció jurídica especial, però tot i així ens trobem alguns que asseguren que es van amagant per evitar la policia.
0: Aquest drama humà és precisament una de les conseqüències de la crisi de Ceuta. Les ONGs que treballen sobre el terreny denuncien la manca d'infraestructures a la ciutat per acollir tants cadàvers i lamenten la dificultat logística i burocràtica per poder repatriar els cossos. Ho denuncia Elena Maleno, portaveu de l'ONG Caminando Fronteras, en declaracions al Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio.
5: Famílies que estan en Marruecos en estos momentos o que estan en otros países como Sudán, como Túnez o como Argelia, que también hay muchas personas de estas nacionalidades que cruzan hacia Ceuta, se encuentran que, por ejemplo, no pueden ir a los consulados españoles que están en esos países a poner una muestra de ADN con todas las garantías y que pueda ser enviada al Estado español.
0: Ramsés Mohamed Azumic, educador social i membre de l'associació Elin de Ceuta, denuncia que les persones migrants es converteixen en instruments polítics i reclama una resposta ràpida davant el col·lapse. També són declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Lleva necesariamente a reflexionar sobre la importancia y la necesidad de que en Ceuta, tanto el gobierno local como el gobierno nacional, tengan la capacidad y tengan los protocolos definidos para actuar y dar respuesta rápida a estas situaciones y no dejar que pasen pues dos o tres días en los que realmente la respuesta ha llegado mal, ha llegado tarde y el resultado pues es ese, ¿no?
0: Els ambaixadors dels 27 països de la Unió Europea es reuneixen d'urgència aquest dilluns per abordar la crisi a Ceuta mentre creix la pressió perquè Espanya reforci el control de les fronteres. L'endemà serà el torn dels ministres de l'Interior després del xoc entre el govern espanyol i la majoria de socis comunitaris per la gestió de la política migratòria. Madrid, Alba Gil.
7: Pedro Sánchez ja està de vacances, però a la Moncloa li queda almenys una setmana complicada. Dilluns es reuniran de manera extraordinària els ambaixadors dels 27 per avaluar l'evolució de la crisi migratòria a Ceuta, que el govern espanyol dona pràcticament per tancada, i facilitar-ne la coordinació. Serà la prèvia d'una altra trobada, la que reunirà dimarts els ministres de l'Interior dels diferents estats europeus a petició de Sánchez i de 22 països més. Les dues cites arriben en ple xoc diplomàtic entre Espanya i la majoria conservadora europea, liderada per la Itàlia de Meloni, que han aprofitat la situació per posar Sánchez contra les cordes. Considera que la regularització de migrants impulsada per l'executiu està en l'origen de l'entrada massiva a Ceuta i exigeixen reforçar el control de les fronteres. Sánchez els acusa d'egoisme i d'oportunisme polític a l'espera dimarts d'un baló d'oxigen, mentre continua assenyalant les màfies i evita culpar-ne el Marroc.
0: Qui ha anat aquest diumenge a Ceuta a encendre els ànims és el líder de Vox, Santiago Abascal. Ha culpat tant el govern espanyol com el Marroc de la crisi migratòria i ha assegurat que el que cal és prendre mesures dràstiques i militaritzar la frontera.
8: Unos muertos y un sufrimiento de muchas personas que tienen culpables. Y en esta ocasión la culpabilidad es compartida. El responsable es Pedro Sánchez, pero comparte culpabilidad con Marruecos. Estamos ante una invasión y hay que llamarlo de esa manera.
0: I la presidenta de la Comunitat de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso, pregunta a Pedro Sánchez per què donar les gràcies al Marroc si les seves intencions són quedar-se a Ceuta i Melilla i integrar les dues ciutats al seu territori.
9: Ceuta és Espanya i no podem permetir que plans a medio i largo plazo la invadan para siempre, porque están esos planes que Ceuta y Melilla, y ya veremos en el futuro qué más, van a intentar quitárnoslo.
0: El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat que està a punt d'arribar a un acord amb l'Iran sobre la reobertura de l'estret d'Hormuz i que reprendrà les negociacions amb el règim persa a partir d'aquest dilluns. Trump ho ha dit hores després d'haver aturat uns atacs contra els iranians amb l'objectiu de donar més marge a les converses. En unes declaracions a l'avió presidencial, el mandatari ha assegurat que l'acord sobre l'estret està gairebé tancat.
10: L'acord és imminent pel que fa a l'estret d'Hormuz i també, en última instància, sobre la desnuclearització.
0: Precisament aquest diumenge, Teheran havia assegurat que és a les portes d'un acord amb Oman sobre l'estret, via marítima crucial per al comerç mundial d'hidrocarburs i cavall de batalla de l'actual conflicte. Aquests dos països estan situats una a cada banda d'aquest pas estratègic. Dissabte, les ambaixades nord-americanes de l'Orient Mitjà havien instat els seus ciutadans a abandonar la regió.
11: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Aquest dilluns no hi haurà cap municipi en perill extrem d'incendi a Catalunya. Les condicions meteorològiques favorables fan desactivar el nivell 4 i també reobriran els accessos als quatre espais naturals que fins a última hora de diumenge mantenien restriccions. La Baronia de Rialp, el Montsec de Rúbies, el Montsec d'Ares i la Ribera Salada. Tot i aquesta millora, es preveu l'activació del nivell 3 de perill molt alt d'incendi forestal a 71 municipis de 12 comarques. Per tot plegat, els agents rurals fan una crida a no baixar la guàrdia i evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi. Pel que fa a Sanet, al municipi de Vilaller, a l'Alta Ribagorça, els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi forestal que crema des de divendres i que ja afecta més de 70 hectàrees. D'aquestes, una trentena són al Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici. El foc continua actiu i aquest diumenge s'ha generat un altre pirocúmul. Les unitats del Graf intenten trencar els passos de continuïtat per evitar que entri a la vall d'avui. És una zona d'alta muntanya molt vertical i de difícil accés i per això es treballa principalment amb mitjans aeris. Tot i l'incendi de Sanet, diumenge es van reduir a 52 el nombre de municipis que es troben en risc extrem d'incendi i es va reobrir l'accés als espais naturals del Montmell Marmellà, la Serra de Montsant i Prades. A Grècia, dos pilots d'una helicòpter han mort mentre treballaven en l'extinció del foc que crema des de dijous passat a l'oest d'Atenes. L'accident ha passat diumenge a la tarda, quan l'helicòpter ha xocat amb un altre que també lluitava contra les flames a la zona del golf de Corint. El primer ministre del país ha qualificat la situació d'extremadament difícil. Grècia està vivint els moments més crítics d'aquest estiu, segons han reconegut les autoritats. L'incendi més important a hores d'ara és el que crema a l'oest d'Atenes i que és una quarantena de quilòmetres de la capital. Milers de persones han estat desallotjades i desenes de cases han quedat calcinades en una zona, la del golf de Corint, molt turística. Els veïns estan preocupats per si el foc arriba a casa seva.
12: Tinc 50 animals, es cremaran, com la meva propietat, tot es perdrà. Això no hauria d'estar passant. Estem sols. El que s'està fent, ho estem fent sols. Se senten explosions, l'incendi és virulent. És un caos total. Pràcticament no hi ha camions de bombers.
0: S'hi han desplegat gairebé 500 bombers que es troben en condicions meteorològiques extremes i un vent que ha arribat als 100 km per hora. També preocupen els incendis actius al sud del Peloponès i a l'illa de Cefalònia. A banda dels dos pilots morts en aquest incendi, la setmana passada van morir tres bombers en els focs de Creta i del sud del Peloponès. I encara afegim un nou foc que s'ha declarat aquest diumenge a prop de Carcassona i que ja ha cremat més de 100 hectàrees de vegetació. El foc s'ha originat a causa d'un vehicle que s'ha incendiat a l'autopista que va a Narbona, que ha quedat tallada al trànsit. Un centenar de persones han estat desallotjades. S'hi han enviat 12 mitjans aeris i 280 bombers. En clau econòmica us expliquem que l'Organització de Països Exportadors de Petroli, l'OPEP, ha anunciat l'increment de la producció de petroli per sisè mes consecutiu amb 188.000 barrils de diaris al setembre. Són uns augments, però, que tenen la capacitat real d'exportació limitada des del febrer pel tancament de l'estret d'Hormuz. A més, des del 20 de juliol s'hi ha afegit el bloqueig al Mar Roig, que s'havia convertit ara en la sortida més important per a l'Aràbia Saudita, el gran productor de l'OPEP. El president de la Patronal Catalana d'Estacions de Servei, Albert Campabadal, ha dit a 3Cat Info que aquesta decisió suposarà a la llarga una baixada del preu del combustible.
13: Segur. És oferta i demanda. És el que ho regula pràcticament tot. Aleshores, si es posa molt combustible en el mercat, els preus del barril de Brent baixaran.
0: Per la seva banda, Montse Guillén, catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, ha explicat també a 3Cat Info que amb això es busca estabilitzar el preu dels carburants.
14: Si es confirma una mica aquesta rebaixada de la tensió, possiblement els preus aniran cap a la baixa, tendiran, no crec que arribem als preus de l'any passat, perquè això ja no s'espera, però possiblement només un 10% més i no un 20 o un 30 com estem veient ara.
0: Recordem que en un any el litre de benzina s'ha encarit un 24% i el de dièsel un 12%. Com a mínim 6 persones han mort i una trentena han resultat ferides en un accident entre un autobús, una autocaravana i 3 cotxes en una carretera estatal de la província de Rieti, al centre d'Itàlia. Per causes que encara no se saben, l'autobús i l'autocaravana han xocat frontalment i després també s'hi han vist implicats altres vehicles. Per facilitar les feines de rescat dels ferits, s'ha hagut de tallar la carretera en els dos sentits de la marxa.
11: El temps.
0: Dani Ramírez.
15: La temperatura avui amb un tret de sortida molt elevat, perquè hauran baixat poc aquesta nit. Per tant, calor, xafogó, calor en hores nocturnes. Tenim aquest avís activat del Meteocat, del Servei Meteorològic de Catalunya, de calor nocturna. Això suposa un cert perill, perquè no es baixen tota la nit dels 25, 26 o 27 a molts sectors de la costa, amb humitat del 80-90%. És molta xafogó. I a l'interior, llocs on habitualment fa una mica més de fresc a l'estiu, costarà baixar dels 22, 23 o 24. És el cas de la zona de Ponent. També costarà baixar doncs, aquests 24, 25, per exemple, a les Terres de l'Ebre, la Ribera d'Ebre, litoral i prelitoral tarragoní i sobretot també el Delta de l'Ebre. Molta xafogó, baixa una mica la temperatura aquest dilluns a la tarda. Hi haurà més tempestes al Pirineu, Prepirineu, poden ser fortes amb pedra o calamarsa i també afectar algun sector de Ponent, sobretot la Noguera. Després es podria intensificar a l'Urgell i Principat d'Andorra. Compte, hi ha risc d'algun aiguat aquest dilluns. Poden caure més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora, o pedra, pedregada. I algun xàfec pot arribar al Segrià, a l'Urgell, Pla d'Urgell, no descartem la zona dels ports, l'interior de les comarques de Castelló. Tant dimarts com dijous hi haurà més tempestes a les tardes, podran ser fortes a l'interior, nord i ponent, Catalunya central també, amb risc de pedra o calamarsa. Fa molta calor, les tempestes poden descarregar amb intensitat.
11: 3Cat Info.
0: Una dona de 74 anys ha mort aquest diumenge mentre es banyava en una cala de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. Cap a les 2 del migdia, el servei d'emergències ha rebut un avís que alertava que una persona tenia dificultats dins l'aigua a la zona de Cala Maset, pròxima a la platja de Sant Pol. Tot i que l'han pogut rescatar, no li han pogut salvar la vida. Des de l'inici de la campanya d'estiu, 16 persones han mort a les platges del país, 9 en piscines i 5 en aigües interiors. S'han superat les xifres de l'any passat en aquestes dates, en què el balanç total era de 22 banyistes morts. Protecció Civil reitera la crida a la prudència en espais de bany en un moment de l'any en què estan molt concorreguts. Un equip dels Mossos d'Esquadra, l'Ertzaintza i la Guàrdia Civil han detingut un noi de 17 anys que està considerat el líder d'Espanya de la xarxa criminal 764. Es tracta d'una organització extremista dedicada a capturar, influir i extorsionar menors i joves vulnerables per internet. La detenció s'ha fet a la província de Guipúscoa, al País Basc. El jove detingut està acusat d'enviar amenaces a centres educatius, ajuntaments, biblioteques i altres organismes públics públics i també privats. En aquestes amenaces anunciava tirotejos i altres accions violentes que mai es van arribar a produir, tot i que van obligar a desplegar dispositius extraordinaris de seguretat. La xarxa està investigada per delictes com la sextorsió, l'assetjament no organitzat, la distribució de material d'explotació sexual infantil, la inducció a les autolesions i la difusió de continguts de violència extrema. Aquest diumenge han entrat en vigor les noves obligacions de transparència del Reglament de la Intel·ligència Artificial de la Unió Europea. Això obligarà a totes les empreses, administracions i organitzacions a identificar els continguts que generen amb intel·ligència artificial. Un dels camps on la IA té molt d'impacte és en la creació artística i concretament en la música. Des del Tot es pot parlar, de Catalunya Ràdio, Eva Faustino, directora de l'Associació de Productors i Editors Fonogràfics Catalans, ha dit que és un bon acord i que anirà molt bé perquè els usuaris puguin saber si la cançó que escolten a les plataformes com YouTube o Spotify està feta per una persona o per intel·ligència artificial.
16: És un bon acord, més que res perquè l'utilització de la intel·ligència artificial ja és un fet bastant massiu i el que ens trobem és que caldria una ètica i un coneixement per part dels usuaris i també per part de l'indústria per saber quines peces s'han fet utilitzant la IA i en quina mesura.
0: Per Faustino, a banda d'això, també és rellevant com ha estat entrenada l'eina que s'ha fet servir per fer aquella cançó.
16: Durant uns anys tindrem creació que ha entrenat models que ens poden donar coses relativament sorprenents i podem anar jugant, però si no ens preocupem que hi hagin persones, humans, que segueixin nodrint aquest pou creatiu, vale, amb aportacions creatives rellevants, a mi no m'agradaria dintre de 20 anys trobar-me que hem perdut gran part de la creació, i no només en música, en tot.
0: La regularització s'anirà implementant progressivament fins al 2028. En clau internacional, al Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva s'ha compromès a invertir més en defensa si surt elegit a les properes eleccions presidencials. Aquest diumenge, el Partit dels Treballadors l'ha proclamat candidat per als comicis del mes d'octubre. Lula, de 80 anys i actual president del país, aspira a aconseguir un quart mandat. Durant la convenció del partit, ha avançat algunes de les seves propostes, com augmentar la inversió en educació, en la lluita contra la violència masclista, en l'explotació de terres rares i en defensa.
17: I noi precisamos investir na defesa. Eu quero estar preparado para que ninguém...
18: Necessitem invertir en defensa. Vull estar preparat perquè ningú no envaeixi aquest país per agafar el president, com vam fer. Vull estar preparat per a la pau. Vull estar preparat perquè ningú s'atreveixi a enganyar-nos. Per això és important que invertim en la indústria de defensa.
17: Na indústria de defensa.
0: Tot plegat en una clara referència als fets ocorreguts a Veneçuela amb la captura de Nicolás Maduro per part dels Estats Units. El principal rival de Lula és l'aliat de Donald Trump i senador Flavio Bolsonaro, fill gran de l'exmandatari ultradretà Jair Bolsonaro, que actualment compleix condemna pel seu intent de cop d'estat. Les enquestes donen Lula com a favorit, tot i que Flavio Bolsonaro està escurçant distàncies. Israel ha matat 18 palestins, entre els quals nens, en diversos atacs perpetrats a Gaza. Els bombardejos han passat dos dies després que Donald Trump hagués anunciat un suposat acord amb Hamas perquè es desarmi, que el govern de Netanyahu no ha acceptat. L'organització palestina acusa els israelians de voler torpedinar la segona fase de l'alto al foc. Jerusalem, Jordi Bresco.
19: A l'acord per al desarmament de Hamas cada dia se li veuen més les costures. Si és que hi ha hagut mai acord, Trump assegurava que sí, que era un pas endavant monumental cap a la pau, però Hamas ja va dir que només l'aplicaria si Israel cessava els atacs immediatament i des d'aleshores Israel no ha fet altra cosa que atacar Gaza. En conseqüència, els gazians estan desesperats.
20: Han dit que hi havia una treva, però on és la treva? Aquesta treva només serveix perquè recollim cadàvers, restes humanes, cervells, homes mutilats i mans amputades. Per què?
19: Fonts pròximes al govern de Netanyahu alerten de diverses condicions que allunyen la possibilitat de firmar l'acord. Israel vol reservar-se el dret d'atacar en aquelles zones que, segons el pla, quedarien sota control de les forces internacionals que han d'estabilitzar la franja. A més, exigeix que les armes de Hamas no només quedin emmagatzemades, sinó que siguin destruïdes i que Qatar i Turquia quedin fora del procés de verificació. Però la principal condició és en els tempos. Primer Hamas s'ha de desarmar del tot i després ja vindrien els gestos d'Israel. Un plantejament que fa que l'acord encara quedi molt lluny.
0: Esports. Amb en Marc Andrés.
2: Ha explicat el Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio, el Barça no es tornarà boig per Julián Álvarez, tot i que no hi ha cap alternativa a la posició de nou. Blagovic no és una opció i amb el mercat sense un nou de garanties, el club vol renovar Ferran Torres, això sí. L'oferta no serà de primer davanter, però sí pot comportar una pujada de sou. Unes converses que encara no han començat ho faran al setembre, quan Ferran ja torni de vacances. D'altra banda, el Barça busca una oferta d'uns 20 i 30 milions d'euros per Marc Casador, mentre s'espera també una oferta per Roni Bardaggi. Per últim, s'està treballant en una millora de contracte per Xavi Espart, que, pel rendiment en aquesta pretemporada, ha passat per sobre d'Héctor Fort. Tot això per un Barça que aquest dilluns tornarà a Barcelona després de completar la seva estada a Anglaterra. Ho fa amb un final un pèl accidentat, ja que s'ha cancel·lat una amistosa porta tancada que els blaugranes tenien previst contra el Preston North End de la segona divisió anglesa, ja que els anglesos no tenen prou efectius del primer equip per disputar-lo. Degut a la cancel·lació, l'equip de Flick farà una última sessió en terres angleses i tornarà cap a Barcelona a la tarda. Durant aquest diumenge, per cert, hem pogut sentir un dels futbolistes a l'estada, Álvaro Cortés, que ha donat per acabada la seva etapa al filial.
21: Bueno, creo que la etapa del filial ya la he pasado y lo que me gustaría es quedarme aquí en el primer equipo y ganarme un puesto. Con la confianza del míster y las opciones que hay es una cosa que me gustaría.
2: Cortés té propostes de diversos clubs, tot i que confia a quedar-se. El central aragonès va debutar amb el primer equip al camp de l'Alavés al final de la temporada passada. Aquest dilluns tindrem la tercera etapa del Tour de França femení, la primera que entrarà al territori francès, recorregut de 156 quilòmetres i mig, amb sortida a Ginebra i arribada al municipi francès de Poligny i amb els primers grans ports. Aquesta etapa tindrà un port de primera categoria, un de segona, un de tercera i un de quarta. El nom d'aquest diumenge, per ser, ha tornat a ser el de Lorena Vives, que s'ha endut la segona etapa en final als carrers de Ginebra. La neerlandesa, que ja va guanyar la primera etapa, s'ha tornat a imposar l'esprint i ha sumat la seva setena victòria en un Tour, cosa que suposa un rècord històric a la ronda francesa femenina. Sentim Vives.
22: Sí, la victòria ho fa molt més especial, però també perquè un cop més el nostre equip ha treballat molt per aconseguir-ho i les noies ho han donat tot en la persecució de Rianna Marcus per atrapar-la. I encara és més bonica que va vestida de groc.
2: Després d'aquesta victòria, Vives ha ampliat fins als 14, segons la diferència a la general amb la ciclista de Maurici Kim Lecourt. Per la seva banda, la catalana Paula Blasi ha entrat 19 en aquesta etapa i ara és 13a la general, a 28 segons de Vives, una Blasi que, això sí, ha mantingut el mallot blanc com a millor jove d'aquest Tour de França. Mireia Benito, a més de 2 minuts, ocupa la 58a posició.
0: Trescat Info.
2: Nova oportunitat aquest dilluns de medalla per Iris Thió a l'Europeu de Natació Artística que s'està disputant a París. A partir de les 9 del matí, Thió participarà a la final de solo lliure femení després de sumar 2 plates dissabte. Més tard, a 11:15, competirà el mallorquí Jordi Cáceres a la final de solo lliure masculí. Ja a la tarda, a partir de les 4, tindrà lloc la final del programa lliure per equips amb 3 catalanes, Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández, un combinat que aquest diumenge ha acabat en segona posició a la ronda preliminar darrere de la selecció d'atletes neutrals. Un diumenge que també ha deixat una 4ª posició per a la catalana Carla Lorenzo en aquests europeus. La jove nedadora de Sant Andreu de Llavaneres ha quedat 4ª a la final del duet mix tècnic fent parella amb Jordi Cáceres. La sentim.
23: Crec que hem sortit a nedar amb moltes ganes i molta il·lusió de fer aquest duo que portem tota la temporada esperant aquest moment i crec que hem fet gaudir al públic, que això és molt important.
2: La parella ha acabat tot just darrere del duet de la Gran Bretanya, Itàlia i els atletes neutrals, els russos.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: En motor, el pilot català Gil Membrado, de només 18 anys, ha guanyat el Rally de Finlàndia aquest diumenge a la categoria júnior i a la World Rally Car 3. El pilot de Lluçanès s'ha convertit en el més jove de la història que guanya una prova del Mundial en les dues categories. Sentim Membrado en una entrevista al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
24: Ha estat un rally difícil, sobretot ara al final. Avui era un tram de 30 quilòmetres repetit 2 vegades. La primera passada no ens ha anat gaire bé, hem perdut el... No anàvem líders, després hem perdut aquest lideratge i després en aquest últim tram hem intentat apretar al màxim, però anàvem 3 segons per darrere i estava mirant els últims parcials amb el telèfon i no m'ho podia creure quan ha arribat el rival a darrere nostre i hem vist que havíem guanyat, estava supercontent.
2: A la general del campionat, a falta d'una prova al Paraguai, Membrado, pilot de Ford, s'ha situat a 22 i 26 punts del líder respectius a les dues categories. I tornant al futbol, aquest dilluns comença una nova edició del Torneig d'Històrics, la 40a edició d'aquest torneig dedicat als clubs més història del futbol català. Alfred Porcar, conegut com a Fido, és el director general del Martinenc, el club que organitza aquest torneig. El sentim en una entrevista al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
1: Són 40 edicions que ens fa feliços, que lògicament darrere aquí hi ha molta gent que des dels inicis doncs, va impulsar aquest torneig, que l'ha anat fent seu, que l'ha fet que la gent se'ls sentís de tothom i que lògicament han anat passant la història al relleu perquè el torneig és endavant fins a arribar al dia d'avui, no?
2: En aquesta edició del torneig hi participaran els Sants, l'Hospitalet, el Reus Redis, la Muntanyès, el Júpiter i el Badalona, el Martinenc, l'Horta i el Sant Andreu i també el Vilanova, el Prat i l'Europa.
11: Són 2:15 de 7.

0: Repassem les principals informacions que us hem explicat fins ara. Més de 80 morts reconeguts oficialment a la tragèdia de Ceuta després que el Marroc ha fet el seu primer balanç amb 11 morts. Rabat culpa de l'entrada massiva de migrants, les màfies, les xarxes socials i els malentesos sobre la sentència del Suprem. Aquest diumenge s'han format llargues cues de persones esperant rebre aliments i també ajuda humanitària. A partir d'aquest dilluns no hi haurà cap municipi en perill extrem d'incendi a Catalunya i es reobriran els accessos a tots els espais naturals. Tot i això, es manté el nivell 3 de perill molt alt d'incendi forestal a 71 municipis de 12 comarques. A Sanet, a l'Alta Ribagorça, els bombers continuen treballant en un foc que ja ha cremat una setantena d'hectàrees. A partir d'ara us explicarem que a la Ronda de Dalt de Barcelona hi haurà restriccions a partir d'aquest dilluns per unes obres que entallaran un carril per sentit entre l'Institut de la Vall d'Hebron i l'Avinguda Vallcarca. És una nova fase dels treballs de cobertura de la Ronda que s'allargarà durant 3 setmanes fins al 24 d'agost i que donarà continuïtat al sostre ja acabat entre el Mercat de la Vall d'Hebron i l'Institut. I anirem a Prades, on el concurs de gossos d'Aturà ha reunit aquest diumenge unes 800 persones. Hi han participat 10 pastors i animals vinguts de diferents punts de Catalunya, l'Aragó i també el País Basc i el País Valencià i les Balears. I en esports, què destaquem, Marc Andrés?
1: Que el Barça torna aquest dilluns de la seva estada a Anglaterra. Els blaugranes faran una sessió d'entrenament matinal i després tornaran cap a Barcelona. Ho faran abans d'hora, després que l'amistós previst contra el Preston North End s'hagi cancel·lat. L'equip anglès ha al·legat falta d'efectius del primer equip. En falta en clau de mercat, Julián Álvarez és l'única opció pel nou blaugrana que no es tornarà boig, però no hi ha alternatives, mentre el Barça, a partir de setembre, oferirà la renovació a Ferran Torres.
0: Pel que fa al temps, aquesta nit serà calorosa, amb mínimes per sobre dels 25 o 26 graus a la costa, nit tòrrida, i entre 20 i 24 graus a moltes zones de l'interior. Al Pirineu es podrà baixar cap als 15 graus. Cel poc ennuvolat fins al matí de dilluns. A la tarda hi haurà més tempestes i més fortes al Pirineu, punts de Lleida i els ports, amb alguna pedregada. El Marroc ha fet el primer balanç sobre la tragèdia de Ceuta i apunta com a causa de l'entrada massiva de migrants les màfies, les xarxes socials i la sentència judicial espanyola contra les devolucions en calent. El govern alauita reconeix 11 morts al seu territori, 10 dels quals ofegats i un que ha caigut per un penya-segat. Aquesta xifra s'ha d'afegir als 72 que oficialment admet el govern espanyol. Rabat calcula que 40.000 persones van passar a la frontera, mentre que Madrid parla de 70.000. La majoria ja han tornat a territori marroquí, però encara queden multitud de migrants que fan cues per poder menjar i menors que vagaregen pels carrers de la ciutat. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnades.
2: Als baixos de la mesquita de Sidi Mbarek, l'ONG musulmana Luna Blanca reparteix menjar i beguda. Pa, galetes, un cartró de llet, una olla d'aigua per compartir. Després d'una hora i mitja així, la cua és llarga i continua sent i no paren d'arribar grups. Són tots joves marroquins. Des de dissabte, milers d'ells han tornat al seu país, creuen de nou en sentit invers la frontera del Tarajal, però encara en queden, tal com van recordar les autoritats de la ciutat autònoma. Halima Ahmed, portaveu de l'ONG, explica com estan les coses. La cua és llarga perquè, tot i que la situació excepcional que ha viscut Ceuta ha baixat molt d'intensitat, encara no s'ha tornat a la normalitat.
3: Sí, sí, sigue siendo muy larga porque da muchísima gente todavía por irse, que se esconden donde pueden, en campos, en coches abandonados, en las escolleras del puerto, en donde sea, porque tienen la esperanza de que cuando pase un tiempo se volverán a reabrir los centros de acogida. Están viniendo sucios, sin ropa para cambiarse, descalzos, incluso algunos que toman medicación han venido sin ella.
2: Veig joves marroquins efectivament pujats a roques enmig del mar, entre blocs de formigó dels espigons o dutxant-se i nedant a la platja de Benítez. A Ceuta hi ha també molts menors. No hi ha una xifra oficial, però es calcula que almenys uns 1.500. La majoria estan en els dos centres d'internament que es van reobrir fa uns dies. Altres, en una nau industrial al barri del Príncipe, una zona molt degradada al costat de la frontera del Tarajal. Allà, sol, em trobo el Ryan, un nen marroquí de 14 anys que va arribar nedant amb dos amics més després de sortir sortir de Tànger. Està enfadat, diu, perquè creu que es mereix més i està al carrer sense menjar ni sostre.
4: Parlo altres llengües. Espanya em necessita molt.
2: Els migrants menors no acompanyats tenen una protecció jurídica especial, però tot i així ens trobem alguns que asseguren que es van amagant per evitar la policia.
0: Aquest drama humà és precisament una de les conseqüències de la crisi de Ceuta. Les ONGs que treballen sobre el terreny denuncien la manca d'infraestructures a la ciutat per acollir tants cadàvers i lamenten la dificultat logística i burocràtica per poder repatriar els cossos. Ho denuncia Elena Maleno, portaveu de l'ONG Caminando Fronteras, en declaracions al Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio.
5: Famílies que estan en Marruecos en estos momentos o que estan en otros países, como Sudán, como Túnez o como Argelia, que también hay muchas personas de estas nacionalidades que cruzan hacia Ceuta, se encuentran que, por ejemplo, no pueden ir a los consulados españoles que están en esos países a poner una muestra de ADN con todas las garantías y que pueda ser enviada al Estado español.
0: Ramsés Mohamed Azumic, educador social i membre de l'associació Elín de Ceuta, denuncia que les persones migrants es converteixen en instruments polítics i reclama una resposta ràpida davant el col·lapse. També són declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Lleva necesariamente a reflexionar sobre la importancia y la necesidad de que en Ceuta, tanto el gobierno local como el gobierno nacional, tengan la capacidad y tengan los protocolos definidos para actuar y dar respuesta rápida a estas situaciones y no dejar que pasen pues dos o tres días en los que realmente la respuesta ha llegado mal, ha llegado tarde y el resultado pues es ese, ¿no?
0: Per cert, que el papa Lleó XIV també ha mostrat la seva preocupació pels fets de Ceuta. Després de l'Àngelus de cada diumenge a la plaça Sant Pere del Vaticà, el pontífex ha reclamat una solució justa a aquesta crisi.
7: Sigo con preocupación l'alarmante situación en Ceuta, pidiendo a Dios, por medio de la intercesión de Nuestro Señor de África, que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Perú estudia suspendre els vols turístics sobre la zona arqueològica de Nazca després que aquest dissabte es va estavellar una avioneta i van morir els dos pilots i 11 turistes europeus, dos d'ells un matrimoni de Valladolid. Així ho ha anunciat la presidenta peruana, Keiko Fujimori, mentre s'investiguen les causes del sinistre, el tercer que hi ha hagut a la zona en els últims 6 anys.
9: El ministro de Transportes está haciendo la investigación correspondiente. Sí, se está evaluando la suspensión temporal de este aeropuerto.
0: Els pilots van informar d'una emergència a l'avioneta abans de perdre el contacte amb la torre de control. Divendres es van haver de suspendre els vols a la zona per forts vents i tempestes de sorra. Les línies de Nazca atrauen uns 100.000 visitants cada any i molts contracten avionetes per veure-les millor des de l'aire. Rússia qualifica d'atemptat terrorista l'explosió a un restaurant de luxe al centre de Moscou, on hi havia comandaments militars, i sospita que darrere hi ha Ucraïna. L'explosió d'un artefacte va causar almenys 5 morts i una vintena de ferits en un local on el cap de les forces aeroespacials russes, Alexander Chaiko, celebrava el seu 55è aniversari. Aquest militar va dirigir tropes a Ucraïna el 2022 implicades en crims de guerra a la ciutat de Butxa. Entre les víctimes mortals hi ha una dona, suposada portadora de l'explosiu sense saber-ho, un guarda de seguretat i un dels clients del restaurant, però no el general Chaiko. D'altra banda, drons ucraïnesos han mort almenys 8 persones en territori rus i han destruït un altre magatzem de Wildberries, l'anomenat Amazon Rus, la principal companyia russa de distribució en línia. Els drons també han causat incendis en una refineria de petroli i en un aeròdrom d'una base militar. Nicolás Maduro ha valorat positivament qualsevol intent de diàleg entre el govern de Venezuela i l'oposició. El president capturat pels Estats Units ha emès un missatge a les xarxes socials des de la seva presó de Nova York, en el qual saluda qualsevol camí de diàleg que contribueixi a consolidar la pau. Aquest missatge s'ha donat a conèixer coincidint amb l'inici de les converses entre el chavisme i l'oposició venezolana, apadrinades per la Casa Blanca. Les negociacions tenen com a objectiu preparar la transició del país per celebrar unes noves eleccions i han deixat de banda la participació de la líder opositora María Corina Machado. Aquestes últimes hores, el president Donald Trump ha compartit a les xarxes la imatge d'un mapa de Venezuela amb els colors de la bandera dels Estats Units i el lema Estat 51.
8: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Tornem a Catalunya. Atenció si heu de circular per la ronda de dalt de Barcelona, perquè a partir d'aquest dilluns comencen les obres que tallaran un carril per sentit en aquesta via entre l'Institut de la Vall d'Hebron i l'Avinguda Vallcarca. És una nova fase dels treballs de cobertura de la ronda que s'allargarà durant 3 setmanes fins al 24 d'agost i que donarà continuïtat al sostre ja acabat entre el mercat de la Vall d'Hebron i l'Institut. S'acabaran de cobrir 340 metres més de la via, que se sumaran als 200 ja coberts i que generaran més espai per als vianants amb espais verds. El tall d'un carril per sentit coexistirà fins al 6 d'agost amb els talls nocturns que s'estan fent de diumenge a dijous des del 20 de juliol. Segons l'Ajuntament, això optimitzarà el ritme de feina durant l'agost per complir amb l'objectiu d'acabar el projecte a finals del 2027. La circulació també es complicarà aquest dilluns a la Rambla, on les obres de reurbanització ja encara en la recta final i aquest dilluns han començat els treballs de pavimentació. Fins al 16 d'agost es pavimentaran 40 metres al tram més baix de la via a tocar de la foneria de Canons, uns treballs que afectaran el trànsit en sentit ascendent des del portal de la Pau. També s'alterarà el recorregut de la línia 59 d'autobús, que farà un circuit alternatiu, i diverses parades quedaran anul·lades temporalment fins que acabin les obres. Troben 3 projectils antiaeris en el buidatge d'un pis a l'Eixample de Barcelona. La troballa s'ha fet en un immoble del carrer de Nàpols i els TEDx s'han activat per recollir-los i així destruir-los amb seguretat. Es tracta de 3 projectils d'artilleria antiaèria en molt bon estat de conservació i de procedència desconeguda. Els Mossos d'Esquadra recorden que en cas de trobar un artefacte explosiu no s'ha de tocar ni moure i cal trucar immediatament al telèfon 112. L'empresa catalana de calçat esportiu Múnich ha començat la negociació d'un expedient de regulació d'ocupació que afectarà unes 65 persones, que equival al 16% de la plantilla de la seva xarxa de botigues a Espanya, i preveu el tancament del voltant de 15 establiments, entre els quals alguns ubicats a Barcelona. La companyia, amb seu a Capellades, justifica l'ajust per les pèrdues registrades en part de la seva xarxa comercial i per la caiguda dels ingressos a les botigues físiques. Encara que Múnich s'ha mostrat obert a revisar el nombre de tancaments, els representants de la plantilla sostenen que en alguns casos només es planteja endarrerir uns mesos la clausura de determinats locals. Unes 400 persones han manifestat a Serra de Daró, al Baix Empordà, per reclamar més seguretat a les carreteres del Baix Ter. Prou excuses. La plataforma convocant assegura que a la zona hi ha un accident cada 2 setmanes. Berta Artigas Fontàs.
10: Persones a peu, en bicicleta i també una vintena de tractors han fet una marxa lenta aquest matí fins a Masveí en direcció a Gualta per denunciar la manca d'inversions a la xarxa viària del Baix Ter. Reclamen a la Generalitat que ampliï les carreteres, que en aquesta zona moltes tenen un carril per sentit i no tenen voral, fet que asseguren que contribueix a l'alta sinistralitat. Sobre el paquet de mesures anunciat fa unes setmanes pel govern, ho valoren positivament, però asseguren que estaran vigilant.
11: Tot anunci és molt benvingut, el que passa és que ja venim de dècades d'anuncis, però no s'ha executat absolutament res. Llavors, un anunci, evidentment, no pot aturar una reivindicació col·lectiva.
10: És en Francesc Baquer, de la plataforma. La manifestació també ha volgut homenatjar les persones que han mort en aquestes carreteres. La Carme Bonilla va perdre el seu marit a finals de l'any passat.
12: Perquè estàvem tips de passar-hi i ell és nascut a Gualta i el varen matar el 10 de desembre un camionàs. Ell venia tan tranquil del metge de Girona i aquí a Gualta se'l van portar. ja està.
10: També hi han participat diversos alcaldes de la zona que comparteixen preocupació. De fet, una vintena d'ajuntaments del Baix Ter ja han aprovat mocions de suport a les reivindicacions de la plataforma.
0: A les aigües de Formentera aquest diumenge s'ha interceptat una pastera amb 17 persones migrants procedents del Magreb. El govern de les Balears xifra en 11.000 persones les que hi han arribat per mar l'últim any i mig en unes 600 pasteres i uns 800 els menors ara sota tutela procedents d'aquestes migracions. La majoria de les embarcacions procedeixen d'Algèria.
8: El temps.
0: Dani Ramírez.
13: La temperatura avui amb un tret de sortida molt elevat perquè hauran baixat poc aquesta nit. Per tant, calor, xafogor, calor en hores nocturnes. També aquest avís activat del Meteocat, del Servei Meteorològic de Catalunya, de calor nocturna. Això suposa un cert perill perquè no es baixen tota la nit dels 25, 26 o 27 a molts sectors de la costa amb humitat del 80-90%. És molta xafogor. I a l'interior, llocs on habitualment fa una mica més de fresca a l'estiu, costarà baixar dels 22, 23 o 24. És el cas de la zona de Ponent. També costarà baixar doncs, aquests 24, 25, per exemple, a les Terres de l'Ebre, a la Ribera d'Ebre, litoral i prelitoral tarragoní i sobretot també el Delta de l'Ebre. Molta xafogor, baixa una mica la temperatura aquest dilluns a la tarda. Hi haurà més tempestes al Pirineu, Prepirineu, poden ser fortes amb pedra o calamarsa i també afectar algun sector de Ponent, sobretot la Noguera. Després es podria intensificar a l'Urgell i Principat d'Andorra. Compte, hi ha risc d'algun aiguat aquest dilluns. Poden caure més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora, o pedra, pedregada. I algun xàfec pot arribar al Segrià, a l'Urgell, Pla d'Urgell, no descartem la zona dels ports, l'interior de les comarques de Castelló. Tant dimarts com dijous hi haurà més tempestes a les tardes, podran ser fortes a l'interior, nord i ponent, Catalunya central també, amb risc de pedra o calamarsa. Fa molta calor, les tempestes poden descarregar amb intensitat.
8: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: A Palma aquest diumenge s'ha celebrat la gala de cloenda de la 16a edició de l'Atlàntida Film Fest. Entre els premiats, Lionel, òpera prima de Carlos Said, com a millor pel·lícula, i Mala Bèstia, de Bàrbara Ferrer, i amb la participació de 3Cat. Palma, Caterina Carmany.
14: Mala Bèstia, de Bàrbara Ferrer, sobre les ferides de l'adolescència en les dones i amb participació de 3Cat, ha guanyat el premi Dama Agustí Villaronga. I l'estrena d'avui ha centrat bona part dels flaixos. El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, en Javier Bardem i Victoria Luengo, que protagonitzen la relació difícil entre un pare, director de cinema, i la seva filla, a qui decides contractar com a actriu.
15: El mundo desde dentro, desde el oficio, sí está muy conectado con lo que hago. Esa parte era mucho más, no sé, iba a decir fácil, pero no era fácil, no es fácil, es como más cercana a lo que yo experimento cuando hago una película, ¿no?
16: Quan vaig rebre el guió i quan em van dir que seria el Javier Bardem el meu company, vaig sentir molta por perquè vaig pensar que seria molt difícil i ara et puc dir que m'ha semblat un rodatge facilíssim.
14: La categoria general ha estat per Lionel, que narra el viatge d'un pare i un fill que es converteix en una espiral de secrets.
0: Centenars de persones vingudes d'arreu de Catalunya i de la regió d'Occitània han commemorat el 20è aniversari de l'oficialitat de l'occità a Catalunya en el marc de la 39a pujada al port de Salou. Ho ha seguit Alba Mor.
17: L'oficialitat de l'Occità reconeix l'Estatut de Catalunya del 2006 i en la pujada al port de Salou d'enguany s'ha aprofitat per analitzar aquest reconeixement. Esther Luceas, presidenta del Centre d'Agermanament Occitano-Català.
18: El problema és que no ho és tot. O sigui, l'important de les llengües és l'ús social, l'important de les llengües és doncs, que serveixin bàsicament, perquè a la pràctica, quan hi ha aquestes situacions de bilingüisme, doncs sempre hi ha una llengua dominant i una dominada, i la dominada doncs, sempre va perdent parlants. Aleshores, doncs, entre tots hem de fer doncs, que l'aranès sigui a la llengua que es necessiti per viure a l'Aran i que el català sigui la llengua que es necessita per viure a Catalunya.
17: La trobada, que s'organitza cada primer diumenge del mes d'agost, se celebra al port de muntanya que uneix el Pallars Sobirà amb el departament francès de l'Arieja. L'objectiu de tot plegat és reivindicar el Pirineu com a nexe d'unió entre els que hi habiten a banda i banda, en una jornada en què els participants comparteixen gastronomia i cultura.
0: Un estudi de la Fundació de Recerca de l'Hospital Clínic de Barcelona ha identificat un marcador que en el mateix moment del diagnòstic permet detectar els pacients amb linfoma folicular que tindran risc de recaiguda. És el tipus de càncer del sistema limfàtic més freqüent dels de creixement lent, tot i que respon bé a la quimioteràpia, és difícil de curar del tot i sovint presenta recaigudes. L'estudi ha identificat una proteïna, la CD70, que marca el perill de recaure. Ho ha explicat a 3CAT Info Patricia Pérez Galán, que juntament amb Sònia Guedan ha liderat la recerca.
19: Hem trobat que s'expressa de manera molt elevada al moment del diagnòstic en aquests pacients que més tard recauran. I això ho hem trobat fent un estudi en una sèrie molt controlada, de molt seguiment, de l'Hospital Clínic de Barcelona, i hem identificat aquest marcador que ens pot ajudar a estratificar millor els pacients i d'aquesta manera adaptar les estratègies terapèutiques segons el risc que tinguin.
0: Les investigadores de l'estudi, finançat en part per la Marató de 3CAT, han desenvolupat un nou tractament que millora el control de la malaltia en models preclínics. Els fàrmacs contra l'obesitat, com l'Ozempic, han d'anar acompanyats d'una atenció nutricional, física i psicològica. Així ho conclou un estudi europeu amb participació catalana, publicat recentment a la revista The Lancet. Maria Guixà.
20: L'informe alerta que, tot i que aquests fàrmacs redueixen la gana i augmenten la sensació de sacietat, també comporten reptes nutricionals, físics i emocionals que requereixen un seguiment adaptat a cada pacient. Sentim Mònica Bulló, autora de l'estudi i investigadora de la Universitat Rovira i Virgili, en declaracions a 3CAT Info.
21: Aquesta medicació ha d'anar acompanyada d'un seguiment per dietistes nutricionistes i ha d'anar acompanyada d'un seguiment o d'una cura, no?, dels canvis en la composició corporal. Per tant, d'alguna manera ha d'anar recolzat per les pautes d'activitat física i en alguns casos, potser no en tots, però en alguns casos també aspectes psicològics importants.
20: L'Ozempic és el fàrmac més popular per tractar la diabetis tipus 2. El seu principi actiu, la semaglutida, ajuda a regular els nivells de sucre en sang i pot reduir la gana, fet que explica la seva popularitat recent com a eina per perdre pes. Bulló, però, demana als metges que recepten aquests tipus de medicaments que els acompanyin també d'un abordatge integral que inclogui alimentació adequada, exercici físic i suport psicològic pels pacients.
21: Aquest consens potser va molt més dirigit, com aquí que diu, el que serien, no?, els organismes que regulen polítiques de salut, no?, i els metges, que no pas el pacient. Aquests medicaments no es poden prescriure de manera generalitzada, diguéssim, a tothom. També que la gent sàpiga que pot haver uns certs efectes molestos.
20: Medicaments com l'Ozempic aconsegueixen pèrdues de pes d'entre el 10 i el 20% en assajos clínics, a més de millores en la pressió arterial i el perfil lipídic. L'alta popularitat d'aquest fàrmac s'ha disparat perquè influenciadors, actrius o celebritats com, per exemple, Kim Kardashian han contribuït a popularitzar-ne l'ús per aprimar-se gràcies a la seva viralització per les xarxes socials. A les farmàcies, la demanda d'aquest medicament va experimentar un creixement exponencial durant el 2022 i, de fet, va ser aleshores quan va començar a escassejar. Es tracta més d'un medicament car i Mònica Bulló considera que això hauria de ser reversible perquè hauria de ser un medicament accessible a tothom.
21: Cada país té la seva normativa i la sanitat hauria de ser, no?, accessible a tothom, i en aquest cas potser és un clar exemple de que la farmacologia no ho és. Són medicaments que no entren per la seguretat social i que són realment cars. Per tant, hi ha molta gent que fins i tot estan, diguéssim, complint criteris, no?, clínics per poder-se'ls prendre, doncs potser són famílies que no hi poden tindre accés, no? I en canvi, altra gent que no necessiten, però que tenen un poder adquisitiu més alt i que els poden aconseguir.
20: L'Ozempic el fabrica la farmacèutica danesa Novo Nordisk, que el primer trimestre d'aquest any ja va aconseguir un benefici de gairebé 6.500 milions d'euros, un increment del 67% respecte de l'any passat.
0: I el concurs de gossos d'atura de Prades ha reunit aquest diumenge unes 800 persones. Ho ha seguit Eloi Tost.
22: La competició ha estat d'allò més ajustada i se l'ha acabat enduent Juli Bayot, d'Ares del Maestrat, a Castelló, amb el seu gos Atila. Bayot ha explicat que no fa cap preparació especial pel concurs.
23: Ha intentat ensenyar els drets, esquerra, les ordres molt precises, no? Jo en el dia a dia, els gossos, pues claro, el fet d'haver ensenyat dret, esquerra, avant, tot això ja te serveix pel treball del dia a dia. No fas cap treball específic al concurs.
22: Durant tot el cap de setmana hi ha hagut activitats paral·leles, com talles de llana, una de

0: temporada passa per sobre d'Héctor Fort, un Xavi Espart que es veu amb opcions de quedar-se al primer equip.
1: Jo vull pensar que sí, la veritat que estic intentant per això, demostrar que puc estar aquí, sempre des de la humilitat i el treball, i la veritat que doncs, intentaré seguir així perquè pugui passar.
0: Tot això per un Barça que aquest dilluns tornarà a Barcelona després de completar la seva estada a Anglaterra. Ho fa amb un final un pèl accidentat, ja que s'ha cancel·lat una amistosa porta tancada que els blaugranes tenien previst contra el Preston North End de la segona divisió anglesa, ja que els anglesos no tenen prou efectius del primer equip per disputar-lo. Degut a la cancel·lació, l'equip de Hansi Flick farà una última sessió en terres angleses i tornarà cap a Barcelona a la tarda. Aquest dilluns tindrem la tercera etapa del Tour de França femení, la primera que entrarà al territori francès, recorregut de 156 quilòmetres i mig amb sortida a Ginebra i arribada al municipi francès de Poligny i amb els primers grans ports. Aquesta tercera etapa tindrà un port de primera categoria, un de segona, un de tercera i un de quarta. El nom d'aquest diumenge ha tornat a ser el de Lorena Vives, que s'ha endut la segona etapa en final als carrers de Ginebra. La neerlandesa, que ja havia guanyat la primera etapa, s'ha tornat a imposar l'esprint i ha sumat la seva setena victòria en un tour, cosa que suposa un rècord històric a la ronda francesa femenina. Sentim la portadora del mallot groc.
2: No, I think every sprint is quite exciting because...
3: No, cada sprint és emocionant. Si comptes un petit error, l'esprint s'acaba i no pots enllestir la feina per l'equip. Per mi sempre són emocionants i també hi ha nervis a l'esprint.
2: Nervous sometimes to still sprint.
0: Després d'aquesta victòria, Vives ha ampliat fins a 14, als 14 segons, la diferència a la general amb la ciclista de Maurici, Kim LeCourt. Per la seva banda, la catalana Paula Blasi ha estat 19a a l'etapa i es troba a 13a posició a la general, a 28 segons de Vives. Una Blasi que, això sí, ha mantingut el mallot blanc com a millor jove d'aquest tour. Mireia Benito, a més de 2 minuts, ocupa la 58a posició a la general.
4: Tresca Tinfo.
0: Nova oportunitat de medalla per a Iris Thió a l'Europeu de Natació Artística que s'està disputant a París. Aquest dilluns, a partir de les 9 del matí, Thió participarà a la final de solo lliure femení després de sumar dues plates dissabte. Més tard, a un quart d'11, competirà el mallorquí Jordi Cáceres a la final de solo lliure masculí. Ja a la tarda, a partir de les 4, tindrà lloc la final del programa lliure per equips amb tres catalanes, Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández, un combinat que aquest diumenge ha acabat en segona posició a la ronda preliminar darrere de la selecció d'atletes neutrals. I el diumenge, que també ha deixat una quarta posició per a la catalana Carla Lorenzo en aquests europeus. La jove nedadora de Sant Andreu de Llavaneres ha quedat quarta a la final del duel tècnic mixt fent parella amb Jordi Cáceres. Sentim a Lorenzo.
5: Crec que hem sortit a nedar amb moltes ganes i molta il·lusió de fer aquest duo que portem tota la temporada esperant aquest moment i crec que hem fet gaudir al públic, que això és molt important.
0: La parella ha acabat tot just darrere dels duets de la Gran Bretanya, Itàlia i els atletes neutrals, els russos.
4: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En motor, el pilot català Gil Membrado, de només 18 anys, ha guanyat el Rally de Finlàndia aquest diumenge a la categoria júnior i a la World Rally Car 3. El pilot de Lluçanès s'ha convertit en el més jove de la història a guanyar una prova del Mundial a les dues categories. Sentim Membrado en una entrevista al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
6: Els dos rivals importants que teníem aquest rally era un finlandès i un suec, pilots que se saben molt bé aquests trams i aquestes carreteres, i doncs poder guanyar aquí, que el primer cop que ho va fer un pilot que no era d'aquí va ser en Carlos Sainz, i doncs poder-ho fer una mica doncs, com ell és molt, molt important per nosaltres.
0: A la general del campionat, a falta d'una prova, que serà el Paraguai, Membrado, pilot de Ford, s'ha situat a 22 i 26 punts dels líders respectius a les dues categories. I tornant al futbol, aquest dilluns comença una nova edició del Torneig d'Històrics, la 40a edició d'aquest torneig dedicat als clubs amb més història del futbol català. Alfred Porcar, conegut com a Fido, és el director general del Martinenc, el club que organitza aquest torneig. El sentim en una entrevista al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
7: Els seus aficionats i simpatitzants i la gent creirà aquest tipus de futbol i volen ser, es volen retrobar, volen vindre, anem a dir, la primera vegada després de molt temps que no els veuen, i aquí és com diu el nostre lema d'aquest any, no? Una grada per tothom, no? Aquí, lògicament, hi ha competència, hi ha molts equips, hi ha diferents equips de diferents categories, però tots ens seiem a una mateixa grada i aquí compartim, no?, allò que ens agrada, que és aquest futbol popular.
0: Com les edicions anteriors, aquest torneig històrics tindrà quatre grups. El jugaran Sants Hospitalet i Reus Redis, Muntanyesa, Júpiter i Badalona, Martinenc, Corta i Sant Andreu i Vilanova, Prat i Europa.
8: Senyores i senyors, bon dia.

0: Com esteu? Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. Molt bon dilluns, un dia en què ens llevem amb 19 graus a Vic, 24 a Palafrugell i 28 graus a Vinebre. Tot i aquestes altes temperatures, la bona notícia del matí és que avui no tenim cap municipi a Catalunya en perill extrem d'incendis. Ni un. 71 municipis, és veritat que estan en perill molt alt, però no n'hi ha ni un en perill extrem per primera vegada des que vam començar l'estiu. Dit això, el que sí que continua actiu és l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça, que està en un terreny molt complicat i això dificulta la feina dels bombers. I, a més, ahir es va veure reactivat una altra vegada per un pirocúmul. Ja sabeu, aquests núvols que es formen per la calor del mateix incendi i que en compliquen l'extinció. Per tant, el panorama d'incendis és notablement millor del que era fa, per exemple, un parell de setmanes, o encara més de fa tot just un mes, però, evidentment, s'insisteix que no es pot abaixar la guàrdia. Cori Massip, com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com pinta el dilluns? Més calor?
1: Calor moderada. Bueno. Màximes que arribaran fins als 37-38, no esperem cap valor de 40 graus. Calor en farà i deixa fogó. De fet, n'està fent una nit de mal dormir tota la costa. No s'ha baixat aquests 26 o 27 graus. I també el temps ens porta una bona notícia, i és que cada tarda, en un lloc o altre del país, anirem repetint aquests ruixats, xàfecs, tempestes, que no seran generals, no afectaran a tot arreu, tot Catalunya, però sí que el Pirineu, el Prepirineu, l'interior, i avui, de fet, n'esperem. Tenim avisos activats del Servei Meteorològic de Catalunya cap a l'Alt Pirineu, i també podrien arribar algunes tempestes, alguns xàfecs, cap a les comarques del Pla de Lleida i de les Terres de l'Ebre. A la resta sí que és veritat que no ha de ploure, es taparà, farà aquesta calor, xafogó, però tot aquest ambient pesat a la façana litoral.
0: Gràcies, Gori, fins ara.
1: Fins ara.
0: Aquest és el panorama que tindrem per les pròximes hores, que tindrem per aquest dilluns, amb aquesta xafogó que es nota, però el tema noticiós continua sent Ceuta.
2: هذه الأحداث لم تكن وليدة عوامل ظرفية أو تلقائية وإنما جاءت نتيجة تفاعل.
0: És el portaveu del Ministeri de l'Interior del Marroc en un comunicat a les últimes hores. Fins ara el seu govern no n'havia dit gran cosa de la crisi de Ceuta, però ara admet 11 persones mortes en el seu territori. 11. Quan des de Ceuta calculen que les persones que van morir intentant arribar a la ciutat podrien superar el centenar. El govern espanyol parla de més d'una setantena, però des de Ceuta diuen que podrien ser més de 100, si no 150. El govern marroquí també xifra en 40.000 el nombre de persones que van entrar a Ceuta, i això també està molt, molt per sota del que calcula l'executiu espanyol. De fet, segons el govern de Pedro Sánchez, si agafem les persones que ja han tornat al Marroc, arribem pràcticament a les 70.000.
3: No, I don't want to back to Marroc. I want to live here in Spain. Police, good people.
0: I aquests són alguns dels nois que continuen a Ceuta. No està clar quants són, si se sap que la immensa majoria van tornar, com diu com a mínim el govern espanyol, però els que continuen a Ceuta podrien ser centenars, i de fet hi ha alguns càlculs que diuen que fins i tot podrien superar el miler. L'exèrcit manté un dispositiu a Ceuta per facilitar el retorn d'aquestes persones, i hi ha ONGs que alerten que podria haver-hi expulsions il·legals, perquè recordem que els menors d'edat o les persones que sol·liciten asil, en teoria, no se les pot expulsar. Avui tornarem a Ceuta en directe per veure com està evolucionant aquesta situació, per veure com està anant aquesta crisi i aquesta gestió. El que sí que està meridianament clar és que la crisi continua esclatant en l'esfera política.
4: Ceuta és Espanya i no podem permetir que planes a medio i largo plazo la invadan para siempre, porque están esos planes que Ceuta y Melilla, y ya veremos en el futuro qué más, van a intentar quitárnoslo.
0: La dimensió política. D'entrada, l'espanyola. Amb declaracions com aquesta, d'Isabel Díaz Ayuso, o també, evidentment, dels líders de Vox, com per exemple Santiago Abascal, però després també tenim la dimensió europea, que avui també seguirem de ben a prop aquí al matí de Catalunya Ràdio. Recordeu que hi ha hagut governs com l'italià que han recuperat els controls fronterers amb Espanya. Avui es reuneixen els ambaixadors dels països de la Unió, demà es reuneixen els ministres de l'Interior, després que hagin estat molts els governs que s'hagin desmarcat d'Espanya i que el propi Pedro Sánchez els hagi acusat d'egoistes. Avui, primera reunió, i demà reunió dels ministres de l'Interior. Avui en parlarem al matí de Catalunya Ràdio d'aquesta qüestió. Insisteixo que anirem directe a Ceuta per veure com està el panorama, i parlarem també amb el Pol Morillas, el director del CIDOB, per veure què diu aquesta crisi d'Europa i sobretot per veure les derivades, diguem-ne, geopolítiques que té aquesta crisi. A banda d'això, avui al matí de Catalunya Ràdio parlem de coure.
5: Com que el coure és un material que té uns preus molt elevats, es creen gestors de residus il·legals, és a dir, persones que d'una manera totalment aliena a la normativa, munten plantes
0: El coure ara costa 3 vegades més que fa una dècada als mercats internacionals. 3 vegades més, i s'ha disparat més encara en els últims temps. I això ha fet que, per exemple, només en els últims mesos a la xarxa ferroviària catalana s'hagin registrat 152 robatoris de cables de coure. Això en el primer semestre d'aquest any. 152 robatoris de coure el primer semestre a la xarxa de trens. És el doble que el mateix període de l'any passat. Avui ho explicarem aquí al matí de Catalunya Ràdio. I encara una notícia de la nit. Donald Trump deia que avui es reprenen les negociacions amb l'Iran i que és a punt d'arribar a un acord sobre la reobertura de l'estret d'Hormuz. Les últimes enquestes, per cert, apunten que un terç dels nord-americans aproven la gestió del president, la qual cosa situa Donald Trump a mínims històrics. I una cosa important, sobretot si aquests dies heu d'agafar un avió. Demà comença una vaga en teoria indefinida dels treballadors de Ground Force. Ground Force és una empresa que fa això que en diuen serveis de terra a l'aeroport del Prat, que bàsicament vol dir transportar les maletes. Per tant, alerta si teniu un vol a partir de demà, perquè es poden veure afectats.
6: Portem mesos ja dient que la situació és insostenible. La plantilla no pot més.
0: És el que deien des de la CGT. Aquesta empresa, Ground Force, treballa per Air Europa, per Lufthansa o per Qatar Airways, entre d'altres. I d'esport, s'ha cancel·lat l'amistós que el Barça havia de disputar avui contra el Preston North End per baixes a l'equip anglès. I el Madrid ahir s'ha pronunciat finalment sobre aquest projecte de privatització de la FIFA que s'ha acabat deixant córrer. El club en això aplaudia la decisió de la UEFA de rebutjar la idea. Recordem que la UEFA fins i tot va amenaçar de boicotejar el Mundial. I també de les últimes hores... La cantant Ariana Grande ha anunciat que es retira de la vida pública quan acabi la seva gira, que ha de ser d'aquí un mes mal comptat. Un dels seus representants ho ha justificat dient que les seves aparicions han provocat, textualment, un escrutini públic interminable i continu, i que per això s'estima més retirar-se de la vida pública durant un temps. Aquesta decisió implica que ni tan sols apareixerà el musical Sunday in the Park with George.

L'obra és un clàssic de Sondheim que havia aixecat moltíssima expectació, bàsicament perquè Ariana Grande compartia cartella amb Jonathan Bailey, que era company seu a Wicked, a la pel·lícula Wicked. Aquest espectacle té l'estrena prevista per l'any que ve. Els productors de l'espectacle han confirmat que l'estrena de Sunday in the Park with George es manté sense, evidentment, Ariana Grande.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
1: Set i nou minuts avui al matí de Catalunya Ràdio a l'Àgora, d'aquí una hora i mitja mal comptada. Milagros Pérez Oliva, Oriol Mar, Toni Bolaño i Marcos Lamelas. Però de moment...

0: Marta Avellana, Maria Fernández Noguera i Roser Parera, bon dia.
1: Bon dia.
0: Crisi a Ceuta.
1: El Marroc atribueix l'entrada massiva d'emigrants a Ceuta a les màfies, les xarxes socials i la sentència judicial espanyola contra les devolucions en calent. Així ho ha dit el govern de Rabat en un comunicat emès ahir diumenge a última hora, on també ha confirmat que ha recuperat 11 cadàvers al seu territori, tot i que la majoria de persones ja han retornat al Marroc. A Ceuta encara en queden moltes que viuen entre la incertesa i l'espera. Aquesta situació, però, ha provocat ja alguns incidents.
0: Anem en directe a Ceuta amb l'enviada especial de Catalunya Ràdio, Cèlia Sarnades, bon dia.
2: Bon dia, doncs efectivament el gruix dels 40.000 migrants que ara el Marroc reconeix que van travessar la frontera i que són 50 o 60.000 segons les autoritats espanyoles van tornar de fet a casa al cap de 24 hores. El govern del Marroc, que no va reaccionar com dèieu fins ahir al vespre, atribueix aquest episodi migratori excepcional a la desinformació i les màfies. I efectivament tots els joves marroquins amb qui jo he parlat aquests dies confirmen que va ser a través de les xarxes com els va arribar el rumor que la frontera estava oberta. La qüestió és qui va llançar i difondre aquest rumor. Diverses veus d'ONGs i polítics demanen que s'investigui doncs com es va articular l'episodi d'entrada de migrants més important de la història de Ceuta. Molts d'ells han marxat, com deia, però en queden. En queden amagats en roques enmig del mar, entre els espigons, a cotxes abandonats i dins i fora d'una nau industrial al costat del Tarajal, de la frontera, habilitada per a menors com el Mohamed, que té només 14 anys.
3: Parlo altres llengües. Espanya em necessita molt.
2: La incertesa i les llargues hores d'espera en boscos i platges sense menjar i sense suport està començant a passar factura i a la platja del Trampolín, on s'amunteguen centenars de subsaharians mirant el mar, hi ha hagut incidents les últimes hores. Mitjans locals apunten que ja hi ha migrants que estan fugint cap a la península en embarcacions petites.
0: Gràcies, Cèlia. Fins ara.
2: Fins ara.
0: Tornarem a Ceuta, evidentment, durant aquest matí, aquí al matí de Catalunya Ràdio, per parlar d'aquesta crisi, una crisi que també es tradueix en una setmana de reunions.
4: Els ambaixadors dels 27 països de la Unió Europea es reuneixen d'urgència aquest dilluns per abordar la crisi a Ceuta mentre creix la pressió perquè Espanya reforci el control de les fronteres. L'endemà serà el torn dels ministres de l'Interior després del xoc entre el govern espanyol i la majoria de socis comunitaris per la gestió de la política migratòria.
0: Més detalls des de Madrid. Alba Gil, bon dia.
5: Bon dia. La d'avui és la primera reunió del nivell Europa per la crisi a Ceuta. Els ambaixadors dels 27 tenen previst avaluar l'evolució de la crisi migratòria, que el govern espanyol dona pràcticament per tancada, i buscar vies de coordinació. Serà la prèvia d'una altra trobada, la que reunirà dimarts els ministres de l'Interior a petició de Sánchez i de 22 països més. Les dues cites, recordem, arriben en ple xoc diplomàtic entre Espanya i la majoria conservadora europea, liderada per la Itàlia de Meloni, que han aprofitat aquesta situació per carregar contra la política migratòria de Sánchez. El president espanyol els acusa d'egoisme i d'oportunisme polític mentre continua assenyalant les màfies i evita culpar-ne el Marroc. Des de Madrid, Alba Gil, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Es reprenen.
6: El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquesta nit una altra represa de les negociacions amb l'Iran a partir d'avui mateix. El mandatari assegura que està a punt d'arribar a un acord amb Teheran sobre la reobertura de l'estret d'Hormuz.
7: Abans de fer aquest anunci, Trump havia ordenat aturar els atacs contra el règim dels ayatolàs amb l'objectiu de donar més marge a les converses. En unes declaracions a l'avió presidencial, el mandatari ha assegurat que l'acord sobre l'estret està gairebé tancat.
8: L'acord és imminent pel que fa a l'estret d'Hormuz i també, en última instància, sobre la desnuclearització.
4: De moment, no hi ha cap confirmació oficial des de l'Iran que les negociacions s'hagin de reprendre avui.
0: Més petroli.
6: L'Organització de Països Exportadors de Petroli, l'OPEP, incrementarà la producció de petroli per 6è mes consecutiu amb 188.000 barrils diaris al setembre.
0: Montse Mir.
9: La capacitat real d'exportació, però, està limitada pel tancament de l'estret d'Hormuz i el bloqueig al Mar Roig. El president de la patronal catalana d'estacions de servei, Albert Campabadal, ha dit a 3Cat Info que la decisió abaixarà els preus.
10: Si es posa molt combustible en el mercat, els preus del barril de Brent baixaran.
9: I Montse Guillén, catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, ha apuntat també aquesta tendència.
11: I si es confirma una mica aquesta rebaixada de la tensió, possiblement els preus aniran cap a la baixa. No crec que arribem als preus de l'any passat, perquè això ja no s'espera, però possiblement només un 10% més.
9: En un any, el litre de benzina s'ha encarit un 24% i el de dièsel un 12%. A més, des d'aquest dissabte, el govern espanyol ha començat a retirar els ajuts als carburants. Montse Mir, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Fa aigües.
7: L'acord pel qual Hamas acceptava entregar les armes. Malgrat que Donald Trump va assegurar que Israel n'estava molt satisfet, l'exèrcit ha continuat atacant Gaza i ahir va fer almenys 18 morts. El govern israelià considera que hi ha parts de l'acord inacceptables.
0: Jerusalem, Jordi Brascó.
12: Des que Trump va anunciar divendres l'acord per al desarmament de Hamas, Israel no ha deixat d'atacar la franja de Gaza. És la seva resposta més tangible al plantejament de la Junta de Pau i a les seves condicions. Els gazians, mentrestant, estan desesperats.
13: Han dit que hi havia una treva, però on és la treva? Aquesta treva només serveix perquè recollim cadàvers, restes humanes, cervells, homes mutilats i mans amputades. Per què?
12: Fonts israelianes insisteixen que primer Hamas s'ha de desarmar del tot i després ja vindrien els gestos israelians, però alhora avisen que hi ha elements problemàtics en l'acord, per exemple, que les armes no siguin destruïdes o que Israel no tingui llibertat d'acció sobre aquelles zones que quedarien sota control de les forces internacionals que se suposa que han d'estabilitzar la franja. Des de Jerusalem, Jordi Bresco, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Cap municipi.
4: Avui, per primera vegada en molts dies, Catalunya no té cap municipi amb perill extrem d'incendi.
0: Carola Gil.
14: La millora de les condicions meteorològiques permet desactivar el nivell 4 i reobrir l'accés a quatre espais naturals: la Baronia de Rialp, el Montsec de Rúbies, el Montsec d'Ares i la Ribera Salada. Tot i això, es preveu l'activació del nivell 3 de perill molt alt d'incendi forestal a 71 municipis de 12 comarques. Els agents rurals demanen evitar qualsevol activitat que pugui provocar foc. Pel que fa a Sanet, a Vilaller, a l'Alta Ribagorça, els bombers treballen en l'extinció de l'incendi que crema des de divendres i que ja ha afectat més de 70 hectàrees, una trentena de les quals dins del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Mauríssim. Ahir el foc es va reactivar per un altre pirocúmul. L'incendi afecta una zona d'alta muntanya de difícil accés i treballen sobretot mitjans aeris. Carola Gil, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Xoc d'helicòpters.
6: A Grècia, dos pilots d'un helicòpter han mort mentre treballaven en l'extinció del foc que crema des de fa 5 dies a l'oest d'Atenes.
7: L'accident va passar ahir a la tarda quan l'helicòpter va xocar amb un altre que també lluitava contra les flames a la zona del golf de Corint.
0: Més detalls, Marc Camps.
15: Grècia està vivint els moments més crítics d'aquest estiu. L'incendi més important és el que crema a l'oest d'Atenes i que s'ha acostat a una quarantena de quilòmetres de la capital. Milers de persones han estat desallotjades i un centenar de cases han quedat calcinades. Els veïns es mostren preocupats.
16: Tinc 50 animals, es cremaran, com la meva propietat, tot es perdrà. Això no hauria d'estar passant. Estem sols. El que s'està fent, ho estem fent sols. Se senten explosions, l'incendi és virulent. És un caos total. Pràcticament no hi ha camions de bombers.
15: A banda dels dos pilots morts en aquest incendi, la setmana passada van morir tres bombers en els focs de Creta i del sud del Peloponès.
0: Ofegada.
4: Una dona de 74 anys va morir ahir mentre es banyava a la Cala del Maset, a Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà.
6: Amb aquesta víctima ja són 16 les persones que han mort a les platges catalanes des de l'inici de la campanya d'estiu. També s'han registrat 9 morts en piscines i 5 més en aigües interiors.
7: En total són 30 les víctimes mortals relacionades amb el bany aquest estiu, una xifra que ja supera la de l'any passat per aquestes dates, quan el balanç era de 22 morts.
0: I complicada.
4: La mobilitat aèria aquesta setmana, demà arrenca una vaga indefinida dels treballadors de Ground Force, l'empresa encarregada dels serveis de terra de diverses aerolínies a l'aeroport del Prat.
0: Berta Torrades.
17: L'aturada començarà aquesta mitjanit i coincideix amb un dels períodes de més desplaçaments de les vacances d'estiu. De fet, només el cap de setmana passat, a l'aeroport de Barcelona s'han programat 3.300 vols. Això són gairebé un 5% més que durant el mateix període de l'any passat. Esther García és membre del comitè d'empresa de la CGT a Ground Force en declaracions a aquesta emissora.
18: Portem mesos ja dient que la situació és insostenible. Ara estem en operació sortida, que hi ha moltíssims vols a l'aeroport de Barcelona, però la gent no pot més, la plantilla no pot més.
17: Ground Force treballa per nombroses companyies aèries nacionals i internacionals que operen al Prat, com Air Europa o Lufthansa, entre d'altres. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Obres a Barcelona.
6: Atenció si heu de circular per la Ronda de Dalt, perquè avui comencen les obres que tallaran un carril per sentit entre l'Institut de la Vall d'Hebron i l'Avinguda Vallcarca.
7: És una nova fase dels treballs de cobertura d'aquesta via que s'allargarà durant 3 setmanes fins al 24 d'agost.
0: Ana Hernández.
19: Les obres donaran continuïtat al sostre ja acabat entre el Mercat de la Vall d'Hebron i l'Institut. S'acabaran de cobrir 340 metres més de la via, que se sumaran als 200 ja coberts i que generaran més espai per als vianants amb zones verdes. El tall d'un carril per sentit coexistirà fins al 6 d'agost amb els talls nocturns que s'estan fent des del 20 de juliol, segons l'Ajuntament, per optimitzar el ritme de feina durant l'agost. La circulació també es complicarà a partir d'avui i fins al 16 d'agost a la Rambla, on les obres de reurbanització ja encara en la recta final. Avui ja comencen els treballs de pavimentació que que afectaran tant els conductors com els usuaris de la línia 59 de bus. Anna Hernández, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Prou accidents.
4: Unes 400 persones es van manifestar ahir a Serra de Daró, al Baix Empordà, per reclamar més seguretat a les carreteres del Baix Ter. Prou excuses, la plataforma convocant assegura que a la zona hi ha un accident cada dues setmanes.
0: Més detalls també, Berta Artigas Fontàs.
20: Veïns, alcaldes, ciclistes i una vintena de tractors van fer una marxa lenta per denunciar la manca d'inversions en unes carreteres estretes sense vorals que, segons la plataforma, contribueixen a una sinistralitat elevada. La protesta la van encapçalar la Dolors Cateura i la Carme Bonilla, familiars de dues víctimes mortals en aquestes vies.
21: Perquè estàvem tips de passar-hi i ell és nascut a Gualta i el van matar el 10 de desembre un camionàs. El van portar.
22: Crec que per nosaltres no solucionia res. Sí. Per altres.
21: Però per l'altra gent sí, és necessari que ho faci. Ja.
20: Davant dels 50 milions d'euros anunciats pel govern per un paquet de mesures a la xarxa viària, asseguren que estaran amatents i que només es creuran els compromisos quan vegin les màquines treballant sobre el terreny.
0: 7:20, escolteu el Matí de Catalunya Ràdio, disparat.
6: El preu del coure, que durant aquest 2026 no ha baixat dels màxims, ara costa 3 vegades més que fa una dècada als mercats internacionals. En els últims mesos s'han disparat els robatoris. Només a la xarxa ferroviària s'han registrat 152 robatoris de cable de coure en el primer semestre, el doble que en el mateix període de l'any passat.
1: El Gremi de Recuperació de Catalunya denuncia que hi ha xarxes il·legals de reciclatge d'aquesta matèria primera. Són declaracions de la directora del Gremi, Victòria Ferrer-Maimó, al Matí de Catalunya Ràdio.
23: Com que el coure és un material que té uns preus molt elevats, es creen gestors de residus il·legals. És a dir, persones que d'una manera totalment aliena a la normativa munten plantes on recepcionen els materials i els paguen.
4: Des del Gremi de Recuperació denuncien que quan s'aconsegueix clausurar una d'aquestes plantes il·legals, ràpidament se n'obren d'altres. També expliquen que moltes vegades aquest material s'acaba venent a altres països.
0: Avui a l'Agora del Matí de Catalunya Ràdio parlarem d'això, d'aquest augment de robatoris de cable de coure que afecta i molt els usuaris de Rodalies, i parlarem de les causes de l'augment de preus amb en Xavier Brun, que és gestor del fons d'inversió especialitzat en matèries primes. Més coses, temporers.
6: A Lleida, avui es posa en marxa un segon pavelló amb 160 places per atendre l'allau de persones sense sostre que aquest estiu han arribat a la ciutat per buscar feina a la campanya de la fruita.
0: Estela Bosoms.
9: Les 160 places se sumen al centenar que hi havia fins ara i que s'han quedat molt curtes per acollir l'arribada excepcional a Lleida de persones que aspiren a treballar la fruita i que no tenen on viure. Al voltant del recinte firal s'han arribat a concentrar fins a 240 homes dormint al ras. Per això, per primera vegada, s'obre el pavelló 4 perquè hi puguin pernoctar, també dutxar-se, sopar i esmorzar. Carlos Enjuanes és tinent d'alcaldia d'Acció Social.
24: Són persones que arriben amb diferents situacions, per un objectiu concret, que és treballar en campanya, però nosaltres hem de garantir tant l'atenció digna d'aquestes persones, la seguretat de les persones i també la convivència al respecte amb l'espai públic.
9: Aquest any, a finals de juliol, l'oficina de la Paeria havia atès el doble d'usuaris que en tota la campanya agrària dels últims anys. Des de Lleida, Estela Bosoms per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: 7:22, investiga.
1: La Fiscalia Anticorrupció investiga suposades irregularitats en la concessió d'ajuts de la Generalitat a joves extutelats.
4: Ufades després que l'Oficina Antifrau de Catalunya li advertís de falta de control en les empreses encarregades del seguiment d'aquestes prestacions. S'investiguen la concessió d'ajudes i la possible existència de places fantasma per a l'acollida de joves.
0: Menys burocràcia.
6: El programa Capgirem de la Generalitat redissenya 170 tràmits perquè tinguin menys entrebancs burocràtics. Les millores s'han aconseguit mitjançant la digitalització de formularis i l'aplicació d'intel·ligència artificial en les gestions.
0: Roger Santaló.
25: Les reformes s'han fet en camps com l'educació, amb una nova app a la borsa de docents per accelerar la cobertura de baixes, o en la sanitat, on 6.000 persones han estalviat d'anar a l'hospital per donar el consentiment per ser operats, perquè poden tenir el document i acceptar-lo a través de La Meva Salut. Sandra Galvé és anestesiòloga de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
26: És un procés en el que el pacient guanya la tranquil·litat de tenir el document i el professional guanyem el fet de que saps que el pacient el té el document i ja se'l llegirà.
25: La Generalitat preveu simplificar 40 tràmits més fins al 2028 amb aquest pla, que té un cost de més d'11 milions d'euros. Roger Santaló, al Matí de Catalunya Ràdio.
0: 7:23, gairebé 24, anem als esports. Pol Bax, bon dia.
27: Bon dia.
0: Amb el Barça, que fa les maletes.
27: El masculí de futbol blaugrana marxa d'Anglaterra unes hores abans del previst, ja que s'ha cancel·lat una amistosa porta tancada que el Barça havia de jugar contra el Preston North End de la segona divisió anglesa. Els anglesos no tenien prou jugadors del primer equip disponibles per disputar-lo. Després d'aquest imprevist, els de Hansi Flick faran una entrenament aquest matí a St. George Park i tornaran cap a Barcelona a la tarda. Un Barça que continua treballant en nous fitxatges i sortides a l'equip. Segons va explicar ahir el programa El Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio, el Barça no es tornarà boig pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, tot i que no hi ha cap alternativa per fitxar un davanter centre. El club vol renovar Ferran Torres, però hi negociarà al setembre i amb una oferta que, tot i millorar el seu sou, no serà de primer davanter. D'altra banda, el Barça busca ofertes per Marc Casador i Runi Bardaggi i vol millorar el contracte del lateral dret del primer equip del planter, volem dir Xavi Espart, que ara mateix tindria més opcions de fer-se un lloc a l'equip que Héctor Fort. Espart va parlar precisament ahir sobre el seu objectiu de quedar-se en dinàmica del primer equip.
2: El meu objectiu, òbviament, és estar aquí al primer equip i la veritat que sí, doncs intentaré pues, això, esforçar-me al màxim i a veure si amb les oportunitats que tinc les puc aprofitar. La veritat que estic intentant per això, demostrar que puc estar aquí, sempre des de la humilitat i el treball, perquè pugui passar.
0: I el Tour femení arriba a França.
27: Avui la tarda tindrem la tercera etapa de la Volta Francesa femenina, la primera que entrarà a territori francès després que les dues primeres hagin estat a Suïssa. Avui, 156 quilòmetres i mig, amb sortida de Ginebra i arribada al municipi francès de Poligny, amb un port de primera categoria, un de segona, un de tercera i un de quarta. Ahir, de nou, protagonisme per la ciclista neerlandesa Lorena Vives, que es va endur la segona etapa en final als carrers de Ginebra. Vives, que ja va guanyar la primera etapa, es va tornar a imposar l'esprint i va sumar la seva setena victòria d'etapa en un tour, rècord històric a la ronda francesa femenina.
3: No, cada sprint és emocionant. Si comptes un petit error, l'esprint s'acaba i no pots enllestir la feina per l'equip. Per mi sempre són emocionants i també hi ha nervis a l'esprint.
27: Vives amplia 14 segons la diferència a la general amb la ciclista de Maurici, Kim Lecourt. Per la seva banda, la catalana Paula Blasi seguirà lluint el mallot blanc com a millor jove d'aquest Tour de França, després d'arribar ahir 19a en aquesta etapa i és a 28 segons de Lorena Vives.
0: 4 minuts i arribarem a 8:15.
5: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
8: Ui, quin fred que m'ha agafat.
10: Veus? T'hauries d'haver posat una jaqueteta, que comences a pensar en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'ONCE i t'agafa fred.
8: Ja, i més per aquestes dates, que no falta res pel sorteig.
11: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'ONCE. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
12: ONCE, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
28: 1727-01727, la sèrie la 36.
13: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
29: Catalunya Ràdio.
30: Som 3CAT.
29: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: I per arribar a 8:15, com sempre, repassem algun dels protagonistes del curs amb el Giovanni i companyia.
31: Toros! Olé!
32: Sí, digue-me.
33: Sí. Hola.
32: Hola.
33: Sí, estem parlant... És que no sé si estem parlant amb... No sé amb qui parlem. Estem... Busquem el senyor Morante de la Puebla. Sí, el truquem en directe del matí de Catalunya Ràdio per saber com evoluciona la cornada que va rebre.
32: La verdad que
34: m'encontro... No, escolti, esperi un moment. És que ens costa molt d'entendre... Senyor Morante, ens costa molt d'entendre'l. No sé si l'hem enganxat que està menjant alguna cosa.
32: No, lo que pasa es que estoy aquí en la cama boca abajo, claro, porque tengo la parte de atrás hecha un desastre.
34: Clar. Escolta'm, està a panxa terra, estirat, ens ha explicat, al llit, no?
32: No,
34: suposo que pel dolor.
32: No, estoy boca abajo para que no se me salga la comida por el culo.
34: Ja.
32: Por eso es un tema de gravedad. Ahora todo lo que entra, pues sale tal cual. No hay ningún tipo de tope ni fondo. Tú sabes cuando eres chiquetete... Y jugaba con los tubos esos de cartón a meterle una pelotita
34: sí,
32: de ping-pong.
34: Sí.
32: ¿Sabes cuándo lo hacen? Jugaba con... Eso que lo metía por arriba y salía tal cual por abajo.
34: Sí,
33: ja, pues
32: ara mismo jo soy un tubo, soy, no soy una persona, soy
33: per tant, vostè menja bocaterrosa ara mateix.
32: Molt bé.
33: Bocaterrosa.
34: Boca abajo.
32: No sé qué significa, ¿verdad? Pero...
33: Cap per baix. Sí,
34: boca abajo, boca abajo.
32: Claro, porque así el alimento se queda en el estómago quieto, ¿sabe? Y
33: no
32: más o menos
33: clar.
32: Va haciendo su proceso. Si estoy horizontal, la comida se queda ahí. Luego, cuando quiero ir al baño para evacuar, pues me inclinan un poco la cama, así un poquillo, y sale sopa todo para abajo.
34: Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, molt bé, queda clar. Com els ocells, no? Que no tenen,
32: sí, bueno,
34: no tenen
32: esfínter. Ustedes son los de la ràdio, ¿no?
34: Sí, som de la ràdio, sí.
32: Ustedes son periodistas, ¿no?
34: Més o menys, alguns més
32: que altres. No, que me gustaría saber cómo está el otro, el Rocarrey, que hace también... Bueno, que también, pues... Tuvo la mala suerte de encontrarse con la mala suerte de...
34: Sí, sí, sí. No, no, sí, la mateixa setmana que vostè, un altre torero, que es diu Rocarrey, va patir una altra cornada important.
0: Hem arribat així a 7:45.

0: El Marroc atribueix l'entrada massiva de migrants de Ceuta a les màfies, les xarxes socials i la sentència judicial espanyola contra les devolucions en calent. Així ho ha dit finalment el govern de Rabat en un comunicat, a més ahir última hora, on també ha confirmat que ha recuperat 11 cadàvers en el seu territori. Recordem que des de Ceuta es calcula que les xifres de morts podrien superar el centenar. El govern marroquí també xifra en 40.000 el nombre de persones que van entrar a Ceuta, molt per sota del que calcula l'executiu espanyol, que per exemple ha assegurat des del Ministeri de l'Interior que han tornat ja al Marroc 69.000 persones, la majoria. El que passa és que ningú no dona xifres de quantes persones segueixen a Ceuta, si sabem, per exemple, que el centre d'estada temporal d'immigrants té unes 500 places i que ara mateix està acollint 700 persones. Avui, justament, hi ha en això una reunió important, reunió dels ambaixadors de la Unió Europea per preparar, d'alguna manera, una altra trobada, que serà calenta, demà entre els ministeris de l'Interior de la Unió, després que alguns governs, bàsicament l'italià, també el danès, però sobretot l'italià, suspenguessin el tractat de Schengen i anunciessin controls fronterers amb Espanya davant d'aquesta arribada de persones a Ceuta. Pedro Sánchez ha qualificat alguns països d'egoista, ha demanat la protecció de Brussel·les i aquesta setmana serà un dels temes claus a la capital comunitària. Aquí, una bona notícia. Avui el risc d'incendi forestal disminueix a tot Catalunya. No hi ha ni un sol municipi en situació de perill extrem. Es desactiva, per tant, el nivell 4 del Pla Alfa i reobren els 4 espais naturals que encara es mantenien tancats. Tot i la millora, s'activa el nivell 3 de perill molt alt d'incendi forestal en 71 municipis en 12 comarques. I una notícia important també, perquè la pròxima mitjanit arrenca una vaga indefinida dels treballadors de Ground Force a l'aeroport del Prat. Recordem que aquesta empresa és l'encarregada dels serveis de terra, que bàsicament passa per carregar i descarregar maletes a diverses aerolínies, com Lufthansa o Air Europa, per exemple, i per tant això pot afectar els vols de demà, perquè aquesta vaga comença aquesta pròxima mitjanit, coincidint amb un dels períodes de més moviment. I en esports, Pau Dax.
1: El Barça torna aquesta tarda de la seva estada a Anglaterra unes hores abans del previst, després que l'amistós contra el Preston North End s'hagi cancel·lat per falta de jugadors a l'equip anglès, i la catalana Iris Tió pot guanyar avui una nova medalla a l'Europeu de Natació Artística de París a la final de solo lliure. Tercera etapa del Tour de França femení, aquesta tarda amb la neerlandesa Lorena Vives, líder després de guanyar les dues primeres etapes, i Paula Blasi amb el mallot blanc de millor jove.
0: Ara mateix són les 7:33. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Pel que fa al temps, Gori Massip, bon dia.
2: Bon dia, doncs la setmana comença amb un temps una mica més inestable. De fet, s'anirà tapant a mesura que avanci aquest dilluns, arribaran núvols per ponent a mesura que s'aniran espessint, i esperem que a la tarda descarreguin xàfecs i algunes tempestes cap al Pirineu, Prepirineu, i també, com a novetat, podrien arribar cap al Pla de Lleida a l'interior de les Terres de l'Ebre. En aquests sectors tenim activats els avisos del Servei Meteorològic de Catalunya. A la resta, més núvols que no pas pluja, més clarianes cap a les comarques de Girona i una calor intensa, però no extrema. No arribarem als 40 graus, les màximes més altes ubicades entre els 37 i els 38 graus. Això sí, amb aquesta humitat, ambient xafogós a la façana litoral.
0: Gràcies, Gori. Més qüestions ara mateix. La mobilitat a aquesta hora. Maria Fernández Noguera, què ens expliques? Bon dia.
3: Bon dia. Doncs molta atenció a aquells usuaris de l'R2 Sud i regionals sud de Rodalies, perquè la circulació està interrompuda des de 6:45 del matí entre Cunit i Sant Vicenç de Calders. Això afecta totes dues direccions, perquè totes les dues vies estan afectades a causa de l'atropellament d'una persona. Renfe ens explica que està gestionant un servei alternatiu d'autobusos, però que aquests autobusos encara no estan funcionant. Per tant, aquelles persones que hagin de fer servir l'R2 Sud o els regionals sud es trobaran que no hi ha circulació entre aquests dos punts, entre Cunit i Sant Vicenç de Calders.
0: Gràcies, Maria. Ens falten les carreteres. Marilu Garcia, què tal? Molt bon dia.
4: Hola, bon dia. Doncs ja es nota que és agost, perquè més tranquil·les, però sí que hi ha algunes petites retencions a l'autovia A7 a Tarragona en direcció Barcelona, on hi ha alguna possible incidència, el d'Ovia 2 a Abrera direcció Barcelona també, i les rondes, la ronda del de Sant Gervasi a Vallcarca en sentit Besòs per les obres de cobriment de la ronda, i la ronda litoral entre Poble Nou i la Barceloneta direcció Llobregat.
0: Gràcies, Marilu, fins ara.
4: Fins ara.
0: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta amb el contada de Milagros Pérez Feliva, Oriol Mar, Toni Bolaño i Marcos Lamelas. De moment fem un cop d'ull a la premsa. Començant, com sempre, per les portades i les opinions destacades del dia. Pau Bertrolí, Marc Presseguer, molt bon dia.
5: Bon dia.
0: La gestió de la crisi migratòria de Ceuta continua present a totes les portades.
6: El Mundo diu que l'allau de Ceuta ha obert una escletxa entre dos ministeris, Interior i Defensa.
5: En el seu editorial, el diari critica l'afany del govern espanyol per exculpar el Marroc i subratlla que els serveis d'intel·ligència espanyols, dependents de defensa, no van avisar de la marea de migrants nedant els controls fronterers que depenen d'interior.
1: I La Vanguardia també posa la lupa sobre el CNI. Carmen del Riego diu que un error tan clamorós de la intel·ligència d'un país requereix explicacions i assumir responsabilitats, perquè hi havia senyals que això podia passar.
5: L'Ara, de la seva banda, explica que la dreta espanyola ha trobat en la crisi de Ceuta un filó per endurir el discurs antimigració. Diu que Abascal i Ayuso han elevat el to i que parlen d'invasió i no de crisi migratòria.
1: I en el seu editorial es pregunta si al Marroc li interessa donar aquesta imatge al món, i diu que el món ha vist un país en crisi del qual els joves en fugen desesperats.
5: En aquesta línia s'expressa també el Periódico, que parla de tragèdia humana. Les pàgines interiors, Jesús Sánchez i Erika Torregrossa asseguren que cal revisar la llei i reforçar la resposta europea, però també insisteixen que protegir la frontera i garantir la dignitat humana són dues coses inseparables.
1: La marxa enrere del Pla Infantino tampoc s'escapa dels editorials. L'editorial del País parla d'una golejada de les federacions de la FIFA després de donar l'esquena a la idea de privatitzar el Mundial. Recorden que és una idea que només ha durat 4 dies, però que deixa la reputació del president molt tocada.
5: I un últim apunt, l'opinió del Punt Avui critica una doble vara de mesurar per protegir més les dades dels policies infiltrats que les dels docents. Ho fan després que l'Agència de Protecció hagi multat alguns mitjans per no preservar el dret a la intimitat al davant del de la informació.

0: Ara mateix passen 6 minuts de 7:45. Continuem al matí de Catalunya Ràdio repassant altres titulars que han trobat a la premsa, altres titulars que trobem als diaris del dia. En concret, anem a la premsa digital amb la Sílvia Creus. Sílvia, bon dia.
1: Bon dia.
0: I ben tornada.
1: Moltes gràcies.
0: De fet, a tothom, eh? Ben tornats a tots els de l'equip de matí de Catalunya Ràdio que avui tornen de vacances. Avui és un dia complicat, per tant, molts ànims i molt escalf. Nicolas Cage contra Netflix, Sílvia.
1: No és una pel·lícula, però ho podria acabar sent. El productor de la pel·lícula Fortitude, protagonitzada per Cage i que encara no s'ha estrenat, ha demandat a la plataforma per haver perdut un disc dur on hi havia una còpia sense encriptar d'aquest llargmetratge que explica l'operació per fer creure a Hitler que el desembarcament aliat seria al Pas-de-Calais i no a Normandia. Segons la demanda presentada per Simona Fran, poc després de lliurar la pel·lícula a la seu de Netflix, al juny, els van informar per correu electrònic del robatori, però no els hi han donat més explicacions. Per això els hi demana 105 milions de dòlars, ho explica el 324.
0: I cada vegada es fan menys toples a la platja.
1: No hi ha estadístiques que ho confirmin del tot, però la sensació generalitzada i diversos mitjans en parlen aquest estiu. La davallada de la pràctica s'atribueix a factors diversos. D'una banda, el fet que les mirades molestes i insistents de sempre ja no es queden en això, sinó que en alguns casos s'han convertit en gravacions, obtingudes de vegades amb mètodes més o menys sofisticats, com ara les ulleres de Meta, que acaben a les xarxes o en altres destinacions encara més fosques. Una altra de les causes seria la pressió estètica de sempre i també una reacció social més negativa que abans, en forma de mirades reprovatòries d'altres banyistes. Ho trobem a El País.
0: I un portal polèmic, però amb cara i ulls.
1: És el d'una pastisseria, un d'aquests negocis pensats per atraure turistes que hi ha al carrer Consell de Cent i que està creant rebombori al barri. És de color groc, brillant i bunyegut, com un formatge de forats, i amb uns ulls rodons i enormes de color blanc a dalt i fa pensar més aviat en Bob Esponja. Encara no ha obert, però semblaria que no compleix la normativa de paisatge urbà de l'Ajuntament de Barcelona. Per tant, ja es veurà on acaba aquest formatge amb ulls, potser al fons del mar. Ho llegim a La Vanguardia.
0: 7:45, escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Hi ha aquestes hores destacats en internacional i economia amb la Marta Viana i el Miquel Muñoz.
2: L'arribada massiva de persones migrants a Ceuta continua sent tema en molts diaris. El diari Aixabàs fa ressò del comunicat del govern de Rabat. Diu que els fets en cap cas són espontanis, sinó que són el resultat d'una suma de diversos factors, entre els quals, com dèiem, les màfies, les xarxes socials i la sentència judicial espanyola contra les devolucions en calent. També reconeix 11 morts al seu territori, 10 ofegats, expliquen, i un altre que va caure per un penya-segat. També diuen que la fiscalia ha obert una investigació per aclarir els fets i exigir responsabilitats. Altres temes de la premsa internacional, la represa de les negociacions de Donald Trump amb l'Iran, tots els diaris en parlen, i el New York Times hi dedica diversos articles d'anàlisi on els experts es pregunten si realment aquesta vegada serà la definitiva o una jugada més de Trump. Per cert, que en el mateix diari també es fa ressò de les xifres de les enquestes de Donald Trump, expliquen que han tocat un nou mínim i que amb prou feines un terç dels nord-americans aproven la gestió del president dels Estats Units i que el situa, per tant, en un punt històric per a un president en el seu segon mandat. A Itàlia, al Corriere de la Sera i a la República, commoció per la mort d'una família de Brianza al nord del país en l'accident d'avioneta que hi ha hagut aquest cap de setmana al Perú, on feia un vol, recordem, sobre les línies de Nazca. També tots dos diaris es fan ressò de la quarta onada de calor que arriba avui a tot el país, parlen de temperatura rècord i expliquen que 25 ciutats italianes estan en alerta vermella.
3: En economia, a l'Expansión llegim que les empreses de l'IBEX 35 baten el rècord de compres internacionals des de la crisi financera. Firmes com Santander, Iberdrola o Acciona han acumulat més de 18.000 milions d'euros en adquisicions a l'estranger entre els mesos de gener i juliol. Aquesta xifra supera en un 51% la del mateix període de l'any passat. Al diari en destaquen algunes com la compra del banc britànic Webster per part del Santander o de l'elèctrica finlandesa Caruna per part d'Iberdrola. Mentrestant, el Cinco Días explica que el BBVA ha pagat la fiança als 16 acusats per els espionatges del comissari Villarejo. Un d'ells és l'expresident de l'entitat, Francisco González. El banc ha consignat més de 700.000 euros i n'ha avalat més de 400.000 per superar el milió d'euros de la fiança. El BBVA és l'única empresa de l'IBEX 35 que anirà a judici pel cas de l'excomissari. I també a l'Expansión alerten de la falta de mà d'obra en sectors claus de l'economia espanyola. Posen d'exemple la construcció, segons el diari fan falta uns 700.000 treballadors. També expliquen que aquesta manca de personal qualificat frena el creixement de sectors com la indústria, l'hostaleria i l'agricultura. Les patronals insisteixen que cal més eficàcia per inserir els aturats al mercat laboral.
4: El nou centre de visites immersiu de Cellers Maset, a la Granada del Penedès, us ofereix aquest espai.
0: Passem ara a la premsa esportiva amb el Pau Dax. Pau, bon dia.
5: Bon dia.

0: El Barça torna d'Anglaterra abans del previst perquè el Preston North End s'ha quedat sense prou jugadors per enfrontar-se als blaugranes, un equip anglès que sembla que tingui la mateixa mala sort amb els seus futbolistes que Amazoni, l'alter ego artístic de Jaume Pla, amb les plantes. I si el porter Marc-André Ter Stegen pretén que algú li regui les plantes mentre juga una temporada cedit a l'Ajax i el Barça li paga el 90% del sou, sembla que trobarà pocs voluntaris entre els jugadors del Barça. Llegim a l'Ara, en un article d'opinió de Gemma Herrero, que Hansi Flick no volia veure el porter alemany ni en pintura perquè el considera un greu problema per la convivència al grup. Herrero fa un càsting per la capitania del primer equip masculí blaugrana i fa la següent reflexió. Per què un club que presumeix amb raó de la Masia no té com a capità un jugador format a casa? Anem al periòdic, on llegim el titular: l'Arsenal colla Vinícius i el Madrid es nega a pagar-li la prima. Fermín de la Calle informa que Miquel Arteta ha fet saber als agents del brasiler que el considera una prioritat pel seu equip, mentre el jugador pretén cobrar del Madrid una prima per renovar, com la que reben els jugadors acabats de fitxar. I al Punt Avui ens parlen, malauradament, de la mort de Fatem Ben Amar, promesa del futbol femení marroquí de només 20 anys, que va morir ofegada mentre intentava arribar nedant a Ceuta. Mentre que alguns no tenen miraments i deshumanitzen les víctimes que intenten creuar la frontera, el seu club, el Magreb Atlético Tetuán, ha lamentat que molts joves hagin de pagar un preu molt alt per intentar canviar la seva vida.
1: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler, a casa teva.
2: Un parell de minuts i arribarem a 3:15. Continuem repassant la premsa. Ara la premsa del cor amb el Carlos Sant Andrés.
3: Doncs avui, en mig país de vacances, enviem una salutació als nostres oients de les illes, i és que els famosos tornen a envair les seves platges i hotels. L'última, Priscilla Presley, que ha sigut la convidada estrella d'una superfesta. Entre copes i rialles, la dona d'Elvis ha confessat que l'última vegada que va visitar Mallorca va ser als anys 60 i que no la recordava com és ara. Qui també l'està redescobrint aquests dies són Cristiano Ronaldo i Georgina. La parella ha compartit fotos amb el seu fill a la platja i ell, com a bon senyor en plena crisi dels 40, s'ha marcat una partida de pàdel a un polígon de Palma. Sí, a mans dels famosos, comparar el glamour de Priscilla amb el pàdel poligoner de Ronaldo pot ser delicte, i això que he tret de l'equació els Casiraghi, que fan dies que són per Eivissa, o l'actor Pedro Pascal o Jennifer Aniston. Però és el que passa amb la massificació, encara que sigui VIP. Al final, hi ha qui no es reconeix ni on viu ni on està de vacances.
4: Catalunya Ràdio. L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça.
5: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
6: Compartir un préssec d'Aldi a l'estiu és el millor.
7: No ho comparteixo.
6: El que he dit?
7: No, el préssec. Aquesta setmana estalvia amb el préssec groc a 2,29 el quilo.
6: I l'alvocata 0,99 la peça. Aldi.
7: Que poc que costa comprar bé.
8: Submergir-se fins al Titanic és molt semblant a anar a l'espai. Creat per observar les restes del transatlàntic més famós, el Titan va passar de ser una immersió fascinant i de sobte es fa el silenci.
9: Que no és mai bon senyal.
8: Esdevenir un viatge a la mort. És un malson, és com ara ser enterrat bé. Nits sense ficció. La implosió del Titan. El destí final cap al Titanic. A TV3 i a la plataforma 3Cat, dimarts a la nit.
10: Catalunya Ràdio.
11: Som 3Cat.
10: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: Tres quarts de vuit, Marta Viana. Ben tornada, tu també, eh?
12: Ah, gràcies, gràcies. Et diria el mateix, però no.
2: No, com ho portes?
12: Bé.
2: Sí.
12: No, a veure, sí. Les 5 del matí al costat, però després ja està, ja el tenim.
2: Vinga, qui fa anys avui, Marta?
12: A veure, anem forts avui, per si no acabem d'estar del tot desperts. Vinga. Escolteu això. James Hetfield, vocalista, guitarrista i fundador de Metallica, fa 63 anys, un altre man del rock dur, en aquest cas Iñaki Anton.
2: Sí.
12: Guitarrista d'Extremoduro, en fa en aquest cas 62. Un altre, John Landy, celebra 76 anys, el seu nom potser no et sona, o tu sí, perquè t'encanta la música, en saps moltíssim. És director d'algun dels videoclips més emblemàtics de Michael Jackson, amb Thriller o Black or White, i també fa anys un dels jugadors de futbol americà més famosos, Tom Brady, que en fa 40. No, si passem al món de la interpretació, avui fa festa Martin Sheen, conegut pel seu paper de capità Willard a Apocalypse Now, el britànic Stephen Graham dèiem, que heu pogut veure a Adolescents i a Peaky Blinders, que en fa 53. L'Aristocràcia també bufa espelmes. El 3 d'agost, Charlotte Casiraghi, filla de Carolina de Mónaco, canvia de dècada i en fa 40.
2: Això pel que fa als aniversaris, pel Santoral.
12: Doncs avui has de felicitar totes les Lídies que coneguis, però també els Gustaus, els Conrats, les Cires, amb C i nom S, i els Eusebis.
2: Gràcies, Marta.
12: Fins ara.
2: I aquest estiu, com cada dia a aquesta hora, una recomanació literària que ens arriba des d'una llibreria.
11: Soc el Jordi Vilà, de la llibreria La Històrica de Calonja, i us recomano un llibre de l'autora albanesa Lea Ipiu, professora de la London School of Economics, que volia escriure un llibre per explicar el concepte de llibertat, i finalment va decidir fer-ho des del relat autobiogràfic, explicant la seva experiència entre els 11 i els 16 anys, els últims temps del règim comunista albanès, el seu esfondrament i l'arribada bastant desastrosa del capitalisme. Però sobretot la descoberta de qui era en realitat la seva família. Ja descobreix que els seus pares de comunistes no tenen res i encara menys els seus avis, que venien de l'alta aristocràcia otomana. Aquest llibre el recomano a tots els que vulgueu descobrir Albània.
2: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet avui ens proposa la sèrie La vida en la sombra.
13: Producció britànica que se centra en un jove que no ha trepitjat mai la presó, contràriament al seu pare, el seu germà i el seu oncle. Ell ha optat per estudiar filosofia. Quan comença a impartir classes en un centre penitenciari, la nova feina li fa reviure un passat que creia que tenia superat. Una sèrie firmada per Dennis Kelly, creador d'altres joies com Utopia. Diàlegs profunds i ritme pausat en 6 capítols que trobareu a Movistar Plus.
2: Ara mateix passen 3 minuts a 3 quarts de 8. Aquests són els sons del matí.
10: Els sons del matí.
14: L'Ahmed del Sudan va marxar del seu país en guerra fa 3 anys. El Mohamed del Txad va fugir en fa 5.
15: Tenim alguna oportunitat? No sé què ens faran, però espero que ens donin una oportunitat.
16: We are all from Africa.
17: Aquí som tots d'Àfrica. Ja veus la multitud que hi ha. L'acord és imminent pel que fa a l'estret d'Hormuz i també, en última instància, sobre la desnuclearització.
18: Com que el coure és un material que té uns preus molt elevats, es creen gestors de residus il·legals.
19: Durant uns anys tindrem creació que ha entrenat models que ens poden donar coses relativament sorprenents. A mi no m'agradaria, dintre de 20 anys, trobar-me que hem perdut gran part de la creació.
2: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb la Maria Fernández Noguera. Vida.
12: Durada de l'existència d'un ésser viu i també manera de viure en relació amb les condicions. Els milers de joves que són a Ceuta tenen tota la vida al davant, però han estat capaços de jugar-se-la per intentar tenir una millor vida a Europa. Alguns, però, l'han perdut a la frontera.
2: Pirocúmul.
12: Gran núvol de cendres i fum que es forma a causa de la calor extrema d'un incendi forestal o d'un volcà. Ahir, un pirocúmul va reactivar el foc de Sanet a l'Alta Ribagorça. A principis de juliol, l'incendi de les Gavarres també es va generar un pirocúmul que es va enfilar 5 quilòmetres. I l'any passat, en l'incendi de les Segarres, va originar un pirocúmul més gran, va ser el més gran de Catalunya, amb una alçada de 14 quilòmetres.
2: Saviesa.
12: Coneixença justa de les coses o capteniment assenyat en la vida quotidiana, en els afers. Sí, rectificar és de savis. Rosalia ha demostrat tenir-ne de saviesa. Aquest cap de setmana va admetre en un concert a l'Argentina que havia estat una tremenda cagada haver compartit a les xarxes una publicació que feia mofa de la derrota argentina al Mundial. I al març també va publicar un vídeo de disculpa després d'haver minimitzat els casos de maltractament de Pablo Picasso a les seves parelles.
2: Passem ara mateix a les xifres. Amb la Sílvia Creus, 3,3 milions d'euros.
20: És el que demana l'empresari Alberto González Amador pels dos habitatges que ha compartit amb la seva parella, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al luxós districte de Chamberí, de la capital de l'Estat. Els anuncis s'han publicat a dos portals immobiliaris i s'ha descobert perquè les imatges s'han triat amb tan poca traça que contenen elements que identifiquen els seus dos il·lustres habitants.
2: 119.
20: Són els anys que diu que té José Flores, nascut segons el registre local a Costa Rica l'11 de juliol de 1907 i que podria ser la persona més vella del món, quan ho verifiqui el grup de recerca de gerontologia, una organització que registra i investiga els supercentenaris. Actualment, la persona viva certificada de més edat és Ethel Ketteram, una dona anglesa que el 21 d'agost farà 117 anys. I el rècord el té la francesa Jeanne Calament, que va morir l'any 1997 amb 122 anys i 164 dies.
2: I aquesta xifra és molt bona. 46.750 31.
20: Són les firmes que ha recollit ja a la plataforma Change.org verificades i actualitzades. A les 7:45 d'aquest matí, la Rosita Rochina és una dona de 94 anys que fa gairebé 4 mesos que està ingressada en un hospital català. Demana que veure la tele a l'habitació sigui gratis a tots els hospitals, ja que fa molta companyia i ja hi ha qui no es pot permetre pagar 25 euros a la setmana, que és el que val al seu centre. A més, diu, moltes persones grans no tenen accés o prou habilitats per sortir-se'n amb tauletes i dispositius.
2: I ens falten les tres imatges del dia amb el Carlos Sant Andrés. A la primera hi veiem tres nois jugant a futbol a la platja de Ceuta. Al fons, un grup de quatre persones està estirat a la sorra, mirant l'horitzó i xerrant.
16: Són els joves subsaharians que no volen tornar al Marroc. Tot i que la majoria de persones que van travessar la frontera dijous i divendres ja han deixat Ceuta, decenes de persones es neguen a tornar per evitar el context de conflicte en el qual es troben els seus territoris. Davant d'aquesta situació, l'executiu de la ciutat iniciarà avui noves campanyes de retorn.
2: I més imatges. La segona, un gran veler de 100 metres d'eslora. És de nit, el cel està ple de focs d'artifici i a port desenes de persones miren l'espectacle. Al vaixell hi veiem banderes de Dinamarca i dels Països Baixos.
16: És la festa de clausura de l'edició d'enguany de la Tall Ship Race, una competició europea amb més de 70 anys d'història. La cursa dura dues setmanes i compta amb la participació de més de 40 vaixells de gran envergadura. L'edició d'aquest any s'ha celebrat en aigües daneses, holandeses, belgues i noruega, però l'any vinent la competició passarà per la Corunya.
2: La tercera imatge del dia ens arriba des de Cuba. I podem veure tres homes empenyent un taxi de color verd dels anys 50 per un carrer de l'Havana. Des de la vorera, la gent no hi presta atenció i continua amb la seva rutina diària.
16: És una de les moltes conseqüències del cercle energètic que l'administració Trump ha imposat a l'illa i que ha provocat la sortida de moltes empreses dedicades al turisme i la mineria. Com a conseqüència d'aquesta crisi, des de l'Havana ja han anunciat mesures per revertir la situació. Es preveu eliminar ministeris, suprimir milers de funcionaris i flexibilitzar la inversió privada. Els canvis semblen que no són suficients per Washington.
21: Estàs cansat de dormir malament? Han arribat les rebaixes d'estiu a Colchón Direct. Visita qualsevol de les nostres 10 botigues de Catalunya i emporta't el teu matalàs Picolín amb fins a un 60% de descompte. Inverteix en la teva salut i torna a descansar com et mereixes.
22: Premi Cerverís 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
23: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
22: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
24: Està allà al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
25: Aquest estiu, crims.
24: És un vehicle que sortia bé de casa seva i li han disparat.
25: A Catalunya Ràdio.
26: Obria l'escopeta i tancava. I crec, i aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
25: Posem llum a la foscor.
27: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
25: Què va passar? Qui ho va fer?
28: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
29: No ho sabem.
25: I per què?
30: No sé per què cogí el martillo i el pegue.
25: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
31: Comencem.
32: Catalunya Ràdio.
25: Som 3CAT.
10: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: 5 minuts i arribarem a les 8. Repassem els titulars en 2 minuts amb la Maria Fernández.

0: que encara es mantenen tancats.
1: I la pròxima mitjanit arrenca una vaga indefinida dels treballadors de Ground Force a l'aeroport del Prat.
2: És l'encarregada dels serveis d'assistència en terra de diverses aerolínies com Air Europa, Lufthansa o Qatar Airways. L'aturada coincideix amb un dels períodes de més moviment a les vacances d'estiu.
1: I mentrestant, notícia que us explica avui al matí de Catalunya Ràdio, el preu del coure, que durant aquest 2026 no ha baixat dels preus màxims.
0: I en els últims mesos s'han disparat els robatoris. Des del Gremi de Recuperació de Catalunya, la directora Victòria Ferrer Maimó denuncia.
3: Com que el coure és un material que té uns preus molt elevats, es creen gestors de residus il·legals. És a dir, persones que d'una manera totalment aliena a la normativa munten plantes on recepcionen els materials i els paguen.
1: I d'altra banda, el govern redissenya 170 tràmits en àmbits com l'educació o la sanitat perquè tinguin menys entrebancs burocràtics.
2: Les millores s'han aconseguit mitjançant la digitalització de formularis i l'aplicació d'intel·ligència artificial en les gestions. Sandra Galvez, anestesiòloga de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
4: És un procés en el que el pacient guanya la tranquil·litat de tenir el document i el professional guanyem el fet de que saps que el pacient el té el document i ja se'l llegirà.
5: Bon dia, doncs el temps d'aquest dilluns ens porta més inestabilitat. Núvols en augment, que aniran arribant per les comarques de Ponent, s'aniran espessint i de fet ens espera una tarda de més núvols que no pas sol, que lianes potser cap a les comarques de Girona, però la notícia seran els ruixats, xàfecs i tempestes que cauran cap al Pirineu, Prepirineu i com a novetat des de l'Aragó podrien arribar també cap al Pla de Lleida i les Terres de l'Ebre. En tots aquests sectors estan activats els avisos d'intensitat de pluja del Servei Meteorològic de Catalunya. Després d'una matinada xafogosa, tòrrida, no s'ha baixat dels 26-27 a la costa central i costa daurada, la calor diurna serà intensa però no extrema, màximes entre els 32 i 37 o 38 graus. No arribarem als 40, però sí que la xafogor continuarà sent molt marcada a la façana litoral.
1: Repassem ara mateix com tenim el trànsit. Mariluz García, què ens expliques? Bon dia.
6: Hola, bon dia. Doncs amb algunes aturades puntuals, la P7 a l'Ampolla en direcció Castelló, l'autovia 2 Abrera direcció Barcelona, la C58 de Montcada al Nus de Trinitat d'entrada a la capital catalana i les rondes, ronda dalt de Sant Gervasi a Vallcarca en sentit Besòs per les obres, també de Roquetes a la Vall d'Hebron direcció Llobregat i la ronda litoral entre Poblenou i la Barceloneta sentit Llobregat i a Montjuïc en sentit Besòs.
1: Gràcies, Mariluz. I el transport públic, Maria Fernández Noguera.
2: Doncs a l'R2 Sud i a Regional Sud la circulació està interrompuda en totes dues vies, en tots dos sentits, des de 6:45 del matí entre Cunit i Sant Vicenç de Calders a causa de l'atropellament d'una persona. Renfe ens explica que està gestionant un servei alternatiu per carretera, però de moment encara no funcionen aquests autobusos. Així que molta atenció si heu d'agafar l'R2 Sud o els regionats del Sud, que són l'R13, R14, R15, R16 i R17. De moment, Renfe no ens diu que hi hagi alguna previsió sobre quan es podrà reprendre la circulació.
1: Cada dia per arribar a les 8, dediquem una cançó a qui vulgueu. Heu de fer-me una nota de veu al 636-360609, com ha fet en Joel.
7: Bon dia, sóc en Joel i li vull dedicar aquesta cançó a la Sara, la d'en Bad Bunny, la de Por la mañana café, por la tarde ron, perquè l'estimo molt i perquè sí.

Molt bon dia, molt bon dilluns. Com esteu? Així arrenquem una nova setmana amb calor, molta xafogor, però una calor que donarà una certa treva les pròximes hores, com a mínim respecte al que hem tingut setmanes enrere. Però, evidentment, continuaran sent temperatures altes les

0: que pròpies de l'època, les pròpies de l'època de l'any. Tot i aquestes temperatures, la bona notícia del dia és que no tenim ni un sol municipi a Catalunya en perill extrem d'incendis. Hi ha una setantena en perill molt alt, però n'hi ha ni un en perill extrem d'incendis. Això és una molt bona notícia, sobretot en comparació amb com estàvem fa dues o tres setmanes. Sí que és veritat que continua actiu l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça. Bàsicament, el terreny té una orografia francament complicada pels bombers i després perquè ahir es va crear això que en diuen un pinocúmul, que són aquests núvols que es formen per la calor del mateix incendi i que en compliquen l'extinció. Aquest és un dels punts prioritaris a l'agenda informativa del dia, però afortunadament no tant com dies enrere, una agenda informativa que continua molt marcada per Ceuta. La novetat de la nit, ho explicarem de seguida, és el comunicat del Ministeri de l'Interior, on atribueix la crisi de la setmana passada a Ceuta a les màfies, o la informació esbiaixada que es va retransmetre per les xarxes socials, i també a les males interpretacions de decisions legals, en clara referència a la sentència del Tribunal Suprem que prohibia les devolucions en calent a les persones que arribessin, en aquest cas a Ceuta, nedant. A banda d'això, hi ha un autèntic ball de xifres en aquest comunicat del govern marroquí. Parla, per exemple, d'11 víctimes mortals en el seu territori, quan el govern espanyol parla d'una vuitantena, i des de Ceuta hi ha organitzacions que diuen que la xifra de persones mortes superarà el centenar o fins i tot superarà les 150. Això d'una banda. A més, el que encara no sabem és quantes persones exactament continuen a Ceuta. Sí, sabem que la immensa majoria han tornat al Marroc, però que encara hi ha ben bé centenars de persones que continuen a Ceuta. I tornarem en directe, de seguida, a la ciutat per veure com s'està vivint això, quantes persones o quin tipus de persones hi queden, ho ha comprovat la Cèlia Cernades, i de seguida hi connectarem per veure també l'última hora d'aquesta situació, que, evidentment, com tot, té la seva dimensió política. No només espanyola, sinó també europea. Ja sabeu que hi ha hagut diversos governs, per exemple l'italià, que han tancat l'espai Schengen, que han dit que tornen a tenir fronteres i aduanes amb Espanya. Això ha portat a Pedro Sánchez a qualificar d'egoistes alguns governs europeus, i avui i demà tenim reunió europea. Avui d'ambaixadors, demà de ministres de l'Interior, per tant, cimera és important per veure com pot evolucionar aquesta situació. Quin sentit té Europa si a la mínima de canvi hi ha diferències com aquestes? És el que li preguntarem avui al Pol Morillas, el director del CIDOP, amb qui parlarem dels aspectes més geoestratègics d'aquesta situació. Tot això sense oblidar dues coses. Una, al matí de Catalunya Ràdio parlarem de coure. Costa 3 vegades més del que costava fa uns anys, i això ha fet que, entre d'altres coses, es disparin els robatoris. Si sou usuaris de Rodalies o si sou oients del matí de Catalunya Ràdio, o les dues coses, haureu sentit que últimament molt sovint parlem de problemes a la xarxa arran de robatoris de coure. Bé, 152 robatoris de cables de coure en el primer semestre d'aquest any. És el doble que en el mateix període de l'any passat. Això també ho explicarem de seguida. I sense oblidar que demà, aquesta mitjanit, vaja, comença una vaga indefinida dels treballadors de Groundforce, que és una empresa que fa el transport de maletes per Air Europa o Lufthansa. Per tant, alerta, si això us afecta, perquè evidentment som en dies de començar vacances. En fi, 8 i 3 minuts, 4 gairebé. Cori Massip, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia, Freddy.
0: Què ens expliques? Com pinta el dilluns?
1: Doncs un dilluns de temps una mica més canviant, inestable, una mica la tònica que ens portarà aquesta setmana, amb xàfecs i ruixeta tarda, sobretot cap a l'interior. De moment, un matí de xafogó intensa a la costa, tenim aquests núvols baixos que s'han d'anar trencant, més sol cap a l'interior, i aniran arribant núvols prims per ponent, que a mesura que avancin les hores aniran espessint, i a la tarda, com dèiem, xàfecs, tempestes cap al Pirineu, Prepirineu, com a novetat també podrien arribar cap al Pla de Lleida, Terres de l'Ebre, i veurem si ho fan cap al Camp de Tarragona. Tenim avisos activats del Servei Meteorològic de Catalunya que ens adverteixen que només 20 minuts poden caure 30 litres per metre quadrat, i a més poden anar acompanyades de calamarsa, pedra i algunes ventades fortes, tot plegat amb calor, com deies, intensa, però ja no extrema, màximes entre aquests 31, 32 i 37 o 38 graus.
0: Gràcies, Gori, fins ara.
1: Fins ara.
0: Insistim, que la bona notícia és que no tenim ni un sol municipi ara mateix en perill extrem d'incendis, però això no vol dir que el risc sigui zero, al contrari. Hi ha una setantena de municipis catalans en perill molt alt, per tant, es mantenen, evidentment, les peticions a la prudència, sobretot a la muntanya. Recordem el que dèiem la setmana passada, que un ampli percentatge dels incendis que hem tingut aquest estiu tots es deuen a factors humans, accidents, per exemple, o a màquines. És el que ha passat en alguns dels incendis com el que hi ha hagut a Àvila o a Zamora, en què es sospita, bàsicament, d'una màquina que hauria causat una espurna i això hauria generat els incendis. Per tant, molta, molta prudència. Dit això, hem de parlar de Ceuta. Una de les novetats de la nit és que finalment hem sentit el govern del Marroc.
2: هذه الأحداث لم تكن وليدة عوامل ظرفية أو تلقائية
0: Aquest que sentiu és el portaveu del Ministeri de l'Interior del Marroc. Fins ara, el govern no havia dit gran cosa des que va passar la crisi, des que va començar la crisi migratòria a Ceuta. Ara fins i tot dona xifres que, per resumir-les, són molt diferents de les que donen des de Madrid i encara més diferents de les que donen des de Ceuta o de les que donen les entitats socials. Per exemple, des del govern del Marroc admeten 11 morts en el seu territori, quan des de Madrid parlen d'una vuitantena de persones mortes intentant arribar fins a Ceuta. I, de fet, des de la ciutat, des de Ceuta, alguns mitjans diuen que la xifra de morts s'acosta més aviat al centenar i que podria superar les 150 quan es recuperin els cossos que hi ha a l'aigua. Francesc Soler, com estàs? Molt bon dia.
2: Bon dia, Freddy.
0: El govern marroquí també xifra en 40.000 el nombre de persones que van entrar a Ceuta, i això també està molt per sota del que calcula l'executiu de Pedro Sánchez, que, per exemple, diu que ja han tornat al Marroc unes 69.000 persones.
2: A banda de les xifres, el Ministeri de l'Interior del Marroc afirma que el regne magribí seguirà sent un soci fiable i responsable. El comunicat atribueix l'episodi fronterer a una conjunció, diu, de factors superposats, entre els quals parla de l'explotació esbiaixada de l'espai digital, la promoció d'informació enganyosa, el paper de les bandes de tràfic de persones i també les interpretacions errònies de dades legals. Així es refereix a la sentència del Suprem que prohibeix les devolucions en calent als que entrin nedant en territori espanyol.
0: Això és el que diu el govern del Marroc, que refereix a tots aquests factors que haurien afavorit que moltes persones anessin cap a la frontera del Marroc volent entrar a Ceuta. Hi ha un factor, però, que el govern no explica, que és com van poder sortir amb aquesta facilitat. La setmana passada parlàvem amb experts que ens deien que això és literalment impossible de fer si els policies del Marroc no obren les portes, perquè ens entenguem. Avui el diari El País explica un informe dels serveis d'intel·ligència que conclouen que Rabat sí que va permetre i va utilitzar aquesta onada humana sobre Ceuta, però no la va planejar, però sí la va permetre. Sí va permetre que, en aquest cas, segons aquest informe del Servei d'Intel·ligència, del Centre Nacional d'Intel·ligència, aquestes persones, doncs, quan es van acumular a la frontera, literalment, segons aquest informe, els hi van obrir les portes, no ho van planejar, però sí ho van permetre. Sigui com sigui, el Ministeri de l'Interior del Marroc no dona la xifra de quantes persones queden, tampoc fa el govern espanyol, es parla de centenars. Insistim que la immensa majoria de les persones que van arribar a Ceuta, amb aquestes imatges que tothom ha vist i que han donat literalment la volta al món, la immensa majoria de les persones ja han tornat a territori marroquí. Però no sabem exactament quantes es queden. Es parla de centenars, es parla de fins i tot més. Per exemple, el Centre d'Estada Temporal d'Immigrants de Ceuta té capacitat per unes 500 places i diu que ja té 700 persones, per tant això és un bon símptoma de com, una bona senyal de com està el panorama. El que dèiem, anem en directe a Ceuta amb l'enviada especial de Catalunya Ràdio, Cèlia Sarnades, com estàs? Molt bon dia.
3: Bon dia, Freddy.
0: Cèlia, dèiem que no està clar quants continuen a Ceuta. Sí que està clar que hi ha moltes persones subsaharianes, tu hi has parlat, i que estan a la platja, sobretot.
3: Sí, portem molts dies amb balls de xifres. Balls de xifres, quan parles de persones, mai pots donar, és impossible, no?, donar les xifres exactes. Com deies, hi ha balls de xifres en quanta gent va entrar. Marroc diu 40.000, Espanya deia 50, 60.000, 70.000. Un portaveu de la Guàrdia Civil em deia ahir a mi que considerava que havien arribat potser fins a 100.000 persones, 100.000. És a dir, que les xifres no estan tancades, tampoc en el nombre de morts. La Guàrdia Civil a mi també em va confirmar ahir, com a mínim 100 cadàvers. Hem de sumar els cadàvers que ha reconegut el Marroc i els que queden per treure del fons del mar. Per tant, encara parlarem de xifres durant molts dies aquí a Ceuta. I en tot cas, és que Ceuta, el que està clar és que Ceuta no havia viscut mai una situació migratòria d'aquestes dimensions. Com i qui el va articular, aquest fenomen, és el que plantejaves. Tots els migrants amb qui he parlat aquests dies em diuen que van venir per una crida a les xarxes socials que va circular molt ràpid, que les famílies es trucaven per telèfon les unes a les altres, animant els seus joves a venir, i molts van venir de lluny, de Rabat, de Casablanca, a vegades a peu, perquè es van col·lapsar els transports cap a la frontera. També haig d'afegir que el que m'explicava molts és que en arribar aquí, a Ceuta, la policia marroquina els va deixar passar sense cap problema. Això m'ho han explicat molts. Per tant, s'ha d'anar reconstruint la fotografia de què va passar aquests dies. Com deies, queda molta gent encara aquí a Ceuta. Hi ha molts menors, no hi ha una xifra oficial tampoc, uns 1.500 es calcula, així una mica sense massa de dades oficials. Estan a dos centres d'acollida que es van reobrir expressament per aquesta situació. Hi ha una nau industrial que s'ha improvisat al polígon del Tarajal, just al costat de la frontera. També hi ha grups de marroquins, de joves, aquí i allà. Apareixen, per exemple, per fer cua i recollir el menjar que reparteix l'ONG Luna Blanca als baixos d'una mesquita, aquí a Ceuta. Els veus també a roques, a mig del mar, espigons, a platges, i queden centenars de subsaharians. Aquests subsaharians van a banda, no s'han ajuntat amb els marroquins ni amb alguns algerians que hi havia en aquest grup. Els subsaharians estan a banda, venen del Txad, del Sudan, de Mali, del Senegal, de Burkina Faso, molts de països en guerra, que van començar el seu periple migratori alguns fa anys. Hi havia un noi del Sudan que em va dir que va sortir a casa seva fa exactament 5 anys. Parlàvem amb l'Omar, que és un senegalès i una mica era el portaveu dels seus compatriotes. Explicava la seva situació a la platja del Trampolín, que és on estan acumulats o amuntegats aquests migrants subsaharians.
4: Aquí som tots d'Àfrica. Ja veus la multitud que hi ha. Les que hem arribat no han tingut menjar, no ens ha visitat ningú, no han rebut cap ajuda ni consideració. No ha vingut ningú a dir-nos res.
3: El cas dels subsaharians, doncs, s'està tractant a banda. De fer la policia, hi ha una cinta policial que marca el tros de platja que poden ocupar els subsaharians i la incertesa, l'espera, la gana està començant a provocar algun incident aïllat. Hem de dir que no tenen menjar, l'aigua potable, l'agafen de les dutxes, maten el temps jugant a pilota, resant, i hem de recordar que alguns podrien tenir dret a asil perquè, com deia, hi ha molts països dels que he esmentat, Sudan, Mali, etc., que són països en guerra.
0: Sèria, a més a més, hi ha una altra qüestió que estem llegint, que la policia i l'exèrcit mantenen un dispositiu de vigilància als carrers per facilitar el retorn, en teoria voluntari, d'aquestes persones. Però què diu la gent de Ceuta? Com està el panorama? Què t'has trobat?
3: Sí, d'una banda, la ciutat efectivament ha estat 3 dies literalment ocupada per forces de seguretat, soldats, policia, helicòpters, sirenes, i d'altra banda, la població com ha reaccionat? Amb por, exaltació, prudència, solidaritat, ha estat una barreja de moltes coses. Hem d'entendre que han estat 3 dies molt complexos, l'arribada sobtada de, posem-ho així, 60.000 migrants en una ciutat de 80.000 persones i 18 quilòmetres quadrats és una impressió impactant. El dia que vaig arribar va ser impactant, ni que fos per un tema d'espai físic. Són migrants a tot arreu, no hi caben literalment, als parcs, als carrers, les platges, els polígons, rius de gent, de joves, circulant sense rumb, amb gana, amb set. Per tant, molta gent el que va fer és tancar-se directament a casa. A més, hem de recordar que des de dijous al vespre fins dissabte al matí, totes les botigues, supermercats i comerços van estar tancats. És a dir, ningú podia comprar res, ni els migrants, ni la població local, i es van acabar molts productes. I llavors podies trobar dones com la Lola, ara la sentinem, que va ajudar a menjar i sabates als migrants i que denunciava la situació d'aquests joves. La sentim?
5: Bueno, sentimos con mucho dolor, porque esos niños no tienen la culpa de estar pasando lo que están pasando. Lo están pasando por culpa de su rey.
3: Molts acusen aquí al Marroc d'haver incentivat o haver incitat aquesta situació migratòria, o podia sentir també el marit de la Lola, el Juan Manuel, que era molt més escèptic.
6: O sea, nosotros como ciudadanos no tenemos culpa que vengan de la situación que viene. Que encima que una invasión que ha habido, le vamos a dar apoyo para alimentarlo y vestirlo. Innecesario. Tal como han venido, se tienen que marchar, porque eso ha sido una invasión total.
3: Jo vaig ser testimoni d'un episodi molt tens en un barri que es diu La Reina. És un barri perifèric on els veïns havien muntat tanques per protegir els seus carrers. Hi havia gent amb pals, deien com a mesura dissuasòria, amb la cara tapada, amb armilles antireflectants. Denunciaven que els migrants els havien robat, que els havien insultat, i en un moment que alguns es van acostar al barri, en aquells moments passaven camions militars, es va muntar un episodi de molta, molta tensió. Per tant, estava tothom molt exaltat. També hem de recordar finalment que per Ceuta han circulat aquesta setmana, amb aquest panorama i amb poca fortuna, des del líder de Vox, Santiago Abascal, agitadors d'extrema dreta, com Vito Quiles. Han tingut poca fortuna, dir, perquè hi ha hagut poca gent a la seva manifestació i una de les concentracions va quedar avortada pels mateixos veïns, per un grup de veïns de Ceuta. I és que hem de recordar que Ceuta és una ciutat fronterera, és una ciutat amb una població molt variada, pràcticament el 50% entre cristians i musulmans, també hi ha jueus, hindús, per tant, és una ciutat de convivència, aquestes ciutats de frontera, on viuen molta gent de molts llocs, de moltes religions, i per tant aquests discursos d'extrema dreta, almenys aquests dies aquí, no van quallar.
0: Cèlia, moltíssimes gràcies. Fins ara.
3: Fins ara.
0: És un quart de nou ara mateix. Després tenim la part política de tot plegat, en dues grans dimensions. Madrid, Paula Brujats, com estàs? Molt bon dia.
7: Què tal? Bon dia.
0: La primera és l'europea, amb governs com l'italià recuperant els controls fronterers amb Espanya, Pedro Sánchez acusant-los d'egoistes. Avui, de fet, es reuneixen els ambaixadors dels països de la Unió i demà, Paula, els ministres de l'Interior.
7: Sí, exacte, demà cita important i el govern espanyol el que farà és defensar que la resposta ha estat eficaç i que la crisi no era previsible. Itàlia i Dinamarca lideren la crítica a Pedro Sánchez i la Moncloa afronta, per tant, una cita molt difícil a Europa amb una vintena de països alineats amb aquesta posició de Giorgia Meloni, amb una crisi humanitària sense precedents a la frontera sud espanyola i amb tot això el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que defensarà davant dels seus socis europeus aquest ràpid retorn dels migrants, diu la Moncloa, que estan fent a Ceuta. Defensarà també la seguretat de la frontera sud i també que Espanya no és el país que més migrants irregulars rep de tota la Unió Europea. Aquesta és la versió que portarà demà la Moncloa en aquesta reunió amb els ministres de l'Interior europeus. El govern espanyol que torna a deslligar del tot aquesta crisi de la regularització de migrants que van aprovar ara fa unes setmanes i celebren aquesta versió que explicàveu del govern del Marroc. Diuen que coincideix en part amb l'espanyola de que les màfies, una interpretació també errònia de la sentència del Suprem i una crida de desinformació a les xarxes socials hauria provocat aquesta crisi que va agafar el govern espanyol desprevingut, una versió però que no es creu ni la dreta ni l'extrema dreta espanyola.
0: Doncs justament, sol al voltant de la dreta i l'extrema dreta espanyola, perquè la segona dimensió política és la interna, diguem-ne.
8: Ceuta és Espanya i no podem permetir que planes a medio i largo plazo la invadan para siempre, porque está en esos planes que Ceuta y Melilla, y ya veremos en el futuro qué más, van a intentar quitárnoslo.
0: Paraules com aquestes d'Isabel Díaz Ayuso, el PP i Vox, Paula, que continuen culpant Sánchez de tot això.
7: Sí, el Partit Popular i Vox, que van alineats també en aquesta crisi, que l'aprofiten, com deies, per desgastar Pedro Sánchez. En Santiago Abascal, ahir des de Ceuta, com ara explicava la Cèlia, va reclamar militaritzar de forma permanent aquesta frontera sud i va acusar també el president del govern espanyol d'estar sotmès al Marroc. El Partit Popular insisteix que aquesta crisi era evitable i que el govern espanyol va fallar en la previsió. Per tant, PP i Vox, que culpen Sánchez de no aclarir tampoc l'origen d'aquesta crisi i celebren aquesta ofensiva, aquesta dura crítica que ha impulsat la primera ministra italiana en contra del govern espanyol. Per tant, ja veieu, una setmana política marcada també per aquesta crisi. Feijóo i Abascal que aprofiten aquests fets per endurir el seu discurs antimigració i que han trobat un cop més un nou filó per atacar Pedro Sánchez.
0: Gràcies, Paula. Fins ara.
7: Adéu, bon dia.
0: Tenim aquesta dimensió política, aquesta dimensió exterior i encara la dimensió exterior. Per si tot això fos poc, tenim el papa.
2: Sí, Lleó XIV també ha fet seva la preocupació pels esdeveniments dels últims dies a Ceuta. En un fragment en castellà de la seva locució dominical, el pontífex s'hi referia amb aquestes paraules.
9: Sigo con preocupación la alarmante situación en Ceuta, pidiendo a Dios que se puedan encontrar soluciones de paz y de justicia.
0: Passen 3 minuts d'un quart de 9. Aquest és un dels temes del dia.

0: I l'altre tema que volíem destacar avui a Catalunya Ràdio és el coure. Ho avança aquest programa, els elevats preus del coure, que fa mesos que estan màxims, fa que s'hagin disparat els robatoris de coure. Bàsicament, a Rodalies, a les vies de Rodalies. Molts dels damnificats d'aquest robatori són usuaris dels trens, perquè últimament hi ha molts talls de via i altres incidències que es deriven de justament això, els robatoris de cable de coure. Maria Fernández Noguera, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia. Doncs sí, de fet, segons dades de DIF, en el primer semestre hi va haver 152 robatoris de cable de coure, i això és el doble que en el mateix període de l'any passat, però de coure no només en roben a les vies del tren, sinó també en altres llocs com obres en construcció o subestacions elèctriques. La directora del Gremi de Recuperació de Catalunya, Victòria Ferrer Maimó, denuncia al matí de Catalunya Ràdio que els Mossos clausuren els punts il·legals de compra de coure robat que es roba per reciclar, però que tot seguit se n'obren d'altres.
2: Sí que se n'han tancat, se'n van tancant, però igual que es tanquen, se n'obren. També hi ha moltes vegades que aquests lladres el que fan és que el material no es queda a Catalunya ni tan sols a l'estat espanyol, perquè molts d'aquests grups són grups organitzats d'altres països d'Europa i el que fan és un transport directe en els seus països d'origen.
1: El coure s'ha encarit per l'augment de la demanda, per exemple, per als centres de dades de la intel·ligència artificial i també pels cotxes elèctrics. El preu del coure s'ha triplicat en els últims 10 anys i durant tot aquest 2026 no ha baixat dels màxims. Actualment es paguen més de 12.000 euros per una tona de coure.
0: Avui en parlarem a l'hora del matí de Catalunya Ràdio. Analitzarem què hi ha darrere d'aquesta escalada de preus amb el Xavier Brun, que és gestor de fons d'inversió i que està especialitzat justament en matèries primeres. Aquesta és una de les notícies també d'avui que us ha avançat aquest programa. Però també tenim una altra notícia, una novetat del matí, una altra novetat del dilluns, que és que la Fiscalia Anticorrupció investiga les possibles irregularitats a l'antiga Direcció General d'Atenció a la Infància, la DGAIA, sobretot pel que fa als ajuts a joves extutelats. El març passat, la Fiscalia va demanar la col·laboració de l'Oficina Antifrau, que ara li ha entregat tota la documentació, Francesc.
3: Sí, hi ha dos expedients que va analitzar l'Oficina Antifrau. El primer, sobre ajudes econòmiques que, en teoria, eren per a joves extutelats i que s'investiga si es van donar persones que ja no vivien a Catalunya, que es va denunciar, per exemple, el cas d'un noi que hauria cobrat quan jo no vivia a València, i el segon expedient indagava si la Generalitat cobrava per acollir la denúncia d'un treballador del tercer sector que assegurava que havia detectat irregularitats en les prestacions.
0: L'Oficina Antifrau això s'ho va mirar. És important dir que d'aquests dos expedients que deia el Francesc, el primer el va tancar sense detectar cap possible delicte. Sí que és veritat que apuntava que s'hauria de comprovar possibles deficiències en els contractes de la DGAIA amb les entitats col·laboradores i s'hauria d'investigar, deia, si l'administració havia fallat a l'hora de fer-ne el seguiment.
3: Això pel que fa al primer, en aquest cas, l'Oficina Antifrau ha entregat la documentació a la Fiscalia. Pel que fa al segon expedient, l'Oficina encara l'està analitzant perquè assegura que hi ha molta informació. La Fiscalia haurà de decidir si hi veu simples irregularitats administratives o si hi pot haver delicte. Seria llavors quan ho portaria un jutjat. L'abril passat, un jutjat va arxivar una querella contra quatre exconsellers i els càrrecs per presumpta malversació a la DGAIA.
0: Aquests són alguns dels principals temes del dia. De seguida repassem els bàsics del matí.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
5: Aquest estiu gaudeix del patrimoni cultural arreu de Catalunya, tant si estàs de vacances com de cap de setmana o t'has quedat a casa. Tens més de 100 propostes. Festivals, visites guiades, lleure en família, gastronomia, rutes espectaculars... Entra a patrimoni.gencat.cat/estiu i tria. A l'estiu, passeja, escolta i tasta el patrimoni cultural de Catalunya.
6: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 8 i 22 minuts, repassem els bàsics del matí amb la Marta Viana, la Maria Fernández Noguera i la Roser Parera. Bon dia.
7: Bon dia.
0: I alerta, perquè demà arrenca una vaga indefinida dels treballadors de Ground Force. Ground Force és l'empresa que s'encarrega dels serveis de terra, per exemple, carregar i descarregar maletes, d'aerolínies com Air Europa o Lufthansa a l'aeroport del Prat, Berta Torrades.
8: L'aturada començarà aquesta mitjanit i coincideix amb un dels períodes de més desplaçaments de les vacances d'estiu. De fet, només el cap de setmana passat, a l'aeroport de Barcelona s'han programat 3.300 vols. Això són gairebé un 5% més que durant el mateix període de l'any passat. Esther García és membre del comitè d'empresa de la CGT a Ground Force en declaracions a aquesta emissora.
9: Portem mesos ja dient que la situació és insostenible. Ara estem en operació sortida, que hi ha moltíssims vols a l'aeroport de Barcelona, però la gent no pot més, la plantilla no pot més.
8: Ground Force treballa per nombroses companyies aèries nacionals i internacionals que operen al Prat, com Air Europa o Lufthansa, entre d'altres. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I després d'un mes de molls d'incendis, és notícia que avui, per primera vegada, Catalunya no té cap municipi en perill extrem de foc forestal, Carola Gil.
7: La millora de les condicions meteorològiques permet desactivar el nivell 4 i reobrir l'accés a quatre espais naturals: la Baronia de Rialp, el Montsec de Rúbies, el Montsec d'Ares i la Ribera Salada. Tot i això, es preveu l'activació del nivell 3 de perill molt alt d'incendi forestal a 71 municipis de 12 comarques. Els agents rurals demanen evitar qualsevol activitat que pugui provocar foc. Pel que fa a Sanet, a Vilaller, a l'Alta Ribagorça, els bombers treballen en l'extinció de l'incendi que crema des de divendres i que ja ha afectat més de 70 hectàrees, una trentena de les quals dins del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Ahir el foc es va reactivar per un altre pirocúmul. L'incendi afecta una zona d'alta muntanya de difícil accés i treballen sobretot mitjans aeris. Carola Gil, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I el que també està actiu és un incendi a Carcassona que es va declarar ahir i que ha cremat de moment més de 100 hectàrees de vegetació.
10: El foc s'ha originat a causa d'un vehicle que s'ha incendiat a l'autopista que va a Narbona, que ha quedat tallada al trànsit. Un centenar de persones han estat desallotjades i s'hi han enviat 12 mitjans aeris i 280 bombers.
0: Però no deixem de parlar d'incendis, perquè a Grècia dos pilots d'un helicòpter han mort mentre treballaven en l'extinció d'un foc que encara crema, i de fet ho fa des de fa 5 dies, a l'oest d'Atenes.
10: L'accident va passar ahir a la tarda quan l'helicòpter va xocar amb un altre que també lluitava contra les flames a la zona del golf de Corint.
0: Ara mateix són les 8:25. Atenció a això, perquè Donald Trump ha anunciat aquesta nit una altra represa de les negociacions amb l'Iran, en teoria, a partir d'avui mateix. De fet, el president dels Estats Units assegura que és a punt d'arribar a un acord amb Teheran per reobrir l'estret d'Hormuz.
11: Abans de fer aquest anunci, Trump havia ordenat aturar els atacs contra el règim dels ayatolàs amb l'objectiu de donar més marge a les converses. En unes declaracions a l'avió presidencial, el mandatari ha assegurat que l'acord sobre l'estret està gairebé tancat.
12: L'acord és imminent pel que fa a l'estret d'Hormuz i també, en última instància, sobre la desnuclearització.
11: De moment no hi ha cap confirmació oficial des de l'Iran que les negociacions s'hagin de reprendre avui.
0: I encara parlant de la situació a l'Orient Mitjà, l'acord pel qual Hamas suposadament entregava les armes o acceptava entregar les armes, ho vam explicar divendres, no acaba d'anar del tot bé, per ser suaus. Malgrat que Donald Trump va assegurar que Israel n'estava molt satisfet, l'exèrcit de Benjamin Netanyahu ha continuat atacant Gaza i, de fet, ahir va causar 18 víctimes mortals. El govern israelià diu ara que hi ha parts de l'acord que són inacceptables. Jerusalem, Jordi Brascó.
13: Des que Trump va anunciar divendres l'acord per al desarmament de Hamas, Israel no ha deixat d'atacar la franja de Gaza. És la seva resposta més tangible al plantejament de la Junta de Pau i a les seves condicions. Els gazians, mentrestant, estan desesperats.
14: Han dit que hi havia una treva, però on és la treva? Aquesta treva només serveix perquè recollim cadàvers, restes humanes, cervells, homes mutilats i mans amputades. Per què?
13: Fons israelianes insisteixen que primer Hamas s'ha de desarmar del tot i després ja vindrien els gestos israelians, però alhora avisen que hi ha elements problemàtics en l'acord, per exemple, que les armes no siguin destruïdes o que Israel no tingui llibertat d'acció sobre aquelles zones que quedarien sota control de les forces internacionals que se suposa que han d'estabilitzar la franja. Des de Jerusalem, Jordi Bresco, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 3 minuts i arribarem a 8:45. Això mentre l'Organització de Països Exportadors de Petroli ha anunciat l'increment de la producció en 188.000 barrils diaris més al setembre.
10: És el sisè anunci que l'OPEP ha en aquest sentit. Si bé fins ara el tancament de l'estret d'Hormuz ha impedit augmentar la capacitat real d'exportació de cru, si ara les condicions geopolítiques permeten recuperar aquest trànsit habitual dels petroliers, els preus dels carburants s'estabilitzaran. En un any el litre de benzina s'ha encarit un 24% i el de dièsel un 12%. Aquest cap de setmana el govern espanyol ha començat a retirar gradualment els ajuts als carburants que a l'octubre desapareixeran del tot.
0: Més qüestions. A Lleida, avui es posa en marxa un segon pavelló, ara sí, amb 160 places per atendre les persones sense sostre que aquest estiu han arribat a la ciutat per buscar feina a la campanya de la fruita. Estela Busoms.
15: Les 160 places se sumen al centenar que hi havia fins ara i que s'han quedat molt curtes per acollir l'arribada excepcional a Lleida de persones que aspiren a treballar la fruita i que no tenen on viure. Al voltant del recinte firal s'han arribat a concentrar fins a 240 homes dormint al ras. Per això, per primera vegada s'obre el pavelló 4 perquè hi puguin pernoctar, també dutxar-se, sopar i esmorzar. Carlos Enjuanes és tinent d'alcaldia d'Acció Social.
16: Són persones que arriben amb diferents situacions per un objectiu concret, que és treballar en campanya, però nosaltres hem de garantir tant l'atenció digna d'aquestes persones, la seguretat de les persones i també la convivència al respecte amb l'espai públic.
15: Aquest any, a finals de juliol, l'oficina de la Paeria havia atès el doble d'usuaris que en tota la campanya agrària dels últims anys. Des de Lleida, Estela Busoms per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I a Sant Feliu de Guíxols ha mort ofegada una dona de 74 anys mentre es banyava a la cala del Maset.
1: Amb aquesta víctima ja són 16 les persones que han mort a les platges catalanes des de l'inici de la campanya d'estiu. També s'han registrat 9 morts en piscines i 5 més en aigües interiors. En total són 30 les víctimes mortals relacionades amb el bany aquest estiu, una xifra que ja supera la de l'any passat per aquestes dates, quan el balanç era de 22 morts.
0: I una altra novetat del matí, la policia local de Palafrugell assegura que ha detectat un augment de la venda de droga a domicili.
11: Sobretot a Calella de Palafrugell, Llafranc i Tamariu, atribueixen a l'arribada de turistes i a la pressió policial al carrer.
17: Evidentment, quan la feina policial és efectiva, fa que la gent variï, no? O sigui, els delinqüents al final varien la seva manera de treballar, ja siguin temes de delictes contra la salut pública, siguin robatoris, sigui amb qualsevol altre tipus de fet delictiu, no? I el que hem trobat ara mateix és això, és que hi ha molt de delivery.
11: Així ho deia l'Agència Catalana de Notícies, David Puertas, de la policia local de Palafrugell.
0: I al Baix Empordà, unes 400 persones ahir van manifestar a la Serra de Daró per reclamar més seguretat a les carreteres del Baix Ter.
10: Prou excuses, la plataforma Convoca assegura que a la zona hi ha un accident cada dues setmanes.
0: I atenció si heu de circular per la Ronda de Dalt, perquè avui comencen les obres que tallaran un carril per sentit entre l'Institut de la Vall d'Hebron i l'Avinguda Vallcarca.
1: És una nova fase dels treballs de cobertura d'aquesta via que s'allargarà durant 3 setmanes, fins al 24 d'agost.
0: I avui hem de parar del programa que girem de la Generalitat, que ha redissenyat 170 tràmits perquè siguin, en teoria, més àgils i, per tant, hi hagi menys entrebancs burocràtics. Roger Santaló.
18: Les reformes s'han fet en camps com l'educació, amb una nova app a la borsa de docents per accelerar la cobertura de baixes, o en la sanitat, on 6.000 persones han estalviat d'anar a l'hospital per donar el consentiment per ser operats, perquè poden tenir el document i acceptar-lo a través de La Meva Salut. Sandra Galvé és anestesiòloga de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
19: És un procés en el que el pacient guanya la tranquil·litat de tenir el document i el professional guanyem el fet de que saps que el pacient el té el document i ja se'l llegirà.
18: La Generalitat preveu simplificar 40 tràmits més fins al 2028 amb aquest pla, que té un cost de més d'11 milions d'euros. Roger Santaló, al Matí de Catalunya Ràdio.
0: De seguida comentem altres titulars que ens han deixat les últimes hores, però són 8:45 i aquesta hora sempre fem un cop d'ull a la mobilitat del matí. Maria, com va el dia? Què ens expliques?
1: Doncs a aquesta hora, a l'R2 Sud i Regional Sud, la circulació es manté interrompuda en totes dues vies, en tots dos sentits, des de 6:45, és a dir, ja fa dues hores, entre Cunit i Sant Vicenç de Calders, a causa de l'atropellament d'una persona. Renfe ens explica que s'està gestionant un servei alternatiu per carretera entre totes dues estacions, però que està tenint dificultats per trobar autobusos. Així que molta atenció si heu d'agafar l'R2 Sud o els regionals del Sud, que en concret són l'R13, R14, R15, R16 i R17.
0: Gràcies, Maria. I a les carreteres, Mariluz, com ho tenim? Bon dia.
20: Bon dia. Doncs amb algunes aturades puntuals, a l'AP7 a l'Ampolla, en direcció Castelló, l'autovia 2 per obres entre Esparreguera i Abrera, direcció Barcelona, i a Jorba, direcció Lleida, la C58 i la C33, entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat, i per les obres de la Ronda de Dalt i a cua de Sant Gervasi a Vallcarca en sentit Besòs i de Roqueta a les de Vall d'Hebron direcció Llobregat.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
20: Fins ara.
21: Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
0: Amb el Gori Massip. Gori, bon dia de nou.
22: Bon dia, Freddy.
0: Amb calor, però entre poc i massa, no? Tampoc res de l'altre món.
22: Sí, calor, podríem dir, una mica més moderada, que és intensa, eh? Però venim de tan amunt que ara això em sembla ja que fa fresca i tot. No, màximes avui entre els 31, 32 i els 37-38 graus, amb aquesta xafogor que es mantindrà intensa cap a la costa, però la notícia del dia és l'arribada d'aquests xàfecs i tempestes d'aquesta tarda de dilluns al Pirineu, Prepirineu, comarques de Ponent, Terres de l'Ebre. Veurem si ho acaben fent cap a la Catalunya Central o Camp de Tarragona. Per tant, una tarda que serà més ennuvolada que no pas al matí, tot i que tenim alguns núvols baixos a la costa, aquesta xafogor, i el que sí que es mantindrà, com deia, és aquesta xafogor a la façana costanera. Cada tarda anirem repetint ruixats o xàfecs en un indret o altre del país. Per tant, bones notícies en aquest sentit.
0: Gràcies, Gori. Fins ara.
22: Fins ara, Freddy.
23: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu i Esclat.
4: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Passen 3 minuts de 2, quart de 9, escolteu El matí de Catalunya Ràdio. Encara alguna cosa més que volem explicar, per exemple, sobre intel·ligència artificial, perquè des d'aquesta nit totes les empreses, administracions i organitzacions estan obligades a identificar sí o sí tot allò que generin, tots aquells continguts que facin amb intel·ligència artificial.
11: És el que preveuen les noves obligacions de transparència del reglament de la intel·ligència artificial de la Unió Europea, que hi va entrar en vigor. Aquestes obligacions afectaran de ple la creació artística, on cada vegada és més present la intel·ligència artificial en àmbits com la producció musical. D'acord amb les directrius de la Comissió Europea, les noves obligacions no afectaran els usos estrictament personals de la IA. A WhatsApp, per exemple, no caldrà que l'usuari informi que està enviant contingut generat per intel·ligència artificial.
0: I un parell de coses de les últimes hores d'aquesta mateixa nit, les dues des de l'exterior. Una, el conflicte diplomàtic que continua disparadíssim entre Javier Milei i Lula da Silva.
2: Sus calificativos a Lula. En la semana pasada, al que le acabo de decir ladrón y presidiario.
3: ¿La pregunta es mentí?
2: No, pero yo le pregunto.
3: ¿La fuera. Pregunta es mentí?
2: Ladrón, bueno, la acusación de ladrón.
3: No. A ver. Es ladrón. Es ladrón. Es un ladrón. Es un corrupto. Fue condenado por ladrón y corrupto. Estuvo preso, con lo cual también es cierto lo de presidiario. Y no solo eso. Lo liberaron por una falla administrativa del procedimiento, no por ser inocente.
0: Javier Milei, que torna a carregar contra el president brasiler, que de fet aquesta mateixa nit ha estat reelegit com a candidat. La convenció del Partit dels Treballadors ha proclamat a Lula da Silva candidat pels comicis del mes d'octubre. Dèiem que hi havia un parell de coses d'aquesta nit que volíem comentar. Aquesta n'és una, i l'altra, també de l'exterior, té a veure amb Ariana Grande. La cantant ha anunciat que es retira de la vida pública quan acabi la seva gira, i això està previst pel mes que ve. Representants d'Ariana Grande ho ha justificat dient que les aparicions de la cantant provoquen un escrutini públic interminable i continu i que això, d'una manera o d'una altra, s'ha d'acabar. El que passa és que la decisió de la cantant implica que no podrà aparèixer a un musical que havia aixecat moltíssima expectació, que s'havia de fer a Londres l'any que ve i que és un clàssic de Sondheim, Sunday in the Park with George. Sunday.

0: havia aixecat moltíssima expectació i que té l'estrena prevista per l'any que ve. Segons han confirmat els seus responsables, l'obra de Fer es farà, però sense Ariana Grande. I aquest cap de setmana a Palma s'ha celebrat la gala de clausura de l'Atlàntida Film Fest.
1: Bon dia.
2: Aquest és infantil.
1: Entre els premiats, Lionel, òpera prima de Carlos Sáez, com a millor pel·lícula, i Mala bèstia de Bàrbara Ferrer, i amb la participació de Trescat.
0: Palma, Caterina Carmany.
3: Lionel, millor pel·lícula, i Mala bèstia sobre les ferides de l'adolescència en les dones, Premi Dama Agustí Villaronga. I l'estrena de la jornada ha acaparat tots els flaixos. El ser querido, protagonitzada per Victoria Luengo i Javier Bardem, que narra la relació difícil entre un pare i una filla.
4: El mundo desde dentro, desde el oficio, sí está muy conectado con lo que hago. Esa parte era mucho más, no sé, iba a decir fácil, pero no era fácil, no es fácil, es como más cercana a lo que yo experimento cuando hago una película, ¿no?
5: Quan vaig rebre el guió i quan em van dir que seria el Javier Bardem el meu company, vaig sentir molta por perquè vaig pensar que seria molt difícil, i ara et puc dir que m'ha semblat un rodatge facilíssim.
3: Des de Palma, Caterina Carmany Jaume, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I d'un festival que acaba un que comença, a la Terra Alta, el festival de cinema Infecta, que arriba a la 10a edició. Clara Chavarría Domingo.
6: Bon dia. Aquest 10è aniversari ja s'ha fet notar en el curtmetratge inaugural que es roda anualment amb la participació dels veïns i veïnes. Úrsula Gut, codirectora del festival, juntament amb l'actor Ivan Massaguer, reflexiona sobre l'efemèride.
7: Jo crec que el més important és haver demostrat que des d'un territori lluny dels grans centres culturals també podem crear un festival que té ambició artística, que té capacitat de convocatòria i que projecta a l'exterior. I personalment el que més m'emociona és veure que Infecta ja no ens pertany només als que el vam començar, que és dels veïns i veïnes, dels creadors, dels joves que hi han crescut i de tot el territori que l'ha fet possible.
6: La programació inclou la projecció de 87 curtmetratges en indrets singulars del poble, com ara unes vinyes, el carrer Major o la plaça de l'Església. I també preveu propostes culturals que volen posar en valor el poble de Bot i la comarca de la Terra Alta. Des de Tarragona, Clara Chavarría Domingo, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Clara. I parlem d'estrenes.
8: Being a teenager in 1981 was perhaps the last moment of our youth.
9: Disney Plus estrena aquest dijous The Shards, un thriller adolescent. És una de les novetats destacades a les plataformes de streaming aquesta setmana, juntament amb l'arribada de Sterling Point a Prime Video.
0: Més detalls, Clàudia Roses.
8: Being a teenager in 1981 was perhaps...
10: Amb l'arribada de l'agost, Disney Plus estrena aquest dijous The Shards, basada en la novel·la de Bret Easton Ellis, Amic B, Regney i Homer Gere, com a protagonistes d'un grup d'estudiants assetjat per un assassí en sèrie. A Prime Video dimecres arriba Sterling Point amb Anish Jacobson, una noia de 17 anys que hereta una illa al Canadà i descobreix secrets familiars ocults. També torna en Ted Lasso a Apple TV i Futurama a Disney Plus, i debuta American Crossing a Filmin. I pel que fa a estrenes de pel·lícules, divendres arriben Carrera de Bèsties a Prime Video i L'última casa a Netflix.
0: I encara alguna cosa més. Catalunya Ràdio estrena Vinils, el nou podcast sobre música presentat pel cantautor i escriptor Jaume Scala.
11: Són 10 episodis de 30 minuts on personatges reconeguts comparteixen els seus records de joventut i la música que els ha acompanyat. Entre els convidats, la directora de cinema Isola Passola, l'actriu Mireia Ros o el músic Miqui Espuma. Els capítols disponibles ja al web de Catalunya Ràdio.
0: 5 minuts i 3 quarts.
12: El matí de Catalunya Ràdio. CaixaBank, elegit per Euromoney, millor banc a Espanya. I també a Espanya, millor banc per particulars i millor banc en responsabilitat corporativa.
13: Uns reconeixements que ens animen a continuar treballant amb compromís i proximitat. Gràcies als clients per la confiança.
12: CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
14: Catalunya Ràdio.
12: Som 3CAT.
14: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: 5 minuts i 3 quarts amb els esports, va.

0: Au, Dax, com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Vinga, el Barça deixa Anglaterra.
2: Sí, el masculí de futbol blaugrana marxa de terres britàniques unes hores abans del previst perquè s'ha cancel·lat l'amistós que havia de jugar avui contra el Preston North End de la segona divisió anglesa. Els anglesos no tenien prou jugadors del primer equip disponibles per disputar-lo. Després d'aquest imprevist, els de Hansi Flick faran un entrenament aquest matí a St. George Park i tornaran cap a Barcelona a la tarda. Un Barça que no es tornarà boig pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, i també vol renovar Ferran Torres, però hi negociarà al setembre i amb una oferta que, tot i millorar el seu sou, no serà de primer davanter. Ho explicava ahir a la nit el programa El Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio. El Barça també busca ofertes per Marc Casador i Rooney Bardaggi i vol millorar el contracte del lateral dret del planter Xavi Espart, que aspira a fer-se un lloc al primer equip.
3: El meu objectiu, òbviament, és estar aquí al primer equip i la veritat que sí, doncs intentaré esforçar-me al màxim i a veure si amb les oportunitats que tinc les puc aprofitar. La veritat que estic intentant demostrar que puc estar aquí sempre des de la humilitat i el treball perquè pugui passar.

0: I el Tour femení que arriba a França.
1: Avui a la tarda la tercera etapa de la Volta Francesa femenina arribarà a França després que les dues primeres etapes hagin passat per Suïssa. 156 quilòmetres i mig amb sortida a Ginebra i arribada a Poligny, i on tindrem els primers ports importants. La ciclista neerlandesa Lorena Vives ha guanyat les dues primeres etapes i ahir va ampliar a 14 segons la diferència a la general amb la ciclista de Maurici Kim Lecourt. La catalana Paula Blasi seguirà lluint el mallot blanc com a millor jove d'aquest Tour de França després d'arribar ahir 19a en aquesta etapa a 28 segons de la Lorena Vives.
0: I atenció, perquè poden arribar més medalles catalanes.
1: A la natació artística, on Iris Tió disputarà d'aquí pocs minuts a París la final de solo lliure femení del campionat. Dissabte, Tió ja va guanyar dues plates. També aquest matí, a 11:15, competirà el mallorquí Jordi Càceres a la final de solo lliure masculí. Ja a la tarda, a partir de les 4, tindrà lloc la final del programa lliure per equips amb tres catalanes, Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández, en un combinat espanyol que ahir va acabar segon a la ronda preliminar darrere de la selecció d'atletes neutrals.
2: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
3: Què et passa?
4: Que no em tanca la maleta.
3: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
4: Bé, si trec uns quants banyadors...
3: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
5: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
3: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Tinto de verano, Don Simón.

0: Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
1: Ara, Lidl tria meló pell de gripau a un superpreu imbatible. 0,69 al quilo. I amb Lidl Plus 400 grams de llagostins a 3,19 i estalvia't un 15%. Lidl, val la pena.
2: El pla perfecte, fica'l a la teva motxilla. Platja, piscina i Mordoku.
3: Mordoku!
4: Són la Raquel de Carglass. Veus aquest impacte des de fa dies? Val més que entris a carglass.es. Segur que molt a prop teu hi trobaràs un dels nostres tallers. Demana cita ara i en 30 minuts t'arreglem el parabrises malmès.
5: Carglass canvia, Carglass repara.
6: Això és un vinil. Això és un guateque. El rock and roll, els viatges a Andorra per aconseguir la música que no tenia ningú. El jazz, el naixement de les discoteques que han marcat tota una generació i que encara recorda tots els moments viscuts d'aquella època.
7: Seria vida i miracles amb el vinil.
6: El cantautor i escriptor Jaume Escala torna amb més capítols en conversa amb Max Sunyer, Gemma Recoder, Anna Mas, Isona Passola, Sílvia Coppolo, el podcast de vinils a l'API web de Catalunya Ràdio.
8: I també disponible a la plataforma 3CAT.
9: Guàrdia, amb Enric Calpena.
10: El 161, un ric propietari de Batea...
11: L'estiu no atura l'Enguàrdia. Episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
9: Enguàrdia, dissabte i diumenge a les 3 de la tarda.
11: Una hora d'història que us captivarà.
12: Les tasques d'extinció van bé.
13: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat. Registres
6: a Catalunya. A les dues, al Catalunya Migdia. L'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
13: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
6: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
13: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
6: Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor.
14: Catalunya Ràdio.
15: Som 3CAT.
6: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Dinsen.

0: Avui al matí de Catalunya Ràdio, Milagros Pérez Oliva, Oriol Mar, Toni Bolaño i Marcos Lamelas. Francesc Soler, de què hem parlat fins ara?
1: Doncs mira, hem parlat una mica de Ceuta,
0: sí.
1: Hem parlat també dels refredats, de... sí, perquè baixa una mica la temperatura i els sí. Agonistes ja se'ns refreden.
0: Tenim... Bolaño, què passa? Què ha passat? Que estem sense veu.
2: Estem una mica, sí, sí. Aquest matí a les 7 del matí t'anava a trucar a dir, no arribo, però bueno, sembla que sí.
0: Vas fent...
2: Li donaré la raó als meus companys.
0: Gravem-ho això, perquè no haurà passat mai, no tornarà a passar mai més.
2: I no recordaré qui anava a Argentina.
0: Bueno, l'Oriol ho va dir, no?
3: Ho reconec obertament i també reconec que va ser un, bueno, en fi, una actuació infecta dels jugadors argentins.
0: Sí, exacte.
3: No passa res.
0: Anava a dir, no és dels crits de la victòria d'Espanya, que encara et dura la fonia.
2: No. Em vaig encostipar. Dissabte, perquè vaig agafar fred, cosa que sí. Encara no entenc,
0: yeah.
2: I bueno, aquest matí m'he llevat en una veu manifestament
0: bueno,
2: millorable.
0: Tens una veu allò avellotada, és a dir, aquestes... perquè em mires...
2: No sé si avellotada vol dir de bellota o...
0: No, de vellut, en castellà terciopelada, com els cantants aquests així.
2: Ja. Gràcies, Freddy, jo també t'estimo.
4: És el moment d'engegar la carrera Toni Bolaños cantant melòdic.
0: Exacte.
2: Ha dit Bolaños.
0: Sí, ha dit Bolaño, no?
2: No, ha dit Bolaños.
4: Ha estat un lapsus. Disculpa.
0: Vinga, doncs comencem l'obra. Vinga, avui hem de tornar a parlar de Ceuta. Una de les novetats de la nit és que n'ha parlat el govern del Marroc. Fins ara no n'havia dit gran cosa.
5: هذه الأحداث لم تكن وليدة عوامل ظرفية أو تلقائية وإنما جاءت
0: és el portaveu del Ministeri de l'Interior del govern del Marroc, en un comunicat que ha fet aquesta nit a l'executiu de Rabat. Feia dies que no deia res, havia fet algun comunicat, però molt poqueta cosa a les primeres hores de la crisi a Ceuta. Però bàsicament què diu aquest comunicat? Doncs diu dues coses. Primer, que ells no han fet res, perquè tot això es deu a que es va difondre per xarxes socials, que es podia entrar a Ceuta amb una relativa facilitat, a una mala interpretació i una interpretació esbiaixada de determinades decisions legals, en referència, evidentment, a la decisió del Suprem que prohibeix la devolució en calent de les persones que arribin nedant, i després donen unes xifres que després en parlarem amb la Cèlia Sarnades des de Ceuta, però són xifres amb les quals doncs, hi ha un cert ball, perquè, per exemple, admet 11 morts al seu territori. És veritat que parla específicament del seu territori, però, per exemple, des del govern espanyol parlen d'una vuitantena de persones mortes intentant arribar fins a Ceuta, i allà a Ceuta hi ha persones, hi ha mitjans que diuen que això superarà el centenar o arribarà a les 150. Però vaja, és cridaner que el govern del Marroc faci aquest comunicat i que, abans ens deia la Paula Brujats, que fons del govern espanyol diuen que estan contents que el govern del Marroc hagi dit això, perquè les dues tesis s'arrengleren una mica. Ara mateix podem saludar el Pol Morillas, el podem saludar, no? Em sembla? Pol Morillas, què tal, com estàs? Molt bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: El Pol Morillas és el director del CIDOP, i sempre és interessant sentir què té a dir al voltant d'aquestes qüestions. Hi ha diverses qüestions geopolítiques sobre aquesta qüestió, Pol. Una d'elles és aquesta, diguem-ne, aquesta actitud del govern del Marroc i aquesta actitud del govern espanyol, que sembla que s'escarrassin en no tirar-se els plats pel cap, perdona que ho digui així.
6: Bueno, és el necessari bon veïnatge, diguem, amb un país que durant la major part del temps conté bona part dels fluxos migratoris que puguin arribar, però que a més també ho conté perquè hi ha uns acords en l'àmbit bilateral, sobretot també en el marc de la Unió Europea, que confia en estats tercers fronterers com el Marroc, però també pot ser Mauritània o pot ser Turquia o Líbia, perquè siguin els taps de contenció d'aquestes arribades il·legals. I per tant, aquesta lògica d'externalització de les fronteres de la Unió Europea és una pràctica que és molt habitual, i això requereix doncs, que la major part del temps hi hagi bona cooperació, excepte en casos com el que estem parlant, que hi ha una per acció o omissió, un no control suficient de les fronteres, i llavors passa això. I aquí venen ja l'àmbit interpretatiu, fins quin punt el Marroc ho promou, no? Mm. Perquè és una és un mecanisme de pressió en segons quins determinats moments. Ho vam veure el 2021 amb quan el líder Sahrawi va ser no, allotjat i tractat en un hospital espanyol, i com a mesura de pressió va utilitzar l'element migratori per condicionar la posició del govern espanyol, no? Per tant, és una cosa que no és nova, ha passat moltes vegades abans, i és el poder que tenen aquests estats que tenen el control sobre els fluxos, diguem, per voluntat de la pròpia Unió Europea.
0: Que és el que t'anava a dir, és a dir, la Unió Europea ha arribat a acords amb molts països perquè li controlin la sortida de persones migrants, i tu ho has explicat moltes vegades, el Marroc, Tunísia, Turquia, en el seu dia. Clar, això se'ls dona a aquests països una clau molt important, que és que si volen apretar, si volen pressionar Europa, amb el que sigui, fins i tot per obtenir més diners, ho tenen raonablement fàcil, perquè saben perfectament que aquestes imatges creen molta alarma.
6: Sí, són les dues cares d'una mateixa moneda. Per una banda, necessites aquesta cooperació amb tercers estats, perquè el primer control dels fluxos migratoris succeeix d'allà on surten, no? I per tant necessites aquest acord amb tercers estats, i aquí hi ha un ampli consens a nivell europeu, que és una de les vies. L'altra via, que és bastant més polèmica en bona part, són aquests retorns en calent sense analitzar en cap cas el tipus de demanda que és, si és una demanda d'asil perquè es prové d'un país en conflicte o qualsevol altre motiu que pogués donar dret a l'asil, però no, hi ha devolucions en calent que no s'estudien, diguem, els elements que podrien aportar a l'asil. Aquesta és un altre dels elements que ha anat cada cop reforçant-se més en el Pacte Europeu de Migració i Asil, però la cooperació amb tercers estats hi ha molt consens. El que és curiós d'aquest cas és que precisament el Marroc ha col·laborat molt amb el retorn de la gran majoria dels arribats a Ceuta fa uns dies, i per tant és una qüestió que Europa hauria de celebrar perquè en bona part respon als propis objectius d'Europa. Ha estat tot el contrari, més aviat amb aquesta carta que vam veure firmada per 22 estats membres queixant-se, no, de la situació i culpant directament el govern espanyol. Precisament, si una cosa ha funcionat de tota aquesta crisi ha estat aquesta cooperació el dia després, no el mateix dia, evidentment, el dia després de amb el retorn de bona part dels arribats.
0: L'altra pregunta que et volíem fer, Pol, és justament aquesta. La Unió Europea, no sé si ha quedat en un paper una mica galdós. És a dir, en teoria, quan un forma part de la Unió Europea és per resoldre junts determinats conflictes, no? I sorprèn que la mínima de canvi han sigut ui, això és culpa vostra, no només ja us espavilareu, sinó que tanco fronteres, no?
6: Sí, però és que està diguem, en una deriva conjuntural i estructural molt determinada a la Unió Europea. Hi ha unes forces creixentment presents a tots els països de dreta radical que fan de la qüestió migratòria el principal cavall de batalla, i per tant és un element polític que sempre s'articularà en una Unió Europea que vira molt més a la dreta del que virava, doncs, per exemple, donava l'exemple del 2021, doncs en aquell moment hi havia liderats, no? Que on aquesta lògica de la solidaritat entre europeus podia ser més important. Ara no estem en aquest escenari, i una qüestió més conjuntural i és que bona part d'aquests països a més tenen eleccions properament, no. I per tant l'extrema dreta treballa i en una doble via. Per una banda, intentar ser no? l'esforça més radical contra l'entrada d'immigració i tancar Europa fortalesa, per una banda, i per l'altre, contra qualsevol cooperació que tingui nom d'Europa. És a dir, precisament la recepta de l'extrema dreta està en la renacionalització de competències i que les fronteres siguin, que ja ho són en bona part les fronteres exteriors, competència dels estats, però que encara més els estats membres de la Unió siguin els protagonistes de qualsevol cosa que tingui a veure amb Europa.
0: El que passa és que, insisteixo, és a dir, això ens deixa... En quin lloc queda Europa després d'això? És a dir, és veritat que hi ha aquests calendaris electorals, però diguem-ne, les idees fundacionals d'Europa, com queden? Com creus que queden, Pol?
6: Doncs, evidentment, si per Europa entenem solidaritat, doncs malament. Si per Europa entenem seguretat, doncs és el que s'ha intentat promoure. I aquí és on hi ha un viratge creixent cap a aquestes lògiques molt més basades en la provisió de seguretat. Ho hem vist amb els debats sobre la defensa, també, no?

0: intern hi ha una dretanització del que és el propi enteniment de les migracions i de la necessitat de tenir diguem, controls cada cop més estrictes i més que portin en aquesta idea de l'Europa fortalesa. Però aquí també hem de ser conscients, és un debat que en el plànol nacional això no és només una qüestió de la Unió Europea, vull dir, en el plànol nacional cada cop hi ha més receptes també en aquest sentit. I per tant els estats membres són els primers que estan virant en aquesta direcció molt més de contenció de la immigració, perquè genera uns problemes polítics i en bona part socials també en uns estats del benestar que estan creixentment debilitats, no? I aquest és un altre àmbit de la discussió, però evidentment amb més arribades i menys capacitat d'acollida en serveis, doncs també més tensió genera això políticament, i per tant són molts factors que tenen a veure amb la Unió Europea, però sobretot tenen a veure amb els seus estats.
1: I tornant una mica enrere, el que deies tu dels tercers països, la col·laboració això amb el Marroc, amb Algèria, amb Tunísia, amb Turquia, són moltes les ONGs que diuen això és el que passa quan, diguem-ne, subcontractes la gestió de la immigració a països amb un historial democràtic, diguem-ne, que justet. Però es va cap aquí, no, Pol? Perquè en les últimes iniciatives de la Unió Europea doncs passen, per exemple, per instal·lació d'aquests centres d'internament en països tercers, que no ens han dit encara quins serien, però és possible que siguin alguns d'aquests. Per tant, anem cap a cedir una part important de la gestió de la immigració a aquests països amb el preu que es pot haver de pagar en algun moment, no?
0: Sí, després es troben problemes legals a l'hora d'intentar posar segons quines solucions. Clar. Perquè aquestes devolucions en centres que estan extraterritorialitzats, no? És a dir, que no estan ni el propi estat membre, moltes vegades són els propis tribunals els que diuen, dels països, els propis tribunals dels països els que diuen això no és legal, fet d'aquesta manera. Per tant, el que és evident és que hi ha una voluntat d'externalització, hi ha una voluntat de que hi hagi quantes menys arribades possibles millor, però, curiosament, el que no hi ha moltes vegades és una voluntat d'abordar conjuntament aquesta qüestió. No? Hi ha una agència de la Unió Europea, que és Frontex, no?, que col·labora amb els estats membres pel control de les fronteres exteriors de la Unió Europea, que moltes vegades aquestes forces de dreta radical no volen sentir a parlar de mecanismes europeus conjunts per fer front als reptes que comparteixen molts d'aquests països. I aquí hi ha una gran contradicció de base. Nosaltres hem decidit a nivell europeu que volem la llibertat de moviments dins de la Unió Europea, com a mínim dins de l'espai Schengen, no?, que li diem. Dins d'aquest espai volem llibertat de moviments. Però després les fronteres exteriors són competència en primera instància dels estats, dels propis estats. Clar, això és un problema, perquè els estats que es veuen molt abocats, diguem, a les rebudes, són els estats fronterers, doncs Espanya n'és un, no? Clar, tenen molta més feina i molta més dificultat pel control de les seves fronteres exteriors. I això correspon només als estats membres. Però, en canvi, després hi ha lliure mobilitat, volem la lliure mobilitat dintre de la Unió Europea. I aquí és quan surten propostes, com la d'Itàlia va sortir en el cas de la crisi de Ceuta, que diuen, no, expulsem Espanya de l'espai Schengen. Bueno, això no està previst d'aquesta manera, no? Es poden establir controls temporals, que de fet s'ha fet moltes vegades, però expulsar l'Espanya de l'espai Schengen doncs no és una d'aquestes possibilitats.
1: Pol Morillas, director del CIDOB, com sempre, moltíssimes gràcies, una abraçada ben forta.
0: Gràcies a vosaltres, bon estiu.
1: Igualment. Bon any, tu que estàs sense veu, comencem per tu. No. Dic, home, abans que et quedi sense veu. Com ho estàs veient, tot això? Perquè hi ha moltes coses a comentar, però vaja, hi ha un tema geoestratègic, ara comentàvem amb el Pol, no?
2: Sí, i sobretot jo, com a mínim, tinc molts interrogants. Si fem cas de que això ho mouen les màfies, que jo tinc els meus dubtes, aquesta versió tant del govern del Marroc com del govern d'Espanya no enquadra. Per què? Perquè si ho mouen les màfies per les xarxes socials, els serveis d'intel·ligència del Marroc i d'Espanya on estaven? Perquè no es mouen d'un dia per l'altre. La gran majoria de gent que passa la frontera a Ceuta són marroquins, no són subsaharians com altres vegades. És gent que surt dels seus pobles, van en autocar cap a la frontera i fan l'intent de passar. A veure, s'estem davant d'una fallida dels serveis d'intel·ligència. O sigui, jo crec que d'una forma molt greu, que també entenc que el govern no pugui dir això, però cuidado. I després, també el que em preocupa és la posició de la dreta i de l'extrema dreta, que gairebé estaven entusiasmats

0: el que deia el senyor Abascal, la invasió de Ceuta, i després m'imagino que una mica, no sé, decepcionats per aquesta replegada massiva, que no ha hagut la invasió que ells estaven desitjant. I el del senyor Feijó ahir, dient que a Ceuta no hi havia normalitat, home, és una mica de tirar benzina al foc, no? Mm. O sigui, quan s'esperaria d'una persona que vol governar Espanya de posar una mica més d'ordre.
1: Marcos.
2: Bueno, jo crec que a tots ens agrada molt parlar de geopolítica, perquè la geopolítica és molt sexy, però jo crec que és molt més important, en aquest cas, els factors interns. Igual que la reacció europea no s'entén per raons geopolítiques, sinó per raons internes de cada país, com gestiona la seva pujada a l'ultradreta, per entendre el que ha passat al Marroc, hem de col·locar-nos en clau interna. 1. El rei no governa. Mohamed VI és un personatge que viu dedicat als plaers. Jo sóc molt fan de les persones que viuen dedicats als plaers, però si tens algunes responsabilitats, això es torna problemàtic. Llavors, tenen una paraula que es diu Macthen, que és al Marroc, que és com es defineix el grupuscle d'assessors, els funcionaris, alguns ministres, una mena d'acord dels miracles que envolta a la Casa Real, a la Huita, i que és la que pren les decisions. Aquest Macthen està dividit en diverses camarilles, cadascuna enfrontada amb les altres. Això passa bàsicament coincidint amb l'aniversari del rei, i sembla ser que una d'aquestes camarilles va impulsar això per afablir la posició del rei i intentar millorar la seva, sense esperar que hi haguessin més de 80 morts, que és ara ningú. Llavors,
0: vol assumir res.
2: Ara ningú vol assumir res. Llavors, la situació d'Espanya, avui l'Ignacio Cembrero al Confidencial fa un article molt interessant. Espanya porta molts anys buscant una política d'apropament i de gestos cap al Marroc. Que el Marroc sigui coorganitzador del proper Mundial de Futbol és gran part un mèrit diplomàtic d'Espanya. O que Pedro Sánchez fes unes recents vacances al Marrakeix. Això, és a dir, s'han anat fent gestos per buscar la proximitat i l'amistat de Marroc, que és un molt mal vell. No només nostre. Dels algerians també. És a dir, Marroc és un vell molt dolent. Llavors, es vol, i ara no se sap com reaccionar. Una postura de força cap a un rei que en realitat no governa és molt complicat. Saber ben bé què ha passat quan no saps ben bé a quina de les faccions has d'espiar per saber ben bé què passarà és molt complicat. Jo crec que la primera versió dels serveis secrets no en sabien res. Això no han estat les màfies. El Toni té tota la raó. Això no han estat les màfies. Hi ha hagut una gran col·laboració estatal en una invasió, ho sento molt, és una invasió pacífica. El Ignacio Cembrero avui parla d'invasió pacífica. I jo crec que és la frase correcta. És una invasió. No podem dir, no ha passat res, no és greu. No, això és una invasió. Però qui ha estat solventada a no podríem dir amb èxit, perquè és que 80, més de 80 morts és una xifra brutal. A mi se'm fa difícil gestionar això. Ara ningú vol fer-se responsable d'això. Per això el Marroc està reculant, Espanya no vol guerra amb el Marroc ni vol generar més tensió, i això es converteix en una cosa molt complicada de gestionar.
1: Oriol.

0: L'informatiu de Ràdio Seu. Titulars.
1: Les 9 i 6, bon dia, comença l'informatiu. L'Ajuntament del Seu d'Urgell ha adjudicat un servei de detecció automàtica de desperfectes a les calçades asfaltades. La intervenció, càrrec de l'empresa Sotavia Tecnologies, es farà durant 15 dies i permet capturar imatges tridimensionals, determinar les dimensions de l'obstacle i integrar els resultats a la cartografia municipal. La concessió té un pressupost d'uns 12.000 euros. El Consell Comarcal del d'Urgell presenta les al·legacions al Pla Ter d'Energies Renovables. L'equip de govern creu que el pla quedarà ajornat fins l'any vinent, però reitera el rebuig al projecte actual, com han fet moltes altres comarques, per l'afectació local, especialment en terrenys agredits i al sud de l'Alt Urgell. El plenari ha aprovat, d'altra banda, una moció de suport als bombers voluntaris. La Fira del Llibre del Pirineu reforça el debat sobre la situació del català i amplia els horaris dels estants en el seu 30è aniversari. Una altra novetat és un espai que acollirà actuacions d'alumnes del Conservatori de Música. La Seu d'Urgell ha assolit els 40 graus de temperatura per segon cop aquest estiu. Va ser aquest dijous passat, quan també hi va haver una màxima semblant en poblacions com Organyà, Oliana, Tremp i la Pobla de Segur. Una situació que pot començar a canviar aquesta setmana amb l'arribada de ruixes de tarda. I en aquest context, aquest cap de setmana hi ha seguit havent incendis al Pirineu i d'altres punts del país. El que ara mateix segueix actiu és el de Senet, amb personal militar transportat que hi continua treballant.

0: Castellciutat ha completat aquesta nit passada la seva festa major, que ha atret novament moltes persones al llarg dels diferents actes. Ahir va haver el més tradicional, la ballada de la Marsellana i l'Esquerrana, a més de, com a novetat, una audició de sardanes a la mateixa a plaça de l'Arre. I també ha estat festa major a Oliana, que, com a novetat, aquest any ha estrenat un nou gegant que han encarregat de construir per regalar-lo a la població d'Oliana, Sardenya, amb la qual estan agermanats. I també s'ha fet aquest cap de setmana la 29a edició de Josa País de Càters, Josa de Cadí. La jornada comptava amb un mercat d'artesans, animacions a l'aire lliure, tallers, contacontes, presentacions de llibres, exercici de tir amb arc, teatre i poesia. En Pirineu, la policia francesa ha reforçat ja la vigilància als punts fronterers dels Pirineus per l'entrada massiva a Ceuta d'aquesta setmana passada. Han activat drons, avions i desenes d'agents en zones com la Cerdanya, la Vall d'Aran i el Ripollès. El govern francès ho veu necessari com a mesura d'anticipació per frenar un augment de la immigració il·legal i enviar un missatge molt clar. El Museu de la Conca de Llà exposa més de 3.000 fòssils recollits per un metge rural. Una exposició recorda la figura de Lluís Ferrer i Condal, que com a paleontòleg aficionat va fer importants troballes al Pallars i l'Urgell. Al llarg de la seva vida va plegar restes d'arreu del món, fruit d'intercanvis amb d'altres experts. I els esports, el Cadí Circuit Fe ha tornat a l'activitat aquest cap de setmana amb la celebració de la trobada d'Aristot, que es va disputar aquest diumenge amb diferents distàncies. I aquest cap de setmana també s'ha celebrat el 10è aniversari de la cursa ciclista La Purito, que ha comptat amb més de 2.100 participants. En camp valora positivament el canvi d'arribada. I el temps, com dèiem, possibilitat de canvi de cara a aquest començament de setmana amb l'arribada de ruixats de tarda que podrien estendre's fins dissabte.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
0: L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha adjudicat un nou servei de detecció automàtica de desperfectes a les calçades asfaltades del municipi. L'encàrrec s'ha concedit a l'empresa Sotavia Tecnologies per un import d'uns 12.000 euros i ben clos. L'objectiu principal d'aquesta iniciativa és proporcionar al servei de manteniment de la via pública de l'Ajuntament unes eines avançades de detecció, localització i visualització dels desperfectes existents als trams asfaltats, tot facilitant i optimitzant la planificació i execució de les accions que s'hagin de fer. El sistema utilitzat consisteix en un dispositiu que s'instal·la en un vehicle i captura imatges tridimensionals de la superfície del paviment amb càmera de llum infraroja. El servei s'estructura en tres fases d'execució que es faran en 15 dies, 5 dies per a cada fase. La primera serà la recopilació de dades amb el recorregut del vehicle, la segona el processament automàtic d'aquestes dades i la tercera el lliurament dels resultats integrats amb la cartografia municipal. A més d'aquest lliurament, Sotavia Tecnologies proporcionarà accés web al seu sistema de visualització GIS allotjat al núvol durant el període d'un any i alhora l'empresa lliurarà sense cost addicional les dades de les incidències localitzades en fitxers de text de format estàndard CSV. Aquest sistema permetrà la classificació i el filtratge dels desperfectes segons la seva tipologia. Poden ser forats, pells de cocodril o fissures i també amb el seu grau de severitat. El Consell Comarcal del Tordera ha presentat just abans, no acabés el termini establert per la Generalitat, les al·legacions al Pla Territorial Sectorial per la Generació d'Energia Eòlica i Fotovoltaica, més conegut com a Plater. Així ho ha comunicat la presidenta de l'ENS, Josefina Lladós, a l'apartat d'activitat de control del ple ordinari que hi ha hagut aquesta setmana passada. Lladós ha detallat que, atès que el termini finalitzava dimecres, les al·legacions es van tramitar mitjançant decret de presidència i s'han enviat ara els grups amb representació al Consell, Junts, Candidatura de Progrés, Esquerra, Republicana i CUP. A grans trets, des de l'equip de govern assenyalen que rebutgen el pla presentat ara fa pocs mesos per la Generalitat, perquè, tal com han denunciat molts altres municipis i comarques d'arreu de Catalunya, tindria una gran afectació en terrenys agraris, molts dels quals no estan en desús, sinó que, ben al contrari, estan a ple rendiment, remarquen. De fet, la presidenta del Consell assegura que entre els ens locals i entitats de zones rurals i de muntanya, quasi tothom ho ha denunciat, i en el cas del Torcell parteix especialment de la greu afectació que pot tenir al sud de la comarca, i és que el 51% dels terrenys de l'Alt Torcell escollits per la Generalitat per aquest plater es concentren en els municipis d'Oliana, Coll de Nargó, Peramola i Bassella.
2: Sabeu també que el plater doncs, ha tingut molta contestació tant pel que ha proposat com per la manera com s'ha tramitat en molts llocs del país. I en el cas de la nostra comarca, doncs clar, sí que ens preocupa el fet doncs, que no hi ha un equilibri, que evidentment que no hi pot ser d'entrada, no? però sí que ens sembla que la part sud doncs, suporta 51% de la potència que es proposa arribar fins al 2050 i també d'extensió suposa els quatre municipis del sud al 51% en comparació doncs, de la resta de comarca, i sobretot un fet importantíssim a la comarca és que la immensa majoria d'hectàrees de zones aptes prioritàries marcades per aquesta proposta de plàter són superfície d'alt valor agrícola, i sí que en aquest cas hi ha hagut, tots els ajuntaments han fet al·legacions en aquest sentit, no? Que nosaltres doncs, encara el nostre sector primari té un pes molt important a la nostra comarca, volem que això pugui continuar sent així i no tindria sentit de que aquest plàter, tal com està proposat, tirés endavant amb tantíssimes hectàrees a ple rendiment avui afectades per possibles instal·lacions fotovoltaiques.
0: Lladó s'ha volgut remarcar que el malestar amb el plàter no és un problema exclusiu amb l'actual govern del PSC, perquè ja es va començar a planificar el maig de 2022, però lamenta la manera com s'ha tramitat i fets inoportuns que hi ha hagut en aquesta tramitació, com per exemple que la consulta prèvia a la ciutadania es va fer coincidir amb el període de les eleccions municipals de 2023, o que el període de participació ciutadana es va obrir enmig de la darrera Setmana Santa, en unes dates amb diversos dies no hàbils i que dificultaven la resposta d'institucions o particulars. La presidenta reitera que malgrat això hi ha hagut molta contestació als territoris més afectats, amb una allau d'al·legacions i molts alcaldes demanant la paralització, tal com es va poder constatar ara fa pocs dies al Consell d'Alcaldes de l'Alt Urgell.
2: Nosaltres, el Consell d'Alcaldes, va demanar la paralització senzillament perquè enteníem que el procés fins ara no s'ha fet tenint en compte una opinió fonamental com és la de les administracions locals. No han tingut en compte les OCTES, les oficines de transició energètica, que al final les van ser una iniciativa impulsada des de l'ICAEN mateix per ajudar amb tot aquest procés. Doncs a la majoria no se les ha tingut tampoc gaire en compte. I, per tant, és una crítica també a la forma, no? I després, si a sobre ara doncs, també ja diuen que com que l'any 27 és any electoral, doncs tot això pot quedar ja supeditat a les eleccions municipals i per tant fins a partir del juny no se'n tornarà a parlar, no creiem que i aquest és un dels grans mals que tenim com a país, no d'ara sinó de fa molts anys, que els grans temes de país hagin d'estar sempre supeditats al calendari electoral. Això diu molt poc a favor nostre.
0: En aquest context, Lledó assenyala, però, que per les informacions que li s'han fet arribar des de la Generalitat és possible que, per tota la polèmica que ha creat el plàter, quedi ajornat com a mínim fins després de les eleccions municipals del maig de 2027.
2: No és un tema de que es vagi en contra del procés que evidentment hem de seguir i que és veritat que anem amb molt retard. Per mil motius que no són atribuïbles, penso jo, ni a ajuntaments ni a consells comarcals, segurament des del govern de la Generalitat, des d'aquest i des dels anteriors, la feina s'hauria pogut fer d'una altra manera, però avui estem aquí, i el que sí que lamentem és que, bé, ara s'havia fet un període d'al·legacions, des del govern la mateixa consellera ens instava perquè es presentessin moltes al·legacions, s'ha fet, segurament doncs rebrà, el departament haurà rebut entre ahir i avui doncs moltíssimes al·legacions, que les estudiaran, analitzaran, acceptaran aquelles que es puguin acceptar, i després van dir que obririen un segon període de delegacions. No és ben bé això el que es demanava des de part de molts consells i ajuntaments.
0: Per part de candidatura per Estònia, es va remarcar que l'actual govern ha rebut el plater com una herència dels anteriors governs i que això es deu a que hi ha molt endarreriment en renovables a Catalunya, que és a les últimes posicions de l'Estat en energies renovables, i alhora Mas ha lamentat la manera com el Consell Comarcal ha tramitat les al·legacions mitjançant decret de presidència. Creu que no s'ha acordat prèviament els grups a la comissió informativa i només se'ls informa d'una decisió ja presa.
3: Bé, aviam pel plàter, hem deixat clara una mica la nostra posició en quant a nivell d'institució. És a dir, donar compte és quelcom per temes d'urgència. S'ha fet un decret i aleshores hi ha hagut un tema d'urgència. El plàter fa anys que està donant voltes i aleshores per això el Consell Comarcal té les comissions informatives de rigor i no és de rebut que es debati quelcom al Consell d'Alcaldes, després això doncs es presentin aquestes delegacions passant per sobre del Consell Comarcal. És bàsicament un tema institucional, no? De respecte doncs, a la feina del Consell, tant des de l'equip de govern com des de l'equip de l'oposició.
0: Per Esquerra Republicana, Carmelo Estau es mostrava d'acord amb la presentació de delegacions que han fet el Consell Comarcal i molts ajuntaments, si creu que la Generalitat ha d'escoltar la gent del territori, que és qui el coneix millor.
4: Els ajuntaments han fet les al·legacions que han considerat. Això és, aquesta és justament la feina que poden fer els ajuntaments, que és aquest el qui coneix el seu territori i que sap. I l'Ajuntament i el Consell ha de recolzar aquestes al·legacions i fer les que li corresponguin com a entitat completa i total.
0: En la mateixa línia, la consellera del CUP, Gisela Sellers, explica que són molts els consistoris que han presentat queixes perquè veuen desproporcionat el plàter i perquè creuen que aquesta tramitació de la Generalitat no ha tingut una visió municipal ni comarcal, concentrant aquesta producció energètica lluny de les ciutats, que són ja més demanda. La també alcaldessa de Cava de Tella, que en el cas d'aquest municipi del Berguedà, també hi ha hagut al·legacions de particulars i que cal escoltar-los.
5: Un ple del Consell una miqueta doncs, de tràmit, però sí doncs, puntualitzar doncs, aquesta paralització del plàter que s'ha comunicat avui després de que acabés el termini de presentació d'al·legacions. S'han presentat al·legacions des del Consell Comarcal i llavors els ajuntaments també n'hem presentat per aquesta, creiem, desproporcionalitat a l'hora de treballar-lo, de no tenir una visió municipal i comarcal i sobretot en el nostre cas, parlant de l'Ajuntament de Cava, doncs aquesta visió també de privat del veí que ha continuat mantenint el territori i que ara mateix no se l'ha tingut en compte.
0: Pel que fa al fet que candidatura es qüestionés el posicionament del Consell d'Alcaldes, Jofina Lladós recorda que aquest ens té tot el dret a pronunciar-se sobre aquest i d'altres temes.
2: Evidentment són els ajuntaments qui han d'estar amb el treball de les al·legacions, perquè al final afecta a normativa urbanística i afecta planejaments, i amb això doncs, els ajuntaments en són competents. Per tant, aquests comentaris que de tant en tant fan des del grup socialista, que si el Consell Comarcal va per sota del Consell d'Alcaldes, no tenen cap mena de sentit ni de lògica. El Consell d'Alcaldes, evidentment, és sobirà per poder posicionar-se en el sentit que cregui convenient sobre qualsevol tema que afecte a la realitat dels nostres municipis i en aquest cas el plàter en la realitat del nostre país.
0: En aquest ple, d'altra banda, el Consell ha aprovat una moció de suport a les actuals reivindicacions dels bombers voluntaris, tant de la d'Urgell com d'arreu de Catalunya. Josep Finella explicava que l'aprovació respon a una petició que els havia fet un dels quatre cossos de voluntaris que hi ha a la comarca, que són els d'Oliana, Montferrer, Organyà i Coll de Nargó, i que el manifest reclama sobretot una dignificació d'aquesta tasca i el reconeixement dels seus drets.
2: Tots sabem que el cos dels bombers voluntaris ja fa molts anys que està fent les seves reivindicacions, sobretot de reconeixement de drets laborals al govern de la Generalitat. Vull dir, a diferència del que hem comentat des del grup socialista, no és un tema que sigui d'ara, sinó que són reivindicacions que venen d'anys i anys i anys amb altres governs. I sí que és veritat que ara últimament han començat una entitat tirat endavant una campanya doncs, que inclou aquestes mocions que demanen a ajuntaments i a consells comarcals doncs, que es puguin aprovar, en el que es fa és instar al Departament d'Interior perquè tingui en compte al màxim de possible totes les reivindicacions que fa un cos que els ajuntaments sabem que és absolutament essencial i més amb estius com el que tenim, no? I per tant, nosaltres sí que enteníem que era important de donar suport a aquesta reivindicació.
0: La moció va tirar endavant amb el vot favorable de l'equip de govern Junts i d'Esquerra Republicana i la CUP, que sumen 14 dels 19 consellers. Quan dia de progrés es va abstenir, Toni Mas ho justificava perquè tot i remarcar que defensen totalment la feina que fan els bombers voluntaris i encara més en el context climàtic actual, creuen que en mocions com aquesta el Consell hauria d'actuar amb respecte pel marc jurídic.
3: Bé, la moció dels bombers voluntaris, aviam, o sigui, el company Jordi Nadal ja ho ha dit, o sigui, és, nosaltres respectem moltíssim la feina dels bombers voluntaris, o sigui, faltaria més. Tenen raó moltes de les reivindicacions que fan, i això no els hi treu ningú, però és que estem al Consell Comarcal. O sigui, en el Consell Comarcal les mocions que han d'entrar són unes mocions que han de tenir una sèrie, o sigui, un rigor jurídic que aquesta, malauradament, doncs, no complia. I aleshores, com a Consell Comarcal, no ens pertoca doncs, posicionar-se d'una manera o d'una altra. Hem notat per l'abstenció, perquè entenem que és una preocupació del col·lectiu que fa una feina, una tasca ingent, però crec que des de l'equip de govern es tenia que haver doncs com a mínim avisat, escolti, bàsicament les nostres funcions són administratives i això és una moció política, al igual que el Plater. Queda un any per eleccions, posem-nos a tots tranquils, perquè la nostra feina al Consell Comarcal és de gestió de la comarca i per la comarca. La feina política, bueno, quan vinguin les eleccions ja es farà.
0: Per Esquerra Republicana, en canvi, Carme Ostau creu que el Consell sí que s'ha de pronunciar precisament perquè es viu en un territori on els bombers voluntaris coneixen perfectament camins i espais, han treballat sempre per mantenir-los nets i controlats i són molt necessaris, cal donar-los tot el suport que calgui.
4: Bueno, sobretot de la moció de suport als bombers voluntaris, penso que és bàsic i fonamental. Vivim en un territori on els bombers voluntaris coneixen perfectament camins, espais i han defensat sempre i han treballat sempre per mantenir-ho net, bé i controlat, i que menys que el Consell doncs, doni suport a les seves reivindicacions. Malgrat no tingui competències, crec que és fonamental.
0: D'altra banda, al final del ple, Candidat de Progrés va presentar un prec en què demanaven que es millori la informació relativa a l'àrea de serveis socials, fent al·lusió a la memòria de gestió d'aquest servei entre 2019 i 2023, perquè consideren que no reflecteix totes les problemàtiques que hi ha al seu voltant.
3: Correcte. Aviam, els serveis socials, mireu, jo estic a la Comissió d'Atenció a les Persones, i aleshores, doncs, en comissió informativa, els tècnics et fan saber una sèrie de problemàtiques, no? I aquestes problemàtiques, doncs, a la darrera comissió les vam rebre, i aleshores, clar, jo m'he anat a la memòria de gestió i dic, home, però és que aquestes problemàtiques que ho han fet de les estadístiques i dels èxits. I, home, jo crec que si des del Consell Comarcal, que sempre hem de reivindicar diners bàsicament a les administracions superiors, la nostra feina és dir les coses bones i també dir aquelles mancances o allò que volíem assolir i no hem pogut. Aleshores, clar, si no, això es converteix en un pamfleto polític, i això no ha de ser un pamfleto polític, això ha de ser, ha de representar, ha d'explicar quina és la nostra tasca, i a vegades ens en sortim i a vegades no ens en sortim, i això s'ha d'explicar.
0: I encara a nivell comarcal, avui també recordem que ja s'ha presentat la Fira del Llibre del Pirineu, que enguany vol reforçar el debat sobre la situació del català i ampliar els horaris dels estants en el que serà el seu 30è aniversari. Una altra novetat serà un espai que acollirà actuacions d'alumnes del Conservatori de Música dels Pirineus. El premi inclou les homilies modernes, aquest any a càrrec de Maria Mercè Roca i mossèn Joan Maria Mauri, un homenatge a Ramon Besora, i hi haurà els concerts de la Pau de Pons, la Sonsoni i Judit Nederman. En podeu trobar ja tota la informació a la secció de cultura del web radioseu.cat. Recordem que aquesta fira serà d'aquí un mes, els dies 4, 5 i 6 de setembre.
6: L'actualitat informativa a Ràdio Seu.

0: Les 9 i 26 del mes de juliol s'ha tancat amb la mateixa tònica que ha marcat tot el mes, amb calor molt intensa, i és que la seu va assolir per segon cop aquest any una màxima de 40 graus. Això va ser aquest dijous passat a la zona del Parc de Bombers, a l'Observatori de Meteo Seu. A més, al matí la mínima havia estat de 15 graus, de manera que aquell dia hi va haver una amplitud tèrmica molt elevada, 25 graus de diferència entre la nit i el dia. A dijous també van destacar les màximes de Tremp, 40 graus i mig, Solsona amb 40,2, la Pobla de Segur amb 39,9, Sant Romà de Vell amb 39,4, Organyà amb 39,2, Solian amb 38,8, Bellestar amb 37,7, el Pont de Suert amb 37, Osort i Viella amb 36, i ja per sota els 35 graus, però en poblacions que estan ja a 1.200 metres d'altitud, Puigcerdà i Alinyà van fregar els 35 graus. Dijous, però, també va ser notícia la calor a mitja i alta muntanya, i és que quatre observatoris del Meteocat a cotes mitjanes van batre els seus rècords de màxima en les seves sèries històriques de dades. Són Sasseuba, que va arribar a 26,6 graus, el Port de la Bonaigua amb 26,2, el Lac Redon amb 25,7 i Cert Escan amb 24,2. També va batre el seu rècord de calor el poble de Gisclareny, que és a 1.340 metres, amb 34,8, i ja més alçada van destacar els 23 graus del Pic de Solrió o els 22 de l'estació d'Espot. A una calor que sembla que no es torna a repetir ja en el que queda d'any, perquè aquesta setmana arriben a una tongada de ruixats de tarda. Ho comentarem a la previsió del temps. I a tot plegat continuen els incendis en aquest context de calor i d'humitat baixa que hi ha hagut els darrers dies. Aquest divendres passat es quedava control l'incendi 2 de Civís, que va començar dimarts, i aquest cap de setmana ja ha estat extingit, però probablement hi ha hagut més incendis arreu del Pirineu i el Prepirineu. Per exemple, divendres simultàniament van aparèixer Abella de la Conca, Llimiana, Senet, Navès i Borredà. Tots ells, com el 2 de Civís, causats presumiblement per llamps que havien quedat latents en tempestes anteriors i que han acabat provocant incendis. El que ha tingut més continuïtat és el de Senet, al municipi de Vilaller, al Terri Bagorça, que segons el de balanç d'aquestes darreres hores, d'aquest matí mateix, ha afectat ja més de 70 hectàrees de zona forestal i vegetació amb dos focos, 32 hectàrees en el principal i 39 en el secundari. El foc es va iniciar entre els barrancs de Lledura i de la Coma, en una zona muntanyosa de difícil accés. Dissabte les flames es van reactivar amb força arran de la formació d'un pirocúmul en el foco secundari, en un context en què es va reforçar el vent, i hi han seguit treballant en conseqüència efectius del GRAF situats a les zones més altes. Els bombers han informat que de moment no cal confinar poblacions ni urbanitzacions, perquè es tracta d'una zona d'alta muntanya allunyada dels habitatges. Castellciutat ha completat aquest diumenge la seva festa major, que ha ofert tota una setmana d'activitats i que va ser especialment concorreguda les nits de divendres i dissabte. Hi ha hagut, però, moltes altres activitats al llarg del cap de setmana. Divendres, Carles Gascon va protagonitzar el pregó d'enguany, en què va explicar els seus records, tant relacionats amb el poble com especialment amb la seva festa, amb la festa major del poble, i posteriorment van començar ja les diverses actuacions, com a les del duo Láser Dirty Blunt i DJ Rabat. Van continuar ahir dissabte, en què també hi va haver una mostra de motos clàssiques, i després les actuacions de Tres Tocats, Atrium, Campi Qui Pugui, P de Poma i DJ Julibert. I s'ha acabat aquest diumenge amb la ballada de la Marsellana i l'Esquerrana a la plaça de l'Arbre, amb el tradicional recorregut. I com a novetat, aquest diumenge al vespre hi ha hagut una ballada de sardana amb la cobla Ciutat de Solsona, que també ha omplert la plaça de l'Arbre. En podeu trobar imatges als nostres perfils a xarxes socials, i per cert, un apunt afegit a aquesta festa major de Castellciutat, i és que tot coincidint amb la celebració, un estol de cigonyes ha fet parada a la població. Desenes d'exemplars s'han aturat aquestes darreres hores, aquest diumenge, a la Ciutadella principalment, i també a les instal·lacions de l'Hotel Castell. Prèviament havien sobrevolat el poble, com dèiem, tot coincidint amb la festa major ahir al vespre, i precisament hi ha hagut algunes incidències relacionades amb aquesta presència de cigonyes, perquè dues d'elles han patit electrocucions i això ha provocat talls de llum puntuals aquesta nit passada a Castellciutat. Aquesta ha estat la causa, la presència de cigonyes en instal·lacions elèctriques que han acabat patint electrocucions i això ha causat aquests talls de llum. I avui també expliquem que, simultàniament, com sol passar, hi ha hagut festa major a Oliana, i en aquest cas amb una novetat destacada, i és que han estrenat un gegant que han fet construir expressament per regalar-lo a la població d'Oliana, Sardenya, amb la qual estan agermanats des de fa uns anys. L'acte es va fer dissabte amb una gran assistència i en presència d'una delegació de la població d'Oliana que han agraït aquest gest. Pròximament una representació d'Oliana viatjarà a Sardenya per fer lliurament d'aquest gegant. Ho explicava en una entrevista a Ràdio Seu Anna Codina, regidora de Participació Ciutadana de l'Ajuntament d'Oliana.
1: Aquesta festa major serà encara més sonada i més multitudinària perquè enguany hem entrat dins d'un... Bueno, els nostres germans d'Oliana van entrar dins d'un Focus Europa que consisteix en una subvenció de traspàs cultural i de memòria històrica i bueno, tot entorn de la cultura. Llavors, el projecte que hem generat com a sinergia era com la figura d'un gegant, perquè allà a Oliana pues no, la cultura dels gegants no hi és, llavors vam veure que era com una molt bona idea de fer la creació d'un gegant aquí amb imatge sarda, que es creés aquí, que els ballets es creessin aquí, i que llavors aquest gegant es presenti durant la festa major. Dissabte, el dia de la trobada, es presentarà aquí, i a posteriori, al setembre, a una expedició d'entitats dels gegants, dels boliacs, de tota la part cultural d'Oliana, anirem allà i els hi regalarem. Llavors, ells venen aquesta festa major aquí a conèixer-lo, no? Perquè no, ells no l'han vist, tot el procés no l'han vist, llavors el veuran per primera vegada demà i llavors faran totes les activitats, no? De cultura, pues, la trobada gegantera i tot, i llavors al setembre els hi portarem allà i el gegant ja es quedarà allà a Oliana com a emblema, no?, de la sinergia entre les dues cultures.
0: Oliana ha viscut una festa major un cop més molt concorreguda, tot i que s'ha hagut de suspendre alguns actes, concretament els que comporten l'ús de pirotècnia, com els correfocs a causa del perill d'incendi extrem que s'havia arribat aquestes darreres setmanes.
1: La setmana passada ja ens hi vam trobar que vam fer la festa major infantil i ja el divendres que es feia també pues, com un mini seguici, no?, infantil, que allà també es tira pirotècnia, ja vam haver d'anul·lar per totes les restriccions que hi ha i el risc extrem d'incendis que hi ha, bueno, pràcticament tot l'estiu al nostre país. I aquesta setmana vam intentar llavors esperar l'últim moment a veure què ens deien, però ja portem dos dies en pla Alfa 4 i ja no era viable. Ja ens van totes les peticions, permisos i tal, i ens van dir que no, l'únic que hem pogut salvar és la traca d'inici de la festa major, que està arran de terra, que no s'aixeca la pirotècnia, llavors això sí que ho farem, però tot el que és el correfoc, tota la pirotècnia que hi havia durant el seguici i el castell de focs l'últim dia com per tancar, doncs tot això que queda anul·lat. És una llàstima perquè són actes que, bueno, al final formen part de l'essència, no?, d'una festa major, però, bueno, al final també has de ser conseqüent amb que l'entorn i el territori està com està i que també s'ha de cuidar.
0: La festa continua aquest diumenge amb actes com una pedalada popular, l'Eucaristia i el ball amb l'orquestra Salvatana. I s'acabarà avui aquesta tarda amb el concurs de botifarra, sardanes amb la Cobla Juvenívola de Bellpuig i veneres amb el grup Xató. També hi haurà per acabar un concert de marinades amb la cantant Mariona Escoda. I més activitats perquè Josa de Cadí ha reviscut un any més un dels episodis més significatius del seu passat medieval. Amb la 29a edició de Josa País de Càters, aquest esdeveniment va ser l'origen de les jornades dels refugis càters al Pirineu català que l'any 1996 va impulsar el llavors president de l'EMD de Josa, Laurentí Perramon. Tal com és habitual, la plaça i els carrers del poble han acollit un mercat d'artesania al llarg de tot ahir, amb animacions a l'aire lliure, exercicis de tir amb arc, tallers infantils, contes o presentacions de llibres. Pilar Alaez, tècnica de Cultura del Consell Comarcal, explica que la proposta ja està consolidada.
2: Sí, déu-n'hi-do, ja estem a punt de la trentena, així que el que referma clarament és que aquests actes que es fan a Josa s'han consolidat i que donen una idea molt clara del que vol, no, aquesta població per refermar la seva idea càtara. Sí, sí, realment, a més, els veïns de Josa tenen moltes ganes, no?, de que diumenge es faci aquesta jornada i s'involucren moltíssim. A més, com també podeu veure al programa, ja tot el que serà la representació del senyor Ramon de Josa i els càtars, que faran una representació que quede molt bonica al voltant dels carrers i de l'església de Josa.
0: Jornades com aquesta, o bé el mercat càtar de Castellbó, serveixen per recordar el llegat que van deixar els càtars quan es van establir a Catalunya, fugint de la persecució que patien a Occitània i especialment en indrets com la d'Urgell.
2: Tot i que moltes vegades ens oblidem de la nostra història i del que hem sigut, els càtars estan molt presents al nostre territori, i més enllà de que moltes vegades recordem la vall de Castellbó, doncs la part de Josa té una vinculació molt directa per a aquest camí dels bons homes, per a aquest assentament dels càtars a Josa i a tota la part del sud del Cadí, i creiem que paga la pena reivindicar-ho.
0: La jornada va finalitzar amb una sessió de música i danses tradicionals a càrrec de la Sonsoni. Pirineu. Una dona de 74 anys ha mort i 4 persones més han resultat ferides de diversa consideració en un accident de trànsit que hi ha hagut aquest cap de setmana a la carretera andorrana CG2 a la parròquia d'Encamp. Segons van informar l'Agència de Mobilitat de la Policia d'Andorra, a dissabte passat a les 6 de la tarda, 3 vehicles van xocar frontalment i de manera paradosa a la zona de la Bartra, just abans dels túnels que hi ha vora l'edifici de Ràdio Andorra. En augment dels fets estava aquí en un xàfec en aquest indret i també d'altres punts del Principat. 2 dels automòbils implicats tenen matrícula andorrana i l'altre d'en placa francesa. Alguns mitjans andorrans han detallat que, presumptament, i segons testimonis presencials, un dels cotxes estava avançant un bus de línia regular quan es va produir el xoc. El conductor hauria perdut el control del cotxe en aquell moment i hauria provocat la topada múltiple. En aquest sentit, en les hores posteriors s'ha obert una investigació a nivell judicial per esclarir les causes de l'accident. El sinistre va obligar a tallar el trànsit de la CG2. Els serveis d'emergència es van trobar en estat molt greu. Una de les víctimes la van intentar reanimar i la van traslladar a l'Hospital de Meritxell, però finalment no li van poder salvar la vida. Al lloc de l'accident hi van treballar 5 dotacions dels bombers d'Andorra, 2 ambulàncies del SUM i efectius de la policia i el servei de circulació. Des de RTVE han informat posteriorment que la investigació judicial que s'ha obert apunta que el presumpte responsable del xoc, si es confirma l'autoria, se li podria atribuir un presumpte delicte d'homicidi per imprudència greu i 4 delictes de lesions. Aquest conductor està ara mateix ingressat a l'UCI de l'Hospital de Meritxell amb pronòstic reservat perquè en l'impacte va patir diversos politraumatismes. També s'ha l'UCI la conductora del cotxe en què hi viatja ja va la dona de 74 anys que va morir. Pel que fa al cotxe amb matrícula francesa, segons les mateixes informacions, els seus 2 ocupants van patir ferides lleus. El govern francès ha anunciat la posada en marxa d'un reforç dels controls als punts fronterers de l'estat espanyol als Pirineus com a conseqüència de la invasió de Ceuta per part de desenes de milers d'extracomunitaris aquest dijous passat, principalment del Marroc, que van ocupar les tanques d'aquella frontera per entrar il·legalment en territori de la Unió Europea. Aquest enduriment dels controls afecta zones com la Cerdanya, principalment el pas entre Puigcerdà i la Guingueta d'Ix, la Vall d'Aran, on hi ha els punts fronterers de l'Est i del Portillon, o el Ripollès, amb el Coll d'Ares, i ja a l'extrem oriental de Catalunya els diversos passos existents a l'Alt Empordà, com per exemple els de la Jonquera, Portbou, Maçanet de Cabrenys o el Coll de Banyuls. A la Catalunya Nord la policia ha mobilitzat 170 agents, a més de drons i avions, per controlar des de l'aire possibles moviments d'immigrants il·legals que pretenguin entrar a França. Així ho anunciava el prefecte dels Pirineus Orientals, Pierre Regnau de la Motte, en una atenció als mitjans des del Voló, en què va dir que la mesura es pren per ordre del Ministeri d'Interior. Regnau ha matisat que a curt termini no hi ha cap impacte migratori per a Europa ni per França, però sobrella que la mesura és necessària per anticipar-se a qualsevol derivada de mitjà i llarg termini després de constatar els problemes creixents que té el govern espanyol amb els controls de fronteres, especialment a Ceuta i a moltes de les zones del litoral més pròximes al nord d'Àfrica, incloent les illes Balears o les Canàries. Per doblegar, la policia francesa ha dit que augmentarà els controls aleatoris que ja implementa els Pirineus de forma habitual, tant en vehicles com en camions. El prefecte nord-català conclou que faran el que ja saben fer, però ampliat i amb un dispositiu més fort i robust. En Renyó ha reiterat que és imprescindible aquesta anticipació per ser dissuasius i especialment per enviar un missatge molt clar. Segons ha dit, que a França no hi ha cap mena de laxitud i que tenen un dispositiu sòlid per impedir aquests fluxos migratoris irregulars i que entrin a França. I avui els següents informatius s'ampliarem més de més, com per exemple que el Museu de la Conca d'Allà exposa actualment més de 3.000 fòssils que van ser recollits per un metge rural aquest segle passat. Una exposició recorda la figura de Lluís Ferrer i Condal, que com a paleontòleg aficionat va fer importants troballes al Pallars i a l'Urgell. Al llarg de la seva vida va plegar restes d'arreu del món, fruit d'intercanvis amb d'altres experts.
3: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com
4: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

Ampliem ara més temes amb els que trobem a la premsa al matí. El diari d'Andorra destaca que el Ministeri d'Interior ha anul·lat ja una seixantena de permisos de reagrupament familiar per situacions il·legals des del 2025. Els expedients incoats l'any passat van ser 23 i tots ells, el 100%, es van resoldre amb la retirada del permís de residència. Aquest any, fins al juliol, se n'han obert 68 i hi ha hagut 36 derogacions. El periòdic destaca que el Cirque du Soleil ha tancat una nova temporada a Andorra, ha baixat el taló en prop de 4.600 espectadors i una valoració rècord de 9 sobre 10 per part d'aquests espectadors. Els visitants s'han mostrat satisfets de l'espectacle, que recordem aquest any es titulava Ràdio Andorra, era un homenatge també a la ràdio. Han fet una estada mitjana de 2,3 nits, fet que es tradueix en unes 100.000 pernoctacions vinculades a aquest espectacle. Segre destaca el nou repunt del preu de la benzina, que ja arriba a 2 euros al litre en algunes estacions de servei, després que s'ha atenuat la rebaixa fiscal que hi havia hagut. També destaca més temes, com per exemple que aquest diumenge s'ha celebrat un any més l'aplec del port de Salou, amb centenars de persones vingudes des de Catalunya i Occitània per reivindicar l'agermanament entre les dues nacions, també ha parlat del tancament del Danceneu més brillant, més del 90% d'espectacles de pagament amb entrades esgotades. Hi ha hagut 27 localitzacions a les Valls d'Àneu. La mañana es fa ressò del foc que encara segueix actiu a Sanet, del qual parlàvem fa un moment, i que ja ha afectat 71 hectàrees.

I Regió 7 destaca que a la Cerdanya fa una crida al civisme dels conductors davant l'augment d'actituds incíviques quan arriba l'agost i hi ha cada cop més problemes de trànsit i d'aparcament. La presència de segons residents multiplica per 5 la població, incrementa el trànsit i porta els ajuntaments a intensificar la vigilància, especialment de situacions de doble fila o aparcaments il·legals en càrrega i descàrrega.

A l'agenda recordem que continuen les visites guiades a la seu, la capital del formatge. Es fan encara aquest agost i setembre a l'Espai Armengol. També segueix obert l'espai de joc fins al 5 de setembre, de dilluns a divendres a la tarda i els dissabtes al matí al Centre Cívic El Passeig. I també continua a marxar el casal d'estiu de piragüisme del Cadí Canoe Kayak, que entorn setmanals de dilluns a divendres fins al 4 de setembre. Són diversos torns i per això les inscripcions encara estan obertes. Com dèiem, recta final de la Festa Major d'Oliana. Avui, a 3:45 de la tarda, 8è concurs de Botifarra, organitzat per la Penya Barcelonista. A les 7 del vespre, sardanes, amb la juvenívola de Bellpuig, a la plaça d'Octubre. I a les 10 de la nit, per acabar, a Brises d'Espunyola, Vanedes amb el grup Xató, i Marinades amb Mariona Escoda, les piscines municipals. Sessió de cinema, Ici et là, a Tuixén, aquest dilluns, a 9:45 de la nit, a la plaça Major. Activitat d'escalada de Boulder dins el programa Insomni, aquest dimarts, a 6:45 de la tarda, al Parc del Segre. Joc de descobert del Centre Històric de la Seu, en aquest cas, inclús el programa Imaginari, també aquest dimarts, a les 7 del vespre, a l'Espai Armengol. I també dins l'imaginari, experiència de caminada amb lluna plena, 4,5 km, aquest dimecres a les 7 del vespre, sortida des de l'estació d'autobusos, places limitades. Xerrada amb Berta Rodoreda, la salut més enllà de l'absència de malaltia, a Coll de Nargó, aquest dimecres a les 10 de la nit a la plaça del Raval. Activitats dedicades al correllengua a Tragó, al municipi de Peramola, dijous a les 10 de la nit, lliurament de guardons del Premi Guillem de Belibasta, arribada del Flama del Correllengua, lectura del manifest i de fragments i lliurament de premis. I això serà, i més endavant, el 26 d'agost, conferència sobre història Tragó de Segre i la Guerra Civil. Més festes majors. Arriba la Festa Major de Toloriu. Aquest divendres a les 6 de la tarda, plantada del Pi, a les 8 del vespre, partit de futbol, dissabte a les 10 del matí, excursió, a les 10 de la nit, sopar popular, a la mitjanit, torneig de beer pong, i diumenge a les 11 del matí, engalanament de la plaça. El gruix principal d'actes serà el 14 i 15 d'agost. I Festa Major d'Alinyà, aquest divendres vinent, a Microteatre, amb Marc Homs, a les 9 de la nit, sopa de pinxos, i a les 11, taller de danses, folk amb trio d'aura, a la 1 de la matinada, concert de l'orquestra Tratra, i a les 3 de la matinada, ja Festa Glow amb DJ Jordi Bosch. Dissabte, dia 8, taller de mural amb Helena Rafart, a les 6, Olimpíada Rodals Familiars, a les 8 del vespre, assaig del Vall Pla, a la mitjanit, ball amb Cafè Quartet, i ja de matinada, concert de versions amb la Quinta i DJ Monti. I diumenge, missa de Festa Major i ball de tarda. També comença la celebració de la Festa Major Vilanova de Banat. Els primers actes seran dissabte, amb jocs infantils al migdia, vespreig a 6:45, a 9:15 vespre sopa de Festa Major, a les 11:00 bingo musical, al mitjanit concert amb punts suspensius, i a les 2 de la matinada sortix de la Toia, i després nit sense fi, amb DJ Cerqueda. Diumenge, missa solemne, vermú popular, al migdia, després ball de tarda amb trio Pirineus, a les 6, i a les 7 del vespre xocolatada. Teatre amb el grup Inhabitants, Morir cantant, dissabte a les 8 del vespre a la plaça Major de Tuixén. I taller Activem els Sentits a la Casa dels Parcs dels Pirineus, el 9 d'agost a les 10 del matí. I més ballades de sardanes amb la Bellpuig Cobla, diumenge vinent a 7:45 del vespre a la plaça del Camp del Codina. Aquestes i més activitats al web radiosau.cat /agenda, les quals hi afegirem avui també la Festa del Carrer Major, que ja comença aquest començament de setmana. Avui també en parlem al programa Carretera i Manta.

0: Els esports d'aquí. El Cadí Circuit Fed ha deixat enrere la pausa d'inici d'estiu i ha reprès les seves proves amb una de les més clàssiques, la trobada d'Aristot, que ha arribat ja a la 19a edició. S'ha celebrat aquest diumenge, normalment amb una bona afluència, tot i la calor, i Joan Pere Rovira, impulsor i membre de l'organització de la trobada d'Aristot, fa balanç d'aquests 19 anys i agraeix la implicació que hi segueix havent tant per part de la gent del poble com de molts col·laboradors.
1: Hem posat Aristot al mapa, Castellnou al mapa, Pont de Bar al mapa, 19 edicions, la cursa més antiga activa de l'Alt Urgell, després ve Escanyabox, amb un any menys, vull dir, bé, vam començar com anem a fer una cursa per la Festa Major, entre dos amics del poble, i mica en mica això s'ha anat fent gran, la gent ho coneix, la gent en parla, anys tens més gent, abans una mica menys, però mica en mica anem creixent i la gent en va parlant. Vull dir, avui pot ser que alguna pugui venir, però ve l'any que ve o té ganes de venir l'altra per l'organització de cadascú.
0: Un dels al·licients de la prova és els paratges per on passa la cursa, al bell mig del Bèrida i amb el Cadí de fons.
1: Recorreguts per tot el nostre territori del Pont de Bar, en el qual està pues, Aristot i Castellnou de Cargosa, pel qual hi passarem. Sobretot en part en la cursa de 16, 11 i 22, vale? I pujarem cap al Punxó amb la de 22, passarem sota el Punxó per la de 11, sense anar a Castellnou, i ens trobarem en totes les curses al Coll de la Mata, on ja baixarem menys la de 6 i ja baixarem tots cap a Aristot.
0: En els pròxims informatius repassem els resultats d'aquesta 19a trobada d'Aristot. Aquesta setmana hi ha hagut més coses pel que fa als esports, com per exemple el desè aniversari de la cursa ciclista La Purito, que ha tingut novetats, com per exemple l'estrena d'una nova línia de sortida i de meta al vell mig d'en Camp, que ha estat ben valorada per l'organització. Pel que fa a la competició, l'impulsor de la cursa, l'exciclista professional Joaquim Purito Rodríguez, establert d'Andorra, ha celebrat els canvis de meta perquè d'aquesta manera s'hi pot implicar més la gent d'en Camp i garanteix que, si d'ell depèn, hi seguirà ben cursa Purito per molts anys. El nou emplaçament ha incorporat també un tram d'Esterrato. L'edició ha comptat amb un convidat d'excepció, Samu Sánchez, exciclista professional també i campió olímpic en ruta als Jocs de Pequín 2008.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell. Tot i els rogets que hi ha hagut aquest cap de setmana en alguns indrets del Pirineu, la calor segueix sense afluixar, tot i que ja no arribarà a valors tan extrems com els de dijous passat. Avui la previsió del Meteocat preveu una màxima que pot arribar fins als 33 graus a l'estació de Bellestar, el mateix a Sort i al Pont de Suert, 34 a Tremp o 30 a Puigcerdà. No s'arribarà als 35 com ha passat en anteriors ocasions. El cel s'anirà entrenyinant al llarg d'aquest migdia. Ha començat el dia tot i això ben serè, i sí que aquesta tarda és bastant probable que arribin ruixats. La darrera previsió del Meteocat anuncia que hi pot haver ruixats dispersos, però que poden aparèixer en qualsevol punt de tot el Pirineu i el Prepirineu, fins i tot arribar a la plana de Lleida de cara a aquesta tarda, cosa que ajudarà i molt a refrescar l'ambient i, el més important, a reduir el risc d'incendis, del qual en parlem també d'aquí un moment. Per demà s'espera una mínima d'entre 13 i 15 graus. Les màximes tornen a pujar malgrat aquesta aquestes pluges, tornant a estar en 32-33 graus demà al migdia, i nova tongada de ruixats de cara a la tarda que poden ser especialment intensos a la Cerdanya i el Ripollès, però que també poden afectar aquí a l'Alt Urgell. Per dimecres, de moment el Meteocat anuncia un matí ja mig ennuvolat, amb una mica de calitja al matí, i nova possibilitat de ruixats de cara a la tarda, tot i que ja no serien tan extensos com els d'avui. Aquesta hora al matí ja hi ha 24 graus a la Seu, 25 a Organyà i a Oliana, 22 i mig a Alinyà, el mateix a Puigcerdà, 26 graus a Sort i a Tremp, 21 al Pont de Suert i 23 a Viella. I pel que falta a muntanya, també han baixat les temperatures, que havien pujat molt els darrers dies, 15 graus al Pic de Salòria, 18 als refugis de Malniu i de Prat d'Aguiló, 17 a Cert Escan i a la Bonaigua, 15 a Espot i el mateix a 8 a Ull. I pel que fa a aquest risc d'incendis que comentàvem fa un moment, hem de dir que continua sent a data d'avui extrem al sud de la comarca, als municipis d'Oliana, Peramola i Bassella, segons l'actualització que va fer fa pocs minuts el Departament d'Agricultura, i el risc es manté molt alt a la resta del Turgell, incloent la Seu i tot el seu entorn. Pel que fa a la resta del Pirineu, hi ha encara risc extrem a la gran majoria de municipis del Pallars Jussà, incloent Tremp, també a bona part del Solsonès, risc molt elevat en alguns punts del Pallars Sobirà, el Solsonès i el sud del Berguedà, i a risc alt a la Cerdanya i al nord del Berguedà. La farmàcia de guàrdia aquests dies a la Seu és la Perutxet, carrer Joaquim Viola 16. Doncs amb tot plegat hem entrat ja al mes d'agost. Avui som a dilluns, dia 3. Tornem amb més notícies en xarxa a les 10 i actualitzem el temps amb Néstor Gómez a les 11. Després arribarà una nova edició de Carretera i Manta. Fins ara.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.
2: A la Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
3: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
2: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.
0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. En mobilitat, des d'avui la ronda de dalt tindrà un carril tallat per sentit entre les sortides 5 i 6 per les obres de cobertura entre l'Institut Vall d'Hebron i l'Avinguda Vallcarca. La restricció es mantindrà fins al 24 d'agost i permetrà avançar els treballs d'instal·lacions del futur túnel, reduint la necessitat dels talls nocturns. A banda, hores d'ara hi ha afectacions per obres, també a l'A2, a Jorba i també a Esparreguera, i una avaria a l'AB10 a Barcelona que deixa un carril tallat direcció Nus de Llobregat. Pel que fa el servei ferroviari, la circulació de trens entre Cunit i Sant Vicenç de Calders s'ha vist afectada aquest matí per l'atropellament d'una persona que ha obligat a habilitar servei alternatiu per carretera i en aquests moments també s'ha reprès ja la circulació per via única. Aquesta incidència ha afectat les línies R2 Sud, l'R13, l'R14, l'R15, l'R16 i també a l'R17. I també mobilitat, el Servei Català de Trànsit intensifica des d'avui fins al 9 d'agost els controls de velocitat a les carreteres i municipis de Catalunya. La campanya, coordinada amb Mossos d'Esquadra i també policies locals, té com a objectiu reduir els excessos de velocitat i millorar la seguretat viària, especialment dels col·lectius més vulnerables, com vianants i ciclistes. L'any passat, en la mateixa campanya, es van imposar més de 33.500 denúncies en només una setmana, amb una mitjana de prop de 4.800 infraccions diàries. I el nombre de turistes internacionals va ser de més de 2 milions al juny a Catalunya, un 1,4% més que en comparació amb els visitants estrangers del mateix mes de l'any passat, segons dades provisionals publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística. Aquest registre és el més alt per un mes de juny des del 2019, just abans de la pandèmia de la Covid-19. I la Fiscalia Anticorrupció investiga possibles irregularitats en la gestió de la DGAIA relacionades amb ajuts i allotjament per a joves extutelats. La investigació parteix d'una denúncia presentada el 2025 i compta amb la col·laboració també de l'Oficina Antifrau. Un dels expedients sobre ajuts econòmics ja s'ha tancat sense detectar indicis de delicte. L'altre, sobre presumptes places d'allotjament fantasma, encara continua obert. Ara la Fiscalia haurà de determinar si els fets constitueixen només irregularitats administratives o si poden derivar en responsabilitats penals. I l'incendi forestal de Senet a l'Alta Ribagorça

0: Bagorça continua actiu i ja ha afectat unes 71 hectàrees, una part dins de la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigües Tortes. Els bombers treballen amb mitjans aeris i equips especialitzats per evitar que el foc avanci cap a la Vall de Boí o surti de Catalunya. L'incendi, que podria haver estat provocat per un llamp, té un potencial de fins a 2.700 hectàrees i es preveu que continua actiu durant els pròxims dies a causa de la complicada orografia de la zona. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Per la Festa Major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la Diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
3: Mira, ja ve el camió d'Ameia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
4: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
3: Ah, sí?
4: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
3: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
4: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973-35-15-33. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.
2: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens de gotes a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973-35-15-33. Repetim, 973-35-15-33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.

0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. Macambients.com.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Catalunya ha tancat el mes de juny amb un nou rècord en l'arribada de turistes internacionals amb poc més de 2 milions, un 1,4% més per sobre de les xifres d'ara fa un any. Unes xifres que contribueixen a la saturació de vies com l'AP7 en un moment en què s'ha reobert el debat sobre la implantació novament d'algun tipus de peatge. En declaracions a la xarxa, un dels experts en la matèria, el director del Centre d'Innovació en Transport, el Sergi Saurí, considera que va ser un error eliminar els peatges sense definir abans un model alternatiu de finançament.
2: Seria molt més fàcil transitar cap a un model del que teníem abans, immediatament a un model que tingués una coherència i una manera més sistèmica pensant en un finançament i gestió més global de les carreteres. Que no passa ara passar d'un sistema que no s'està pagant res a un pagament per ús.
1: Saurí defensa que Catalunya hauria de començar per un sistema de pagament per ús que evolucioni cap al quilòmetre recorregut. I el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha criticat els països de la Unió Europea que, segons ha dit en una entrevista a Televisió Espanyola, no han estat a l'altura davant la crisi migratòria de Ceuta i reclamarà solidaritat en la reunió extraordinària de ministres d'Interior d'aquest dimarts. També ha anunciat que el govern espanyol reforçarà la frontera, intensificarà la vigilància de les xarxes socials marroquines i augmentarà també la coordinació amb el Marroc. Álvarez ha assegurat que l'objectiu és retornar fins a l'última persona que va entrar de manera irregular i ha destacat la col·laboració sense precedents del govern marroquí en les devolucions. I pel que fa a la mobilitat, des d'avui la Ronda de Dalt tindrà un carril tallat per sentit entre les sortides 5 i 6 fins al 24 d'agost per les obres de cobertura entre l'Institut Vall d'Hebron i l'Avinguda Vallcarca. A banda, pel que fa a les afectacions en aquests moments, un accident a l'AP7 a Castellví de la Marca deixa un carril tallat sentit Barcelona i una avaria a la 2 a Brera, també amb dues incidències provoquen retencions en ambdós punts. Pel que fa al servei ferroviari, la circulació de trens entre Cunit i Sant Vicenç de Caldés ha vist afectada aquest matí per l'atropellament d'una persona que obliga també a habilitar servei alternatiu per carretera i en aquests moments els trens circulen per via única. Això afecta les línies de l'R2 Sud, a l'R13, l'R14, l'R15, l'R16 i l'R17. I els bombers continuen treballant en l'incendi d'alta muntanya de Senet, a l'Alta Ribagorça, que ja ha afectat unes 71 hectàrees de terreny forestal. Els efectius estan pendents de l'evolució d'una tempesta prevista pel migdia, que podria ajudar a estabilitzar el foc o, al contrari, afavorir-ne la propagació. La prioritat continua sent evitar que les flames avancin cap a la Vall de Boí. Aquest matí, de fet, s'hi han incorporat 4 mitjans aeris amb personal especialitat del GRAF i l'EPAF. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
4: Mobles Farràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell.

Molt bon dia, a les 11 i 3 minuts us parla Aleix Godinho. El Consell Comarcal de l'Alt Urgell presenta les al·legacions al Pla Ter d'Energies Renovables. L'equip de govern creu que el pla quedarà ajornat fins l'any vinent, però reitera el rebuig al projecte actual per l'afectació local, especialment en terrenys agraris i al sud de la comarca. El plenari ha aprovat una moció de suport als bombers voluntaris. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell adjudica un servei de detecció automàtica de desperfectes a les calçades asfaltades. La intervenció a càrrec de l'empresa Sotavia Technologies permet capturar imatges tridimensionals, determinar les dimensions de l'obstacle i integrar els resultats a la cartografia municipal. La concessió és d'un pressupost d'uns 12.000 euros. I al País Veí, una dona morta i quatre ferits en un accident de trànsit en camp. S'ha obert una investigació per esclarir-ne les causes. En el moment del xoc múltiple, a prop dels túnels de Ràdio Andorra, un dels tres cotxes implicats avançava un bus de línia. La policia francesa reforça la vigilància als punts fronterers dels Pirineus per l'entrada massiva a Ceuta. Han activat drons, avions i desenes d'agents en zones com la Cerdanya, la Vall d'Aran i el Ripollès. El govern francès ho veu necessari com a mesura d'anticipació per frenar un augment de la immigració il·legal i enviar un missatge molt clar. També en comarques veïnes, el Museu de la Conca Dellà exposa més de 3.000 fòssils recollits per un metge rural. Una exposició recorda la figura de Lluís Ferrer i Condal, que com a paleontòleg aficionat va fer importants troballes al Pallars i a l'Urgell. Al llarg de la seva vida va aplegar restes d'arreu del món, fruit d'intercanvis amb d'altres experts.

També en comarques veïnes arriba l'agost i la Cerdanya fa un prec de civisme als conductors. La presència dels segons residents, que multiplica per 5 la població a la capital de la Cerdanya i també a la resta de la comarca, incrementa el trànsit i porta els ajuntaments a intensificar la vigilància de les dobles files i de les zones de càrrega i descàrrega. I també al País Veí, el Cirque du Soleil la baixa al teló amb prop de 50.000 espectadors, entrades venudes i una valoració rècord de 9 sobre 10. Els visitants han fet una estada mitjana de 2-3 nits, fet que es tradueix en unes 100.000 pernoctacions vinculades a l'espectacle d'enguany.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: I doncs ara passem a veure la previsió meteorològica a la nostra ciutat i al Pirineu, a la mà del nostre col·laborador Néstor Gómez. Bon dia, Néstor.
2: Bon dia. Encetem aquesta primera setmana sencera del mes d'agost. Sí, ho fem parlant de calor. Calor intensa, però no extrema, la que hem de tenir durant els propers dies. Avui amb unes màximes que ja baixen respecte a la jornada d'ahir. Ahir recordem que aquí a la Seu vàrem arribar a la xifra dels 36 graus. Avui la xifra rondarà la xifra dels 33-34 graus a tot estira. Tot això amb molt de sol durant el matí, però núvols que clarament aniran en augment. I és que aquesta tarda, i sobretot aquest vespre, han de passar dues línies de núvols que poden deixar ruixats i algunes tempestes. Atenció, perquè aquestes tempestes localment poden ser intenses i descarrega més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora, de tal manera que, com dèiem, aquesta tarda és quan s'espera més inestabilitat, sobretot a partir de les 4 de la tarda. Tot això amb un temps que de cara a demà tornarem a repetir una situació similar, si bé demà les temperatures es quedaran un pèl més curtes i, sobretot, el que tindrem de cara a demà és una menor probabilitat de precipitacions durant la tarda.
1: Moltes gràcies un dia, Néstor, per col·laborar amb nosaltres i res, que tingueu molt bon dia i moltes gràcies per escoltar Ràdio Seu.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a la platja amb Caditours. Aquest estiu amb Caditours, la platja és aquí mateix, al millor preu i sense patir pel cotxe ni per aparcar. Us aportem a Salou, et deixem a davant del mar i et tornem a la seu tots els diumenges de juliol i agost. I si venen ganes de quedar-t'hi més dies, nosaltres et reservem l'allotjament. Disposem d'una gran oferta d'hotels, apartaments, apart-hotels o càmpings. També organitzem una escapada de platja al Maresme de l'11 al 13 de setembre en hotel de 4 estrelles i en pensió completa. I si vols, et portem a la platja al novembre, una setmana Benidorm, també en pensió completa i opció de visites. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges a la platja o on vulguis. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
1: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
2: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
1: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
2: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
1: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
2: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
1: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
3: Què passa, penya? Sou de festa, sou de gresca o de dona la nota? Soc Macuca i busco talent pel pròxim videoclip del nou single Happy.
4: Si sou joves d'entre 0 a 100 anys, d'Andorra o la Seu, i teniu bon rotllo i no us avergonya res, et volem a tu! Veniu amb la vostra disfressa, sols o en colla, extravagant o hortera, o amb el teu millor banyador. No et quedis fora de la videoparty d'aquest estiu i vine a passar-ho en gran. I després, un aperitiu.
3: Des de Castell Ciutat farem el videoclip més top de Catalunya. Més info i inscripcions a l'Instagram @macucamusic. Afondo!
5: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.

Escolta Ràdio Seu on i quan vulguis. Entra a l'apartat de ràdio a la carta de la nostra pàgina web i tria allò que més t'interessa de la nostra programació. Els informatius, les entrevistes, els programes musicals, culturals i esportius, la programació especial... On i quan vulguis, Ràdio Seu. A la carta, des de la nostra pàgina web radioseu.cat.

0: ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells de Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
1: Activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
2: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
1: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
2: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
1: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
2: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
1: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.
3: A Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
4: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
3: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol.
5: Mira, ja ve el camió d'Ameia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
6: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
5: Ah, sí?
6: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
5: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
6: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973 35 15 33. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.

0: Bon dia, digui'm, sergent Rocabruna.
1: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
0: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
1: Una cosa així com carretera i manta.
0: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
2: És inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973-36-06-17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 11:45 a la 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.
3: Molt bé, doncs aquí estem un dia més aquí a Carretera i Manta, Ràdio Seu 107.2. Ja hem obert la cortina, ja hem girat full al calendari perquè ja som dilluns 3 d'agost i això ja fa baixada, eh? Ara sí, a la que comencem l'agost, el Carretera i Manta ja entra en el moment de la de màxima ebullició amb moltes activitats que ens esperen al llarg d'aquest mes i que culminaran amb la Festa Major de la Seu. Un mes de moltes festes i que ja hem començat de fet aquest cap de setmana amb la Festa Major de Castellciutat. Per cert, una salutació i molt un agraïment a tota la gent amb la que hem compartit aquesta festa al llarg d'aquest cap de setmana i hem pogut veure moltes cares conegudes. Per tant, doncs, moltes gràcies a tothom i moltes gràcies a la gent que ens esteu escoltant. Han passat moltes més coses aquest cap de setmana, dels que ja hem anat, dels que ja n'havíem parlat al llarg de la setmana anterior al Carretera i Manta, i moltes més que han de passar. I avui us saludem des d'aquí, des de l'estudi de Ràdio Seu, però per poca estona, perquè avui sortim al carrer. Ara que sembla que la cola comença a afluixar una mica, doncs aprofitarem per sortir una mica més al carrer i anirem ni més ni menys que al Rovell de l'Ou, a la plaça Patalín del carrer, al carrer Major de la Seu, perquè el carrer Major de la Seu comença a celebrar la seva festa. He parlat d'unes quantes festes aquests darrers dies i ara és el torn de la del carrer Major, que ha agafat força volada durant aquests darrers anys amb moltes noves activitats i ja ens en parlarem a la segona part del Carretera i Manta.

Doncs això serà d'aquí una estona en què parlem amb l'organització de la festa del carrer Major de la Seu, però abans amb qui volem parlar és amb vosaltres perquè tenim ganes de seguir donant premis i encara tenim, doncs mira, encara tenim l'oportunitat de donar un últim premi més la retaula de Sant Ermengol. Hem repartit algunes invitacions, que es fa precisament doncs, a tocar del carrer Major, i, per cert, a la gent que us ha tocat, ara sí ja ho podem confirmar, les invitacions que us hagin tocat les podreu recollir directament a taquilla. Els hi passarem els noms i allà mateix, doncs, el dia que hi vulgueu anar, estarà apuntat i podeu recollir la vostra invitació a taquilla mateix abans d'entrar a l'espectacle. Això ja queda aclarit. Doncs volem regalar una altra invitació i anem per feina perquè tenim ja poc temps. Avui us proposem, doncs, per cert, aquestes darreres hores ho he pogut veure al nostre Facebook de Ràdio Seu i als nostres perfils de xarxes socials perquè he tingut força ressò. Ha passat un espectacular estol de cigonyes per Castellciutat. Moltes han pogut ser vistes també aquí al nucli urbà de la Seu, però sobretot a Castellciutat perquè hem fet parada especialment a la Ciutadella. I avui, doncs mira, avui a la incògnita hi hem posat precisament una au, un animal que és d'aquesta espècie, una au, i la primera persona que ens l'endevini s'emporta, si vol, aquesta invitació pel retaule de Sant Ermengol. Fem una pausa i de seguida obrirem el telèfon. Fins ara, tornem d'aquí un moment.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973-36-0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: De la proximitat, el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
2: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
1: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
2: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
1: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
2: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
1: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
3: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
4: Segueix tot el que passa a la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu a Ràdio Seu. Desenes de col·laboradors fan possible una temporada més la millor oferta radiofònica feta des de casa nostra. Escolta'ns al 107.2 de l'FM, a radioseu.cat o a través de la nostra aplicació per a telèfon mòbil. Ràdio Seu, propera a tu, oberta al món.

0: Molt bé, doncs obrim ja el telèfon al 973-36-06-17. Tenim ganes de regalar una invitació pel retaule de Sant Armengol, una invitació doble, i és l'última que ja tenim, així que aprofiteu. 973-36-06-17. Avui us proposem d'endevinar una au i ja podem dir que no és una cigonya, com les moltes que hem pogut veure aquestes darreres hores passant per aquí, per la Seu i sobretot per Castellciutat. Endavant, Sila, bon dia.
1: Bon dia, la Teresa Vidal.
0: Hola, Teresa, bon dia, digues.
1: Podria ser el Bernat Pescaire?
0: No és el Bernat Pescaire, Teresa. Però moltes gràcies.
1: D'acord.
0: Per la trucada. Fins ara. Doncs vinga, estem buscant una au avui. Avui fem... últimament havíem parlat de coses ben diferents, de pobles, de personatges, de llocs, però no avui no. Avui hem buscat una au. I us pot permetre guanyar aquesta invitació pel retaule de Sant Armengol. Quina és aquesta au que estem buscant i del qual en parlarem després? Doncs si teniu alguna idea de quina pot ser, o alguna que us faci gràcia en especial, doncs podeu trucar-nos al 973-36-06-17 o fer-nos alguna pregunta també, si voleu, i la primera persona que ho endevini s'emporta aquesta, recordem, última invitació de què disposem per al retaule de Sant Armengol. Endavant, Sila, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
2: Amb el Joan.
0: Hola, Joan, digues.
2: Pots una oreneta?
0: No és l'oreneta, Joan.
2: Molt bé.
0: Gràcies. Doncs no és l'oreneta, una altra espècie que, com la cigonya, hem pogut veure bastant aquests darrers dies movent-se per aquí, per casa nostra, en les rutes que fan sempre cap al nord, o actualment, en aquest cas, cap al sud. 973-36-06-17, 11:56 minuts. Quina és aquesta espècie d'au que estem buscant i que us pot permetre guanyar aquesta invitació pel retaule de Sant Armengol? Endavant, Sila, bon dia.
1: La Teresa Vidal.
0: Hola, Teresa, digues.
1: Bueno, pot ser un pardal?
0: Un pardal? No és un pardal, Teresa.
1: Va.
0: Gràcies. Fins ara. No és un pardal, aquesta espècie d'au que estem buscant, aquesta molt present encara, per sort, a casa nostra, i diem per sort perquè hi ha zones de Catalunya on cada cop és més difícil de veure'ls, els pardals. 973-36-06-17. Quina és aquesta espècie d'au que hem triat avui i que, doncs, el que sí que podem dir és que és força present aquí a casa nostra, al Pirineu, com algunes de les que ens heu dit fins ara. Endavant, sí, bon dia.
3: Bon dia, la Dolors.
0: Digues, Dolors.
3: És gran o petita?
0: És petit.
3: Un canari.
0: Un canari? No és un canari, Dolors.
3: Vale.
0: Gràcies. Doncs ja sabem una cosa més. Aquesta espècie d'au que hem buscat és un ocell i que es pot considerar petit, de dimensions petites. 973-36-06-17. Per tant, no estaríem parlant ni d'una cigonya ni, per exemple, com podria ser d'una àliga o d'un voltor, res d'això. És un ocell petitet. Nova trucada. Endavant. Sí, hola, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
4: Amb la Juani.
0: Juani, ho digues.
4: Pot ser un pit roig?
0: Juani, és un pit roig, sí senyor.
4: Sí.
0: Veig que t'ha fet il·lusió, eh?
4: Sí, m'ha fet il·lusió perquè és el primer que he sentit ara al posar-lo i dic el pit roig, m'ha dit el meu marit.
0: És el primer que t'ha vingut al cap.
4: Sí.
0: Molt bé, doncs mira, doncs t'ha anat bé perquè l'has endevinat i ara en donarem més detalls del pit roig. Molt bé, Juani, vols aquesta invitació pel retaule?
4: Sí?
0: Que sí. Doncs vinga, te l'apuntem. Què vols, individual?
4: No, si és individual o és doble?
0: És doble, si vols.
4: Doble, vale.
0: Vols doble? Doncs vinga, doncs invitació doble, ja està adjudicat.
4: D'acuerdo, gràcies.
0: Vinga, doncs, gràcies, Juani. Molt bé, doncs vinga, ja ho tenim resolt, mira, que ràpid. Doncs és el pit roig, tenim més dades per donar, havíem dit que és de petites dimensions, de fet sol mesurar tot just uns 15 centímetres.

camp, al jardí o al bosc per aprofitar les nostres activitats per trobar menjar. El pit roig és, aquesta, és com diem, una espècie d'ocell petita i que és relativament força abundant, no només aquí al Pirineu, sinó arreu dels països catalans. Té el plomatge gris i el seu nom, evidentment, fa referència doncs, això, al que té el pit de color roig carbassa. Pesa entre 16 i 22 grams tot just i pot arribar a viure, i tot i les seves reduïdes dimensions pot arribar a viure fins a 13 anys. És l'únic membre actualment existent del gènere d'Eritacus, de la família dels musicàpids. El pit roig europeu adult, com dèiem, té aquestes característiques. En general les parts superiors són marronoses i o de color oliva en el cas de les aus britàniques, i la panxa blanquinosa. El pit roig, com dèiem, es troba tot el que es coneix com la zona d'Euràsia, i al sud de la península Ibèrica es produeix la segregació entre els residents i els migrants, que tornen als mateixos boscos on es van criar. S'ha fet intents d'introduir el pit roig europeu a Austràlia i Nova Zelanda al final del segle XIX, però van fracassar, perquè sembla que el seu medi ideal és sobretot aquí a Europa, i com dèiem, és conegut sobretot perquè és d'un dels pocs ocells que és relativament sociable amb les persones, amb els humans. Doncs vinga, quatre dades sobre el pit roig avui, i butlletí informatiu, i d'aquí una estona, si tot va bé, si l'ecotecnologia ens acompanya, us saludarem des del carrer Major per parlar de la festa del carrer Major. Fins ara.

0: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

Molt bon dia, dilluns 3 d'agost de 2026. Us parla Aleix Godinyó. El Consell Comarcal de l'Alt Urgell presenta les al·legacions al Plater d'Energies Renovables. L'equip de govern clau, que quedarà ajornat fins l'any vinent, reitera el rebuig al projecte actual per l'afectació local, especialment en terrenys agraris i al sud de la comarca. El plenari ha aprovat una moció de suport als bombers voluntaris.

L'Ajuntament de la Seu d'Urgell adjudica un servei de detecció preautomàtica de desperfectes a les calçades asfaltades. La intervenció a càrrec de l'empresa Sotavia Technologies permet capturar imatges tridimensionals, determinar les dimensions de l'obstacle i integrar els resultats de la cartografia municipal. La concessió tindrà un pressupost d'uns 12.000 euros. Un estol de cigonyes fa parada a Castellciutat. Més d'un centenar d'exemplars han recorregut el poble i d'altres indrets de l'Urgellet en el marc de la seva ruta actual cap al sud. L'episodi ha coincidit amb la part final de la Festa Major del poble. El Festival de les Arts i la Cultura Festimariu oferirà una trentena de propostes en la seva quarta edició. El certamen organitzat per la Fundació Plan Escors tindrà lloc del 11 al 13 de setembre i també inclou activitats de literatura, natura i gastronomia. El cantautor solsoní Roger Mas, cap de cartell de la programació musical.

I els bombers continuen treballant en l'incendi de Senet, que ha cremat més de 70 hectàrees. Aquest cap de setmana el vent hi ha generat un pirocúmul. La prioritat ara és que el foc no s'escampi a la Vall de Boí i confien que l'arribada de ruixats ajudi a controlar-lo. I en successos al país veí, una dona morta i quatre ferits en un accident de trànsit en camp. S'ha obert una investigació per esclarar-ne les causes. En el moment de xoc múltiple a prop dels túnels de Ràdio Andorra, un dels tres cotxes implicats avançava un bus de línia. La policia francesa reforça la vigilància als punts fronterers dels Pirineus per l'entrada massiva a Ceuta. Han activat drons, avions i desenes d'agents en zones com la Cerdanya, la Vall d'Aran i el Ripollès. El govern francès ho veu necessari com a mesura d'anticipació per frenar un augment de la immigració il·legal i envia un missatge molt clar. I també en comarques veïnes, el Museu de la Conca Dellà exposa més de 3.000 fòssils recollits per un metge rural. Una exposició recorda la figura de Lluís Ferrer i Condal, que com a paleontòleg aficionat va fer importants troballes al Pallars i a l'Urgell. Al llarg de la seva vida va plegar restes d'arreu del món, fruit d'intercanvis amb d'altres experts.

0: I també en comarques veïnes arriba l'agost i la Cerdanya fa un prec de civisme als conductors. La presència dels segons residents, que multiplica per 5 la població de la comarca i incrementa el trànsit, porta als ajuntaments a intensificar la vigilància de les dobles files i de les zones de càrrega i descàrrega. I un cop arribat al mes d'agost, el Circ du Soleil abaixa el teló amb prop de 50.000 entrades venudes i una valoració rècord de 9 sobre 10. Els visitants han fet una estada mitjana de 2-3 nits, fet que es tradueix en unes 100.000 pernoctacions vinculades a l'espectacle d'enguany. I també al País Veí, Interior ha anul·lat 59 permisos per reagrupament il·legal des del 2025. Els expedients inclosos l'any passat van ser 23 i tots es van resoldre amb la retirada de la residència. Aquest 2026, fins al juliol, se n'han obert 68 amb 36 derogacions. I fins aquí l'avançament informatiu de les 12 del migdia. Tornem tot seguit amb el Carretera i Manta, càrrec d'Ignasi Cervera, que avui conversarà amb els organitzadors de la festa del carrer Major, que tindrà lloc el proper cap de setmana. I així, doncs, també tornem amb més informació ampliada a la 1 del migdia. Moltes gràcies un dia més per escoltar Ràdio Seu.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Ei!
1: Ai, no t'havia vist.
0: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
0: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
0: No, home, no! Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
0: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma, projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta i trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
3: Ara, per comprar electrònica o electrodomèstics al millor preu, ja no et cal sortir de la Seu. I és que Simac Electrònica estrena el seu OLED. No te'l perdis, veuràs que val la pena. Pensa que hi tens una àmplia oferta de televisors, equips de so, ventiladors, estufes, aspiradors, assecadors, torradores, microones i molts altres electrodomèstics de les millors marques a preus insuperables. I com sempre, Simac t'ofereix el millor servei postvenda perquè són experts en reparació. Encara no ho has vist? Doncs jo de tu no m'ho perdria. Descobreix el nou espai outlet de Simac Electrònica a la plaça Camp del Codina de la Seu d'Urgell. Telèfon 973-35-23-18. I recorda, en electrodomèstics ja no et cal sortir de la Seu per trobar el millor preu. Vine a Simac.
4: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
5: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Velux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.
6: A les millors activitats i festes del Pirineu no hi falta Festa 10 AD.
7: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
6: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
7: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
6: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
7: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
6: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: Doncs ara seguim amb el Carretera i Manta i tenim l'Ignasi a la plaça Patalina, al carrer Major. Hola, Ignasi, des del carrer Major.
1: Hola, bon dia. Doncs sí, aquí estem a la plaça Patalín, disposats a parlar de la festa del carrer Major. Per cert, som a pocs metres d'aquí al costat del local de Menjar al Torcell, un dels nostres patrocinadors, i amb molt bona companyia, perquè ens acompanyen Susana Muñoz. Molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Xavi Font, que és el president de la comissió, molt bon dia.
3: Hola, bon dia a tothom.
1: I Quico Vinyes, que és també membre de la comissió.
4: Hola, bon dia, què tal?
1: Perfecte, doncs parlem d'aquesta festa del carrer Major, que arriba amb força activitats, amb força propostes, ja ens les han donat a conèixer aquests darrers dies, però ara en parlem amb més detall, perquè, Susana, què teniu preparat per aquest any?
2: Pues aquest any tenim un munt d'activitats, a més molt concentrades i molt enfocades a tindre molta gent. Ara ja portem 4 anys i a poc cada any hem tingut una mica d'experiència en veure quines activitats eren les que més combinaven amb la festa major, i creiem que aquest any totes les activitats que hi ha tindrem molta gent.
1: Sí, perquè recordem que la festa del carrer Major ha revifat bastant durant aquests darrers anys, oi?
3: Sí, la veritat és que, com diu la Susana, és el quart any que la fem nosaltres, que s'havia perdut. Va estar perduda durant 15 anys, si no recordo malament. I bé, i això, amb 4 veïns del carrer, 4 amics i 4 companys, des de fa 4 anys, doncs l'hem tornat a engegar, i cada cop sembla que va creixent.
1: I trobeu bona resposta de la gent, dels veïns, dels comerços, que com se sap aquí hi ha molt d'activitat comercial?
3: Sí, en general sí, sempre hi ha de tot, evidentment, però en general podem estar contents.
1: Perfecte, doncs festa del carrer Major, que ja comença aquest dimarts. Què teniu preparat per aquest primer dia?
4: Doncs comencem aquest dimarts a les 7 de la tarda amb un joc de descoberta. Aquest any és una de les novetats que presentem amb els amics de l'Espai Armengol, que cada any col·laboren amb nosaltres. L'any passat jo crec que vam morir una mica d'èxit, perquè hi va haver com més de 100 persones seguint les explicacions, i crec que hi va haver un moment en què hi havia tanta gent que no s'escoltava les explicacions. Llavors aquest any doncs s'ha canviat el format i fem un joc de descoberta, que crec que encara hi havia plaça. Si algú s'ho vol mirar, doncs cal inscripció prèvia, perquè són grups petits, però crec que pot ser original aquest any, i una mica més amb grups reduïts i familiars per descobrir la ciutat, els racons antics del carrer Major, o a través de jocs.
1: Molt bé, això és demà mateix a les 7 del vespre, i és imprescindible apuntar-se abans, oi?
4: Sí, cal inscripció prèvia. Sí,
1: molt bé,
4: sí.
1: Doncs ja ho sabeu. Aquest dimecres hi ha la missa?
2: Sí, aquest dimecres dia 5, doncs a les 8 de la tarda, com sempre, farem la missa de la Mare de Déu de la Llet i el Rosari, i serà a la catedral.
1: I dijous...
2: També animem a la gent, perquè al final només som els de la comissió i 4 senyores que venen, perquè són molt devotes de la Mare de Déu de la Llet, i animem també perquè és una missa que no es fa pesada, que són 15-20 minuts, i la fa el mossèn Ignasi, i la veritat que és amena, i és l'última que farà aquest any, sí. El mossèn Ignasi.
1: Sí, exacte, perquè
2: sí.
1: Hi ha relleu aquest any,
2: ja,
1: aquí a la parròquia.
2: Sí,
1: molt
2: sí.
1: Bé, doncs jo... Ja ho sabeu. Doncs molt bé, aquest i dijous podem dir que ja comença la gresca, oi?
3: Vinga. Sí, el dijous fem el Corre Quintos, que ja és la tercera edició aquest any, no? És la tercera que fem ja, que també ha anat creixent molt. El primer any érem els de la comissió i 4 més. L'any passat ja érem els de la comissió i 100 més, i aquest any no sé quan serem, però pinta bé. I és un recorregut pels bars de carrer Major i, bueno, de fet...
2: Casc Antic.
3: Sí, Casc Antic. Carrer Canonges, carrer Major, el plaça del Carme... És un recorregut que comença a les 7:30 i acaba a les 11:30, aquí a la plaça Patalín, amb la disjockey, amb la Bernarda Espussi, que ens farà aquí un espectacle fins a la 1 de la matinada, per començar el que és la festa pròpiament dita. I el Corre Quintos va acompanyat de Tambuca Seu, que és la tambucada que ens guiarà de bar en bar, i farà tot el circuit amb nosaltres.
1: Perfecte, això és aquest dijous, i com dèiem, al final, per acabar aquesta sessió de DJ Bernarda Espussi. I passem ja a divendres, i veiem que divendres sí que ja hi ha força activitats, un cartell força complet, oi?
4: Doncs sí, des de les 7 de la tarda. S'ha de dir que la majoria d'actes els fem a la plaça Patalín, que és una mica doncs el centre neuràlgic. I és
1: aquí on estem ara.
4: Sí, aquí on estem ara, exacte. Aquí començarem, la major part d'activitats les farem des d'aquí. El divendres a les 7 de la tarda tarda. Començarem amb un ball de tarda, amb el duo del Pep i la Maria José, que són també uns clàssics d'aquí d'obertura, del divendres 7. La veritat és que tenen la seva parròquia, porten a molta gent i ja se saben els balls, se saben les coreografies, però bé, també convidem a tothom que vingui, que la veritat és que ho fan molt bé, són molt professionals. A les 9 farem un sopar popular, que també aprofitem aquest espai que ens cedeixes per fer una mica de crida perquè vingui la gent, també cal inscriure's.
1: Perquè això és una novetat d'enguany?
4: Sí, no? El popular... Sí.
2: Aquest any l'hem decidit fer amb divendres perquè normalment el fèiem amb diumenge i veiem que el diumenge era un dia que ja la gent ja estava molt cansada i llavors aprofitant que tenim el grup de versions a darrere, pues hem dit de fer-lo amb divendres perquè així la gent, no només del carrer, sinó tothom que vulgui, pugui vindre el sopar i sopar amb nosaltres i després quedar-se al grup de versions, als Boys Dam, que tenim després.
4: Pots fer una mica de propaganda? Fai, sí. Aquella és la cuinera també del...
2: Fai una mica, doncs si em deixes en casa, i faré una mica de propaganda, vale? El sopar el fem tot des de l'obrador, de pasta fresca by Magda, tot és menjar casolà, tant el gazpacho, la amanida, la lasanya la fem nosaltres, el tiramisú. És un preu que creiem raonable perquè la gent vingui primer a provar la pasta i després a passar a la bona estona amb nosaltres, i que el tope d'inscripció és fins demà. Així que us animo a tots a que vingueu i proveu els nostres productes.
4: I que el preu són 15 euros per un menjar casolà, que avui dia per 15 euros em penso que no sopes a gaires llocs. I una altra cosa, també amb el sopar, és que no és només per la gent del carrer Major, que és un sopar obert a tota la ciutadania, que pot venir qui vulgui de la Seu, que serà benvingut. Aquí no demanem...
2: No, que siguis del carrer Major no fa falta, no?
4: Exacte.
2: Potser de l'Avinguda Salòria i vindré tranquil·lament a sopar amb nosaltres i a quedar-te a passar una bona estona amb nosaltres.
1: El tiquet es pot agafar a Cafès Coberts, Calçat Salesca, Manuetes Mestre i l'Obrador.
2: Sí, correcte.
1: Tot per aquí a prop. Molt bé, això serà el sopar, i divendres encara tenim també aquest concert que deu amb el grup Boys Dam, i encara fins a les 2 de la matina encara continuarà, oi?
3: Sí, a les 12 els Boys Dam, que és un grup de versions que porten 20 i pico anys tocant ja, i la veritat que us agradarà molt si veniu, que ho fan molt bé. I de res, i després, quan acabin ells, l'estona que ens falta, pues, posarem més música.
1: Molt bé. Aquí fins i tot heu fet un mapa amb la ruta que fa el Corre Quintos, oi?
3: El Corre Quintos del dijous, que comença al Pati Palau a l'Escol, i on va fent el circuit cap al Meteo Pirineus, cap a l'Ateneu, cap al Cafè dels Escoberts, després saltarem a la plaça del Carmen, a Calauen i al bar La Plaça, i d'aquí baixarem cap al centre cívic, la Vermuteria, la 81, per acabar una altra vegada aquí a la plaça Patalín, amb la DJ Bernarda Espussi.
1: Doncs passem ja a dissabte. Què teniu previst per dissabte?
4: Dissabte, dia gros, farem coincidir, creiem que serà bastant concorregut, perquè com que ja ho fem coincidir amb el mercat, al migdia, a les 12 del migdia, farem el pregó, que aquest any tenim el Joan Aixàs, que ens fa el pregó. El farem a les 12 del migdia, aquí a la plaça Patalín. També tindrem una mica de vermut per amenitzar-ho. A un quart d'una farem una jam swing, i llavors a les 6 de la tarda fem activitats. De vegades també la gent es pensa que les festes d'aquestes populars són només concerts a la nit. No, aquí fem activitats durant tot el dia, fem activitats per a tots els públics. A les 6 de la tarda farem berenar i jocs infantils. Els vam fer l'any passat i la veritat és que van funcionar molt bé. Hi havia molta canalla aquí a la plaça Patalín.
2: I a part, hem de dir una cosa, apostem per als jocs tradicionals de tota la vida. No apostem per ficar un inflable o ficar coses digitals. O sigui, apostem per als jocs d'afeitar un globo, estirar la corda o ficar al ball de les cadires, no?
4: Això serà a les 6 de la tarda, el dissabte dia 8. A les 6 de la tarda, aquí a la plaça Patalín. A les 7 és la segona edició de la cursa Beer Mile, la milla de la birra. També cal inscripció prèvia, i és un circuit de 400 metres. Per aquí és carrer Major i carrer Canonges, i són 4 voltes amb aquests dos carrers, i cada cop que es passa per aquí a la plaça Patalín doncs s'ha de beure una cervesa. La veritat és que l'any passat va funcionar molt bé, i aquest any crec que el ritme de les inscripcions també està funcionant prou bé, o sigui que farà patxoca.
1: La gent fins quan es pot apuntar aquesta Beer Mile?
3: Fins al mateix dissabte, aquí mateix es pot apuntar.
1: El mateix dia encara poden.
3: Sí. Fins a les 20 places. Quan hi hagi 20 places tancarem, perquè no ens hi caben més, però fins i tot el dissabte aquí a la barra mateix es poden inscriure.
1: Molt bé.
4: Això és dissabte a les 7 de la tarda. A 8:45 fem un taller de bachata, que també, pel que hem anat parlant i tal, també funciona funcionarà bé, perquè també hi ha bastanta gent allò que vol venir. I a mitjanit, doncs tenim una mica un dels plats grossos, no?, de la festa major. Això ho explica-ho tu, Xavi, millor, que ho has portat tu.
3: Bueno, aquest any doncs, hem decidit apostar per una marca, ja, d'un músic, un cantant ja una mica més consagrat, que és el Niño de la Hipoteca, que suposo que molta gent sabrà qui és. Per sortir-nos una mica del grup sempre típic de versions i tal, que també en tenim un després, que són els Patxangers, que ho faran molt bé, però hem volgut apostar per una marca pròpia aquest any, aviam com funciona, i la veritat és que des d'aquí li volem agrair també a ell, perquè se'ns ha posat molt, molt de cara, perquè si no és impossible pagar-ho, però se'ns ha posat molt de cara, la veritat, i és un plaer que pugui venir aquí. Esperem que tingui l'acolliment i la rebuda que necessite perquè això es pugui tornar a repetir any rere any.
1: Molt bé, doncs ja sabeu, concert del Niño de la Hipoteca dissabte a la mitjanit, i després aquest grup de versions de Patxangers. Passem ja a diumenge.
4: Amb el Niño de la Hipoteca hi ha hagut una mica de cunyeta, la veritat, no? Perquè sí. Vam fer promoció a través d'Instagram i la gent no s'ho creia i ens demanaven si era veritat o no que venia.
1: Cunya, no?
4: Sí, si vols donem l'exclusiva a Radio Seu i diem que sí, segur que bé, que és el de veritat, que no tindrem aquí...
3: preparat i ja tenim ja...
4: Sí.
3: Preparant el xou.
4: I llavors el diumenge dia 9, l'últim dia de la festa del carrer Major, a les 12 del migdia farem la festa de l'escuma, també per la canalla. La veritat és que també ho vam fer l'any passat i amb els mateixos, no?, que vindran aquest any. I, sí, una gent molt maca i també va funcionar molt bé. I a les 4 de la tarda farem el torneig d'escacs, que també cal inscripció prèvia. Totes aquestes inscripcions es poden fer a través dels cartells que es veuran a les cartelleres d'aquí de la Seu o del llibret que trobareu als comerços també de la ciutat. A les 4 el torneig d'escacs i a les 7 el bingo. Farem un bingo aquí a la plaça Patalín.
1: Molt bé, doncs tot això és el que hi ha previst en aquesta festa del carrer Major al llarg de tota la setmana. Ho hem anat repassant a través del que programa que s'ha repartit. D'aquest programa en voleu comentar alguna cosa més que hi pugui trobar la gent o ja està tot dit?
2: Bueno, animar la gent, més que res el que hem dit al principi, no?, a que vinguin i disfrutin de tot el que realment, tota la feina que fem durant tot l'any, que no és només els dies previs a la festa, sinó estem tot l'any darrere de tot això perquè sigui una gran festa i tothom pugui parlar d'aquesta festa al final, no?
4: Sí, va, i el que se sol dir també, doncs, que hi ha molta feina darrere de tot això, que al final ho fem una mica per amor a l'art, ho fem per dinamitzar una mica el casc antic de la Seu. Llavors, com que això hi ha un esforç darrere, el que sí demanem, doncs, el que se sol fer, és que la gent, doncs, si consumeix a la barra, doncs, ens ajuda a fer això una mica més gran, que si consumeixen aquí i venen i hi ha ambient, doncs, ens animen a seguir-hi treballant.
1: I que és la manera que hi segueixi ben festes com aquesta, oi?
3: Sí, perquè recordeu que això és una festa completament autogestionada per nosaltres. No traguem els diners d'on podem, d'activitats que fem, durant tot l'any fem activitats per poder recollir diners, perquè la veritat és que aquí sí que voldria fer una petita crítica o una crida. La veritat és que empreses grans, empreses que facturen molt d'aquí a la Seu, no ens ajuden. I crec que aquí hi ha una mancança, perquè al final tot això és un bé per la Seu, és un bé pel barri, pel carrer, i jo crec que aquí hi ha moltes empreses, l'Ajuntament ens col·labora econòmicament amb alguna coseta, però jo crec que hi ha moltes empreses aquí a la Seu que podrien fer el fet de donar una miqueta de diners, no només al carrer Major, sinó a Santa Magdalena, a Castellciutat, a totes les festes que ens autogestionem nosaltres, que és molt complicat i la gent al final ho agraeix, també poder tenir una festa aquí a la Seu, no haver d'agafar el cotxe per anar-se'n a saber on, ni conduir. Bueno, jo crec que és un bé per tots i crec que aquestes quatre empreses, que no direm els noms perquè tothom ja s'imagina qui és igual, m'ho callo, no els costaria res fer un petit esforç econòmic, que per ells la veritat és que és pura calderilla.
2: I jo voldria dir una cosa, una anècdota, no, per mi és una anècdota perquè així vam començar, i si em deixa el president, doncs ara la soltaré aquí, a veure si em deixeu. Doncs vam començar, doncs la primera reunió va ser el Orient, i vam començar tots ficant 20 euros cadascú de la nostra butxaca, o sigui, al final podem portar, avui en dia, doncs podem portar el Niño de la Hipoteca, i tot això ha sortit per nosaltres, o sigui, al final, agrair a tot l'esforç nostre, que com ha dit el Quico, doncs ha sigut sense ànim de lucre i sense res. Així que qualsevol comissió, qualsevol qui sigui, nosaltres vam començar així i simplement ho volia explicar, perquè mira, m'apeteixia ara dir-ho.
3: Sí que és veritat que els comerços del carrer Major, sobretot, i de la resta de la Seu, econòmicament també ens han ajudat, eh? Això, però tornem a lo mateix, els comerços petits, les grans empreses i això no col·laboren i això no pot ser.
1: Molt bé, doncs ens quedem amb aquesta reflexió. Recordem, festa del carrer Major durant tota aquesta setmana. El grup principal d'actes el cap de setmana, però ja n'hi ha a partir de demà. N'hem parlat amb Sona Muñoz, Quico Pinyà i Xavi Font, de la comissió de festes del carrer Major. Moltes gràcies, ho anirem seguint i que vagin molt bé tots aquests dies.
4: Gràcies a vosaltres per cedir-nos aquest temps a la ràdio.
3: Moltes gràcies.
2: Gràcies.
1: Molt bé, doncs una pausa i nosaltres que farem una mica de concurs fins a l'una del migdia. Fins ara.

0: oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens de goters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.
1: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
2: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
1: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
2: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
1: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
2: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
1: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 d'agost vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller a Valls. El 23 d'agost anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrebei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973 35 02 35, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp, al 616 009 159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
3: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
4: Ràdio Seu fa 40 anys.
5: 4 dècades acompanyant-te, informant-te i donant veu al territori. A Ràdio Seu celebrem 40 anys de ràdio de proximitat, amb centenars de col·laboradors que han fet possible una programació plural, oberta i feta per a tothom.
4: T'expliquem cada dia què passa a la Seu d'Urgell, l'Alt Urgell i el Pirineu amb el rigor i la passió de qui viu al territori.
5: I no oblidis que avui som més que ràdio. A radioseu.cat hi trobaràs notícies actualitzades constantment. I a Facebook, X i Instagram pots llegir i veure què passa a casa nostra allà on siguis. A més, tenim canals propis de WhatsApp i Telegram. Busca'ns.
4: Ràdio Seu, 40 anys al teu costat i el que ens queda.
5: Ens pots escoltar al 107.2 FM i a www.radioseu.cat, on tens a la teva disposició un ampli ventall de programes de ràdio a la carta. Ràdio Seu.

0: Sí, molt bé, ens sentim, perfecte. Doncs aquí tornem a ser en directe a Carretera i Manta, Ràdio Seu 107.2, i obrim ja el concurs en directe. Som a la plaça Patalín i preguntem com es diu quina música urgellenc, volem dir, ha publicat el disc Montcau. 973-36-067, obert ja el concurs, podeu trucar-nos i a participar quan sentim el senyal del telèfon, doncs us donem pas. 973-36-06-17. Més preguntes. Quina és la moneda del Japó? Precisament que Editors organitza, com heu sentit, un viatge al Japó. Preguntem quina moneda heu de fer servir si viatgeu al Japó. 973-36-06-17. Seguim aquí en directe al 107.2 i l'Eix, quan vulguis, ens avisa si hi ha trucades. Més preguntes. Qui dirigeix el programa Què fem amb les criatures de Ràdio Seu? 973-36-06-17. Telèfon obert fins a l'una del migdia i més temes. En quin poble hi ha el Museu de les Trementinaires? Si voleu respondre a aquesta alguna altra pregunta, podeu trucar-nos ara mateix al 973-36-06-17. Per cert, en les pròximes hores publicarem ja els premis corresponents a la que ha estat ja la sisena setmana de Carretera i Manta i, per tant, doncs, el programa que va avançant ja molt ràpidament.
1: Tenim trucada, Ignasi.
0: Tenim trucada, perfecte. Doncs, si vols, deixa el telèfon, el micro obert, així sabrem quan hi ha trucada. Sí, hola, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
2: Amb Neus Trenc.
0: Neus, hola, digues.
2: La moneda del Japó, el yen.
0: El yen, correcte. Moltes gràcies, Neus.
2: Gràcies.
0: Fins ara. Doncs sí, és el yen, la moneda amb què es paga al Japó. Si voleu anar al Japó, per cert, recordeu que Caritours organitza un viatge, un dels viatges estrella d'aquest any. 973-36-06-17. Em demana també qui dirigeix el programa Què fem amb les criatures de Ràdio Seu. I em demana també a quin poble hi ha el Museu de les Trementinaires. Més qüestions. Quina persona que en aquell manera conseller de la Generalitat va inaugurar oficialment els nous estudis de Ràdio Seu. Recordem una placa que tenim instal·lada a l'entrada dels estudis. Sí, hola, bon dia.
3: Bon dia, la Dolors.
0: Hola, bon dia.
3: Hola.
0: Amb qui parlo?
3: La Dolors.
0: Dolors, hola, digues.
3: Vale. El Museu de les Trementinaires a Tuixent.
0: Correcte, Tuixent. Moltes gràcies, Dolors. Doncs sí, és a Tuixent, on podeu visitar també durant aquest estiu el Museu de les Trementinaires. Hem demanat fa un moment quina persona, que en aquell moment era consellera de la Generalitat, va inaugurar oficialment els actuals estudis de Ràdio Seu el 13 de febrer de 2019. És una placa que tenim a l'entrada dels estudis i que si ens heu visitat posseu vista alguna vegada. En aquell moment era consellera de la Presidència, aquesta persona. 973-36-06-17. Més qüestions. Quina és l'adreça de la Casa del Matalàs, un dels nostres patrocinadors? Quina és l'adreça de la Casa del Matalàs? Tenim trucada, sembla. Endavant, sí, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
4: Amb Neus Trenc.
0: Neus, no, moment, digues.
4: Ja que va inaugurar els estudis de Ràdio Seu, és la Elsa Artadi.
0: Correcte, Elsa Artadi. Molt bé, Neus.
4: Merci.
0: Moltes gràcies. Doncs sí, va ser Elsa Artadi, que en aquell moment era consellera de la Presidència de la Generalitat l'any 2019. Hi ha una placa que ho recorda a l'entrada. Hem demanat quina és l'adreça de la Casa del Matalàs. On podeu trobar la Casa del Matalàs? 973-36-06-17. Més qüestions i més trucades. Sí, hola, bon dia.
5: Bon dia.
0: Amb qui parlo?
5: Bon dia, Teres Jové.
0: Teres Jové, digues.
5: La Casa del Matalàs. És carrer
0: Regència d'Urgell 41. Correcte, carrer Regència d'Urgell 41. Moltes gràcies, Tere. Fins ara. Doncs sí, és que ho podeu trobar en aquesta adreça, el carrer Regència d'Urgell 41, al costat mateix a la cantonada amb l'avinguda Salori, a la Casa del Matalàs. Més qüestions. Hem demanat fa un moment qui dirigeix el programa Què fem amb les criatures de Ràdio Seu i també aquesta ben diferent. Quina gimnasta va aconseguir el primer 10 de la història en una competició internacional, concretament en uns Jocs Olímpics? Quina gimnasta es va fer famosa anys enrere, dècades enrere ja, per haver aconseguit el primer 10 de la història en una competició internacional de gimnàstica artística? 973-36-06-17. 973-36-06-17. I quines més preguntes? quina distància hi ha de punta a punta dels Pirineus? Quina és la longitud aproximada en línia recta de la serralada dels Pirineus, per entendre'ns, des d'Endaia fins al Cap de Creus? 973-36-06-17. Seguim aquí al 107.2 en directe a Ràdio Seu. Som a la plaça Patalín, que aquest dia serà escenari de moltes activitats amb aquesta festa del carrer Major. Hi ha trucades, de moment?
1: Tenim trucada, sí.
0: Tenim trucada, perfecte. Sí, bon dia.
3: Escolta, aquesta que hem anat de punta a punta als Pirineus pot ser 415-490 quilòmetres?
0: Sí, demanem una xifra aproximada. Nosaltres tenim a punta 430.
3: De 415 a 490.
0: Sí, ja és això, ja.
3: Vale, gràcies.
0: Gràcies. Depèn de la volta que faci, esclar. Però en línia recta són uns 430 quilòmetres des d'Endaia al País Basc fins a arribar aquí a Catalunya al Cap de Creus. Hem demanat també quina gimnasta es va fer famosa dècades enrere per ser la primera que aconseguia un 10, una puntuació de 10 per part dels jutges en una competició internacional de gimnàstica artística. Sí, bon dia.
6: Bon dia, Tere Jove.
0: Amb qui parlo?
6: Tere Jove.
0: Tere, digues.
6: La gimnasta Nadia Comaneci.
0: Nadia Comaneci, correcte. Moltes gràcies. Doncs sí, va ser Nadia Comaneci, gimnasta romanesa, que va aconseguir aquest 10 als Jocs Olímpics de Montreal 1976, en aquell moment va tenir molt ressò, i que anys més tard també va ser notícia perquè va fugir del seu país de Romania per denunciar la situació en què estava en aquell moment ja el règim comunista, que de fet al cap de poc temps va acabar caient. Sí, bon dia.
7: Bon dia, la Dolors.
0: Digues, Dolors.
7: Aquesta del programa de Ràdio Seu, la Martina Rubio.
0: Martina Rubio, correcte, Dolors.
7: Vale.
0: Moltes gràcies. Doncs sí, és Martina Rubio, que presenta des de fons anys aquest programa que fem les criatures i que, per cert, és la veu que podeu sentir també a la falca promocional d'enguany, aquesta falca tan divertida que hem creat. Una de les veus és la que apareix, és la de la Martina. 973-36-06-17. Més preguntes. Qui és l'alcalde d'Oliana, població que ha estat aquests dies de festa major, ja que parlàvem de festes? De fet, encara hi estan avui és l'últim dia. 973-36-06-17. Més qüestions. Quin director va dirigir la pel·lícula Jurassic Park? Aquests darrers dies està en notícia perquè es va morir un dels seus actors principals, però demanem quin director va dirigir Jurassic Park. 973-36-06-17. Podem seguir encara una estona en directe aquí a Carretera Manta, Ràdio Seu 107.2. Hi ha més trucades en aquests moments?
1: Ara mateix.
0: Sí, sona el telèfon. Perfecte. Sí, bon dia.
8: Bon dia.
0: Amb qui parlo?
8: Tere Jove.
0: Tere, digues.
8: És Steven Spielberg,
0: correcte. Tere, moltes gràcies. Doncs sí, era Steven Spielberg, conegut per moltíssimes grans pel·lícules d'aquests darrers anys, però entre elles també Jurassic Park. I mira, ja que ho dèiem fa un moment, quin actor era un dels principals de la primera entrega de Jurassic Park ha mort recentment? 973-36-06-17. Nova trucada, endavant. Sí, bon dia.
9: Bon dia, la Juani.
0: Digues, Juani.
9: L'alcalde Ricard Pérez.
0: Ricard Pérez, correcte.
9: Vale, gràcies.
0: Moltes gràcies. Doncs sí, Ricard Pérez, per cert, de l'acte més institucional de la Festa Major d'Oliana, en parlem en les pròximes hores perquè ha estat bastant interessant, i és que s'han lliurat un gegant que han fet expressament per a la població d'Oliana, amb la qual estan agermanats per aquesta coincidència gairebé amb el nom. Mira, una pregunta relacionada amb això. A quina illa està aquesta població d'Oliana? 973-36-06-17. A quina illa hi ha aquesta població d'Oliana agermanada actualment amb Oliana? 973-36-06-17. Sí, bon dia.
10: Bon dia, la Dolors.
0: Digues, Dolors.
10: L'altre dia vas preguntar algo del Freddie Mercury.
0: No em sona.
10: O de qui havia escrit, o de qui cantava
0: Rhapsody. Ah, sí, qui havia escrit la cançó Bohemian Rhapsody?
10: Bueno, pues Freddie Mercury.
0: Queen, vaja, sí.
10: Ah, bueno.
0: Molt bé. Venga. Gràcies. Fins ara. Més qüestions. Quin any es va inaugurar el Parc Olímpic del Segre? Un dels nostres patrocinadors, justament. Quin any es va inaugurar el Parc Olímpic del Segre? 973-36-06-17. Seguim rebent trucades aquí en directe, camí de la una del migdia. Hi ha trucada ara mateix, Aleix?
1: Ara mateix n'hi ha una.
0: N'hi ha una, doncs vinga, endavant. Sí, bon dia.
11: Hola, bon dia, soc l'Adrià.
0: Hola, Adrià, digues.
11: Oliena de Sardenya.
0: És a Sardenya, correcte. Molt bé, moltes gràcies.
11: De res.
0: Doncs sí, és una població, una petita població de Sardenya i que, doncs, un agermanament que va néixer d'una manera molt curiosa. Uns veïns d'aquesta població de Sardenya passaven per Oliana, van fixar-se en el nom del poble, van fixar-se en els cartells, els va fer molta gràcia i es van posar en contacte amb el club de futbol d'Oliana i d'aquí va néixer aquest agermanament. 973-36-06-19, va trucar de Sila, bon dia.
12: Bon dia, la Teresa.
0: Digues, Teresa.
12: La inauguració del Parc del Segre l'any 1992?
0: No, no va ser l'any 1992, Teresa.
12: Ah, ja,
0: Gràcies. Quin any es va inaugurar el Parc Olímpic del Segre? L'any 92 va acollir els Jocs Olímpics, però abans ja havia acollit algunes proves bàsicament per comprovar que tot anés bé. 973-36-06-17. Quin any es va inaugurar el Parc Olímpic del Segre? Esperem trucades. Hi ha trucades ara mateix?
1: Ara mateix n'entra una.
0: N'entra una. Doncs vinga, endavant. Sí, bon dia. Hola, bon dia.
13: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo? Montse, digues.
13: Lo de la
0: sort. Sí, hola, perdó.
13: No preguntàveu si una sort de Jurassic Park havia muerto?
0: Sí, sí.
13: Sarney.
0: Correcte. Molt bé, Montse.
13: Vale.
0: Gràcies, fins ara. Hem demanat fa un moment quin actor, doncs... No, hem demanat, perdó, quin any es va inaugurar el Parc Olímpic del Segre. 973-36-06-17. I... Una pregunta. Quina vall... Vinga, va, abans tenim trucada. Sí, bon dia.
14: Bon dia, Tere Jové.
0: Tere Jové, digues.
14: Parc Olímpic del Segre, el 1990 es va inaugurar.
0: Ara sí, correcte, 1990. Moltes gràcies, Tere. Va ser concretament el dia 5 d'octubre de l'any 1990, menys de dos anys abans de la celebració dels Jocs Olímpics de Barcelona 92, quan ja es va posar a prova per primer cop en competició al Parc Olímpic del Segre. Més qüestions. Quina vall pirinenca és coneguda com la vall dels volcans extingits? I no és la que penseu. 973-36-06-17. Quina vall pirinenca és coneguda com la vall dels volcans extingits? 973-36-06-17. Doncs esperem noves trucades aquí al 107.2. Hi ha trucada ara mateix?
1: No, ara no en tenim cap.
0: No, doncs aprofitem per fer una pausa i acabarem ja amb els últims minuts de Carretera Manta. Tornem d'aquí un moment. Fins ara.

0: Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
1: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
0: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
2: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Northfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
3: Ai, no t'havia vist.
4: Què et passa? Fas mala cara.
3: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
4: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
3: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
4: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
3: Què dius?
4: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
3: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma. Projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2, de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696 901 469. 696 901 469. Ho deixaràs escapar?
5: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a la platja amb Cadí Tours. Aquest estiu amb Cadí Tours, la platja és aquí mateix, al millor preu i sense patir pel cotxe ni per aparcar. Us aportem a Salou, et deixem a davant del mar i et tornem a la Seu tots els diumenges de juliol i agost. I si et venen ganes de quedar-t'hi més dies, nosaltres et reservem l'allotjament. Disposem d'una gran oferta d'hotels, apartaments, apart-hotels o càmpings. També organitzem una escapada de platja al Maresme de l'11 al 13 de setembre en hotel de 4 estrelles i en pensió completa. I si vols, et portem a la platja al novembre, una setmana Benidorm, també en pensió completa i opció de visites. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973 35 02 35, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616 009 159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges a la platja o on vulguis. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
6: Les millors activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
7: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
6: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
7: A Festa Déu Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
6: I recorda que a Festa Déu a Déu també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
7: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa Déu Andorra et proporcionem taules i cadires.
6: Contacta amb nosaltres a través del web festadeuad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: Molt bé. Doncs aquí estem una altra vegada a punt ja d'acabar el carreter Manta per avui, que hem fet en directe des de la plaça Patalín, on ara mateix ja comença a apretar el sol, però fa vent també, cosa vol dir que pot haver-hi canvi de temps. De fet, ja previsió de pluja per aquesta tarda, a veure què passa. Vinga, esperem un moment a veure si arriba alguna altra trucada.
1: Tenim trucada, Ignasi.
0: Tenim trucada, perfecte. Endavant, sí, hola, bon dia.

0: Pàgina web de Ràdio Sau. Estem ja arribant a l'una al migdia, per tant, doncs esperem un moment a veure si arriba alguna altra trucada i si no ja ho deixarem aquí. Hi ha alguna trucada més?
1: No, de moment no en tenim cap.
0: Doncs vinga, aprofitarem ja per acomiadar-nos, per tancar aquest carrer Manta. Moltes gràcies a la Comissió de Festes del Carrer Major, que ens ha facilitat aquesta emissió en directe des d'aquí, des de la plaça Patalín, i ens han parlat d'aquesta festa que comença demà, amb tot d'actes que també trobareu al nostre web radiosau.cat/agenda. Ho deixem aquí, moltes gràcies i arriba l'informatiu migdia.

0: Molt bon dia, són la 1:01. Encetem l'informatiu migdia tot fent el repàs dels titulars.
1: Titulars.
0: El Consell Comarcal de l'Alt Urgell presenta les al·legacions al Pla Ter d'Energies Renovables. L'equip de govern creu que el pla quedarà ajornat fins l'any vinent, però reitera el rebuig al projecte actual per l'afectació local, especialment en terrenys agraris i al sud de la comarca. El plenari ha aprovat una moció de suport als bombers voluntaris. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell adjudica un servei de detecció automàtica de desperfectes a les calçades asfaltades. La intervenció a càrrec de l'empresa Sotavia Tecnologies permet capturar imatges tridimensionals, determinar les dimensions de l'obstacle i integrar els resultats a la cartografia municipal. La concessió té un pressupost d'uns 12.000 euros. Un estol de cigonyes fa parada a Castellciutat. Més d'un centenar d'exemplars han recorregut el poble i d'altres indrets de l'Urgellet en el marc de la seva ruta actual cap al sud. L'episodi ha coincidit amb la part final de la festa major del poble. El Festival de les Arts i la Cultura Festimariu oferirà una trentena de propostes en la seva quarta edició. El certamen organitzat per la Fundació Planes Corts tindrà lloc de l'11 al 13 de setembre i també inclou activitats de literatura, natura i gastronomia. El cantautor solsoní Roger Mas, cap de cartell de la promoció musical. Els bombers continuen treballant en l'incendi de Senet, que ha cremat més de 70 hectàrees. Aquest cap de setmana el vent hi ha generat un pirocúmul. La prioritat ara és que el foc no s'escampi a la vall de Boí i confien que l'arribada de ruixats ajudi a controlar-lo. Una dona morta i quatre ferits en un accident de trànsit en camp. S'ha obert una investigació per esclarir-ne les causes. En el moment del xoc múltiple, a prop dels túnels de Ràdio Andorra, un dels tres cotxes implicats avançava un bus de línia. La policia francesa reforça la vigilància als punts fronterers del Pirineu per l'entrada massiva a Ceuta. Han activat drons, avions i desenes d'agents en zones com la Cerdanya, la Vall d'Aran i el Ripollès. El govern francès ho veu necessari com a mesura d'anticipació per frenar un augment de la immigració il·legal i enviar un missatge molt clar. I també en l'apartat de Pirineu, el Museu de la Conca de Llacs posa més de 3.000 fòssils recollits per un metge rural. Una exposició recorda la figura de Lluís Ferrer i Condal, que com a paleontòleg aficionat va fer importants troballes al Pallars i a l'Urgell. Al llarg de la seva vida va plegar restes d'arreu del món fruit d'intercanvis amb d'altres experts.

0: La notícia del dia.
1: El Consell Comarcal de l'Alt Urgell ha presentat aquesta setmana, just abans no acabés el termini establert per la Generalitat, les al·legacions al Pla Territorial Sectorial per la generació d'energia eòlica i fotovoltaica, més conegut com a Plater. Així ho ha comunicat la presidenta de l'ENS comarcal, Josefina Lladós, a l'apartat d'activitat de control del ple ordinari que s'ha dut a terme aquest dijous. Lladós ha detallat que, atès que el termini finalitzava aquest dimecres, les al·legacions s'han tramitat mitjançant decret de la presidència i s'han enviat als grups amb la representació al Consell, Junts, Candidatura de Progrés, Esquerra i CUP. A grans trets, des de l'equip de govern, han assenyalat que rebutgen el Plater presentat ara fa pocs mesos per la Generalitat, perquè tal com han denunciat molts altres municipis i comarques d'arreu de Catalunya, tindria una gran afectació en terrenys agraris, molts dels quals no estan en desús, sinó que, ben al contrari, estan a ple rendiment, remarquen. De fet, la presidenta del Consell assegura que entre els ens locals i entitats de zones rurals i de muntanya, quasi tothom ho ha denunciat i adverteix especialment de l'afectació greu que podria tenir al sud de la comarca, perquè el 51% dels terrenys de l'Alt Urgell escollits per la Generalitat per posar-hi plaques solars o instal·lacions eòliques es concentren als municipis d'Oliana, Coll de Nargó, Peramola i Bassella. Escoltem la presidenta del Consell, Josefina Lladós.
2: Sabeu també que el Plater doncs, ha tingut molta contestació, tant pel que ha proposat com per la manera com s'ha tramitat a molts llocs del país. I en el cas de la nostra comarca, doncs, clar, sí que ens preocupa el fet doncs, que no hi ha un equilibri, que evidentment que no hi pot ser d'entrada, no? però sí que ens sembla que la part sud doncs, suporta 51% de la potència que es proposa arribar fins al 2050 i també d'extensió suposa els quatre municipis del sud al 51% en comparació doncs, de la resta de comarca i sobretot un fet importantíssim a la comarca és que la immensa majoria d'hectàrees de zones aptes prioritàries marcades per aquesta proposta de Plater són superfície d'alt valor agrícola i sí que en aquest cas hi ha hagut, tots els ajuntaments han fet al·legacions en aquest sentit, no? Que nosaltres doncs, encara el nostre sector primari té un pes molt important a la nostra comarca, volem que això pugui continuar sent així i no tindria sentit de que aquest Plater, tal com està proposat, tirés endavant amb tantíssimes hectàrees a ple rendiment avui afectades per possibles instal·lacions fotovoltaiques.
1: Josefina Lladós ha volgut remarcar que el malestar amb el Plater no és un problema exclusiu amb l'actual govern del PSC, perquè ja es va començar a planificar el maig de l'any 2022, però lamenta la manera com s'ha tramitat i fets inoportuns que hi han hagut durant aquesta tramitació, com per exemple que la consulta prèvia a la ciutadania es va fer coincidir amb el període de les eleccions municipals de 2023 o que el període de participació ciutadana es va obrir enmig de la darrera Setmana Santa, en unes dates amb diversos dies no hàbils i que dificultaven la resposta d'institucions o particulars. La presidenta reitera que, malgrat això, hi ha hagut molta contestació als territoris més afectats, amb una allau d'al·legacions i molts alcaldes demanant-ne la paralització, tal com es va reflectir, per exemple, la setmana passada al Consell d'Alcaldes de l'Alt Urgell. En aquest sentit, i per les informacions que els han tramès després de constatar aquest rebuig generalitzat, Lladós ha dit que és possible que el govern endarrereixi l'execució del Plater fins després de les eleccions municipals, és a dir, més enllà del maig de 2027. Per part de Candidatura de Progrés, Toni Mas ha remarcat que l'actual govern ha rebut el Plater com una herència dels anteriors governs i que això es deu a que hi ha molt endarreriment en renovables a Catalunya, que és a les últimes posicions a nivell estatal pel que fa a la implantació d'aquestes energies. Alhora Mas ha lamentat la manera com el Consell Comarcal ha tramitat les al·legacions mitjançant decret de presidència, perquè no s'han acordat prèviament amb els grups a la comissió informativa i només se'ns informa d'una decisió ja presa. El representant socialista creu que en temes com aquest el Consell Comarcal ha d'intervenir activament i no a través del Consell d'Alcaldes. Escoltem a continuació.
3: Bé, aviam, pel Plater hem deixat clara una mica la nostra posició en quant a nivell d'institució. És a dir, donar compte és quelcom per temes d'urgència. S'ha fet un decret i aleshores hi ha hagut un tema d'urgència. El Plater fa anys que està donant voltes i aleshores per això el Consell Comarcal té les comissions informatives de rigor i no és de rebut que es debati quelcom al Consell d'Alcaldes, després això doncs es presentin aquestes al·legacions passant per sobre del Consell Comarcal. És bàsicament un tema institucional, no? de respecte doncs, a la feina del Consell, tant des de l'equip de govern com des de l'equip de l'oposició.
1: La portaveu d'Esquerra, Carmel Hostau, s'ha mostrat d'acord amb la presentació d'al·legacions que han fet tant el Consell Comarcal com molts ajuntaments. L'Hostau creu que la Generalitat ha d'escoltar la gent del territori, que és qui el coneix, i l'ens comarcal els ha de recolzar i també fer les al·legacions que li corresponguin.
0: Els ajuntaments han fet les al·legacions que han considerat. Això és, aquesta és justament la feina que poden fer els ajuntaments, que és aquest el qui coneix el seu territori i que sap. I l'Ajuntament i el Consell ha de recolzar aquestes al·legacions i fer les que li corresponguin com a entitat completa i total.
1: En la mateixa línia, la consellera de la CUP, Gisela Cellers, ha explicat que són molts els consistoris que han presentat queixes per la desproporcionalitat a l'hora de preparar el plàter i perquè creu que en aquesta tramitació la Generalitat no ha tingut una visió municipal ni comarcal. La també alcaldessa de Cava ha detallat que en el cas d'aquest municipi del Baridà també hi ha hagut al·legacions de particulars i que cal també escoltar-los perquè ells són els veïns que han mantingut el territori i ara no se'ls ha tingut en compte.
4: Un ple del Consell una miqueta doncs, de tràmit, però sí doncs, puntualitzar doncs, aquesta paralització del plàter que s'ha comunicat avui després de que acabés el termini de presentació d'al·legacions. S'han presentat al·legacions des del Consell Comarcal i llavors els ajuntaments també n'hem presentat per aquesta, creiem, desproporcionalitat a l'hora de treballar-lo, de no tenir una visió municipal i comarcal i sobretot en el nostre cas, parlant de l'Ajuntament de Cava, doncs, d'aquesta visió també de privat del veí que ha continuat mantenint el territori i que ara mateix no se l'ha tingut en compte.
1: En aquest darrer ple, d'altra banda, el Consell Comarcal ha aprovat una moció de suport a les actuals reivindicacions dels bombers voluntaris, tant de l'Alt Urgell com d'arreu de Catalunya. Josefina Lladós va explicar que l'aprovació respon a una petició que els havia fet un dels quatre cossos de voluntaris que hi ha a la comarca, que són els d'Oliana, Montferrer, Organyà i Collnargó, i que el manifest reclama sobretot una dignificació d'aquesta tasca i el reconeixement dels seus drets. La moció va tirar endavant amb el vot favorable de l'equip de govern Junts i d'Esquerra i la CUP, que sumen 14 dels 19 consellers. La candidatura popular es va abstenir. Toni Mas ho va justificar perquè, tot i remarcar que defensen totalment la feina que fan els bombers voluntaris i encara més en el context climàtic actual, consideren que en mocions com aquesta cal actuar amb respecte pel marc jurídic. En aquest punt, Mas afirma que el manifest presentat conté afirmacions que afecten el Departament d'Interior, com quan es diu que els voluntaris no tenen drets laborals o bé quan es parla de precarietat estructural. També addueix que aquests són temes que són competència exclusiva de la Generalitat i opina que el Consell no pot assumir un rol que no li correspon. El conseller conclou que l'ens comarcal ha de preservar la neutralitat en el servei públic. Per Esquerra, en canvi, Carmel Hostau creu que el Consell sí que s'hi pot pronunciar precisament perquè vivim en un territori on els bombers voluntaris coneixen perfectament camins i espais i han treballat sempre per mantenir-los nets i controlats. Per això, l'Hostau entén que és bàsic donar-los tot el suport en les seves reivindicacions, malgrat que no tinguem competències en aquesta àrea. D'altra banda, al final del ple, en Compromís ha presentat un prec en què demanen que es millori la informació relativa a l'àrea de serveis socials. Toni Mas ho ha justificat perquè després de fer una ullada de memòria de gestió d'aquest servei entre 2019 i 2023 i tenint en compte que ell forma part de la Comissió d'Atenció a les Persones, considera que el document no reflecteix bona part de les problemàtiques o queixes que li fan arribar relatives al funcionament quotidià. Mas creu que si s'ha d'anar a demanar diners a l'administració superior, la feina del Consell és dir les coses bones, però també les mancances que hi ha, o allò que volíem assolir i no hem pogut. A banda d'aquests elements de debat, el ple va aprovar diversos punts de tràmit relatius a temes com l'aprovació del Compte General de Pressupostos 2025, les bases per a una operació de tesoreria, un canvi als estatuts del Consorci de Normalització Lingüística, l'actualització del protocol per la prevenció d'assetjament sexual o el conveni amb l'Ajuntament de la Seu i amb INEF per l'ús d'aules del Centre Cultural Les Monges.
5: Les notícies de la Seu.
1: L'Ajuntament de la Seu ha adjudicat un nou servei de detecció automàtica de desperfectes a les calçades asfaltades del municipi. L'encàrrec s'ha concedit a l'empresa Sotavia Tecnologies per un import d'uns 12.000 euros IVA inclòs. L'objectiu principal d'aquesta iniciativa és proporcionar al Servei de Manteniment de la Via Pública d'Ajuntament unes eines avançades de detecció, localització i visualització dels desperfectes existents als trams asfaltats de la ciutat, tot facilitant i optimitzant la planificació i execució de les accions funcions de manteniment de l'asfalt. El sistema utilitzat consisteix en un dispositiu instal·lat en un vehicle que recorre els carrers de la ciutat, capturant imatges tridimensionals de la superfície del paviment mitjançant una càmera de llum infraroja. Aquest mitjà processa la imatge per detectar automàticament els desperfectes, geoposicionar-los i caracteritzar-los mitjançant una fotografia de desperfecte, un mapa de profunditat i les seves dimensions. El servei s'estructurarà en tres fases d'execució amb un termini total previst de 15 dies hàbils, 5 per a cada fase, i subjecte a les condicions meteorològiques, atès que les dades s'han de capturar obligatòriament amb l'asfalt sec. La primera fase consisteix en la recopilació de dades, recorrent amb el vehicle detector els carrers de la Seu, prioritàriament en horari nocturn i amb velocitat normal de circulació. La segona fase es dedicarà al processament automàtic de les dades capturades per la detecció i caracterització dels desperfectes. Finalment, la tercera fase s'enfocarà a la visualització dels desperfectes i el lliurament dels resultats integrats amb la cartografia municipal.
5: L'actualitat informativa a Ràdio Seu.
1: Un estol de cigonyes ha fet parada a aquesta ciutat aquestes darreres hores. El grup, format per més d'un centenar d'exemplars, va arribar aquest diumenge al vespre i es va instal·lar principalment a la zona de la Ciutadella i al recinte de l'Hotel Castell. Es tracta d'una zona on ja s'hi ha vist en altres ocasions aquesta au fent-hi parada en grup, en el seu marc de rutes migratòries, que en aquest cas estan fent en direcció cap al sud. El seu desplaçament ha pogut ser vist per molta gent, atès que l'arribada va coincidir amb la part final de la Festa Major de Castellciutat, concretament en mig de la ballada de sardanes que tenia lloc a la plaça de l'Arbre. També han pogut ser observades des del nucli urbà de la Seu, entre d'altres indrets. De fet, a la capital urgellenca, algunes d'elles han pogut ser vistes en indrets singulars com el campanar de la catedral o bé l'edifici de Telefònica. D'altra banda, tot coincidint amb aquesta presència de massiva de cigonyes, a aquesta ciutat hi ha hagut aquesta nit passada una doble interrupció del subministrament elèctric. Veïns de la zona i tècnics de la companyia Peusa van confirmar just després que el tall es va iniciar en tots els casos com a conseqüència, amb tota probabilitat, de l'atansament d'almenys dos aus d'aquests animals al transformador que hi ha al capdamunt del poble, on hi haurien patit una electrocució. En aquest sentit, just abans de cada tall, es va sentir un espetec en la línia elèctrica en aquella zona. El primer s'ha produït passades les 10 de la nit i el segon pels vols de mitjanit.
5: L'actualitat informativa a Ràdio Seu.
1: I a l'apartat comarcal, el Festimariu, l'esdeveniment cultural nascut a la població d'Estamariu, organitzat per la Fundació Planes Corts, ja té a punt la programació de la seva quarta edició. Enguany, el Festival de les Arts i la Cultura oferirà prop d'una trentena d'activitats consolidant-se en la programació diversa de la comarca. És un esdeveniment que s'estrenarà de l'11 al 13 de setembre. Un dels plats forts de la programació musical serà el concert del cantautor solsoní Roger Mas, previst per al dissabte 12 de setembre a les 9 de la nit a l'església de Sant Vicenç. L'actuació tindrà com a escenari un espai d'excepció, amb les pintures romàniques conservades a l'absis del temple com a teló de fons. Les entrades per assistir-hi ja es poden adquirir anticipadament a través de la plataforma Codetickets. El primer concert del Festimariu tindrà lloc en aquesta mateixa església divendres 11 de setembre a les 8 del vespre amb l'actuació del duet format per la cantant de jazz Celeste Alias i el guitarrista Santi Careta. Tot i que l'entrada és gratuïta, l'accés es farà per ordre d'arribada, ja que l'espai té un aforament limitat. L'endemà, a les 7, la plaça de la Font Vella acollirà el concert del grup ribagorçà Ribatònics, que oferirà un repertori que combina música tradicional i folk. El mateix dissabte 12 de setembre, a les 10 de la nit, s'ha programat un taller de rabequet que començarà amb la construcció artesana d'aquest instrument. Serà, però, a les 10 del matí. Disculpeu, l'activitat dirigida per Jordi Maria Macalla, que es durà a terme a Cal Parramon, està organitzada per l'Escola Folk del Pirineu, que gestiona les inscripcions i un any més col·labora amb el festival. La proposta inclou a partir de les 5 un taller de tècnica i cançó amb el rabequet i un concert final obert al públic, ja a les 8 del vespre a l'espai de la biblioteca de l'edifici. Un altre dels tallers previstos és el de cançó improvisada, en què dos referents de la música tradicional de Pirineu, Pep Lizandra i Allona Riera, tornen per segon any consecutiu al festival per fer cantar al públic. L'animació també serà l'espectacle de cabaret pagès de l'Esperanceta de Casa Gacià, que s'estrenarà dissabte a les 6 de la tarda a la plaça Major. El públic passarà una estona divertida amb el discurs d'una dona que no entén de formalismes i s'expressa tal com pensa. Diumenge 13 de setembre, a les 12 i migdia arribarà el torn dels Improvistos Krusty Show, que torna al certamen per fer un taller de circ amb espectacle final a la plaça de la Font Vella. La companyia dirigida i fundada per Pere Toro, nascut a Bellver Cerdanya, organitzarà també per primer cop un taller de bombolles de sabó a 6:15 de la tarda en aquesta mateixa plaça. Un dels elements que aporta un caire singular al festival és la reinterpretació que faran una trentena d'artistes pirinencs a partir d'un abeurador de gallines. Les seves creacions estaran repartides pels carrers d'Estamariu, a excepció de les creacions de la categoria juvenil que es poden veure a l'era de Cal Perotes. Mentrestant, a l'espai Joan Planes es podrà visitar l'exposició del col·lectiu d'artistes del Pirineu, l'Aparador. Ens en parla d'aquesta darrera proposta, d'aquesta temàtica de l'exposició col·lectiva, Montse Ferrer, directora de la Fundació Planes Corts.
6: I el tema, la línia conductora és l'aire. Aleshores, aquests artistes, aquesta trentena d'artistes que estan treballant per presentar les seves obres plàstiques a l'Espai Joan Planes, ho fan tenint l'aire com a lema, no? La mateixa cosa que en les menjadores les treballaran a partir d'aquest concepte, i també els poetes que formaran part d'aquest recital poètic estan treballant en poesies relacionades amb l'aire. Això també és una novetat, perquè fins ara anava com sol, no? La part plàstica, la part dels artistes plàstics anava per una banda i la part dels escriptors per una altra, i aquest any doncs fem aquesta conjunció de tema, no? Cada poeta tria una poesia relacionada amb l'aire i aquesta poesia es faran unes lones, això també és novetat, i es posaran també per les parets del poble. Com sabeu, el recital poètic es farà a Santa Cecília i serà molt interessant aquest any perquè una mica combina doncs poetes catalans, andorrans i occitans.
1: Montse Ferrer, ens parla de l'objectiu d'aquesta nova edició del Festimariu.
6: La Fundació Planes Corts, que sabeu que va ser fundada per Joan Planes ara farà 4 anys, al novembre farà 4 anys, té un programa de desenvolupament que es basa en 7 eixos. Un dels eixos és la cultura i la identitat, perquè sempre hem pensat que la cultura és allò que més arrela la gent al territori. Aleshores, el fet de fer un festival com el Festimariu, que és el Festival de les Arts i la Cultura, que és molt transversal i que intenta acollir d'una mica totes les disciplines artístiques que hi ha, no? Doncs és important perquè porta la cultura al poble. D'alguna manera és la gent, són els actors del món de la cultura que venen a Estamariu, i no és el poble que s'ha de moure sempre, hem de marxar per poder gaudir de cultura en majúscula, no? I aquest és una mica l'objectiu del Festimariu. I un altre objectiu també és doncs que la gent del poble, la gent d'Estamariu, de Bescaran i de la comarca tinguin un espai on poder, els que són artistes, els que són actors, els que són pintors o els que són literaris, doncs tenen un espai on poder ensenyar allò que fan, no? Al Festimariu sempre pensem que primer és la gent de casa per exposar el que fa i que pugui tenir aquest ampli públic que ens ve a visitar, i en aquest sentit, doncs, amb totes aquestes disciplines, sempre comptem amb els actors doncs, de casa, no?
1: Les parades de la mostra gastronòmica també ocuparan una part de la plaça Major, i a banda s'ha tornat a organitzar un tast guiat de formatges dirigit per Aleix Soler i comptant amb la col·laboració de la Fira de Formatges Artesans del Pirineu de la Seu d'Urgell. A més, com a novetat, l'enòleg Bernat Feliu proposarà un maridatge entre aquest producte i el Vicadino de Vinyes d'Estamariu, i produït en una finca situada a 1.365 metres d'alçada. Per participar en el tast de formatges cal adquirir l'entrada també a través de la plataforma Code Tickets. D'altra banda, l'àmbit de les lletres es poden iniciarà encara més en aquesta edició del Festimariu, amb l'organització per primer cop d'un recital de poesia catalana i occitana. Hi prendran part Ramon Besora, Meritxell Nus, Eva Barasa, Marco Mastrocola i Eloi Planes, amb l'acompanyament musical de la violinista Núria Llobet. L'acte es durà a terme dissabte, dia 12, a les 5 de la tarda a l'església de Santa Cecília. De fet, la primera activitat del certamen és d'enguany la presentació del llibre Bajo el mismo cielo, de Paco Boya, secretari general del repte demogràfic dins del Ministeri per la Transició Ecològica i exsíndic d'Aran. Aquesta tindrà lloc a les 6 de la tarda i servirà per estrenar la biblioteca de Casa Parramon en aquest nou espai. També es farà diumenge 13 a 4:45 una sessió de contacontes de la col·lecció Passats Diversos de l'editorial Pagès. L'activitat inclou un taller infantil i tot plegat anirà a càrrec d'Anna Bonet, una de les autores d'aquests llibres. Pel que fa a les propostes de descoberta de la natura, en aquesta quarta edició del Festimariu s'incorpora una sortida ornitològica guiada per part de Jordi Dalmau d'Auvèrria. que sortirà des del portal es dissabte 12 a les 10 del matí. En aquest punt també començarà diumenge a la mateixa hora el bany de bosc dirigit per Teresa Ruiz d'Àrnica Centre. Per participar-hi en aquestes dues activitats cal adquirir entrada a través de la plataforma Code Tickets. D'altra banda, també en el marc del Festí Mariu es podrà conèixer l'església de Sant Vicenç de la mà de la visita guiada de l'historiador i escriptor Albert Villaró. Finalment, per al públic familiar s'ofereix com a novetat un taller participatiu d'origami on es faran ocells de paper. Aquest anirà a càrrec del taller Tartera i es durà a terme dissabte a 6:15 a la zona del jardí de l'espai Joan Planes.
5: I també informativa a Ràdio Seu.
1: I ara sí, també en l'apartat de Pirineu, els bombers de la Generalitat continuen treballant en l'incendi d'alta muntanya a Senet, a l'Alta Ribagorça, en l'espera de veure com es comporta una tempesta prevista sobre la zona aquest migdia. Al llarg del cap de setmana s'ha generat un pirocúmul que ha revifat les flames, tot coincidint amb alguns episodis de vent. Segons han explicat fons dels bombers, es preveu una tempesta al migdia i estaran atents de com evoluciona. En cas que es confirmi la pluja, en aquell moment es retiraran tots els efectius per comprovar si aquesta aigua ajuda a apagar les flames o, ben al contrari, estira l'incendi. La prioritat segueix sent evitar que el foc s'escampi cap a la vall de Boí. Fins ara l'incendi ha afectat 71 hectàrees de terreny forestal, de les quals 30 són dins la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici. Els bombers hi han treballat durant tota la jornada diumenge amb mitjans aeris, 3 helicòpters i un hidroavió, atesa la complicada orografia del terreny.
5: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
7: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
1: Una dona de 74 anys ha mort i 4 persones més han resultat ferides de diversa consideració en un accident de trànsit que ha tingut lloc aquest dissabte a la tarda a la carretera andorrana CG2 a la parròquia d'Encamp. Segons van informar l'Agència de Mobilitat i la Policia Andorrana, passades les 6 de la tarda, 3 vehicles van xocar frontalment i de manera aparatosa a la zona de Bartra, just abans dels túnels que hi ha vora l'edifici de Ràdio Andorra. En el moment dels fets estava caient un xàfec en aquest indret i també a d'altres punts del Principat. 2 dels automòbils implicats tenen matrícula andorrana i l'altre era amb placa francesa. Alguns mitjans andorrans han detallat que, presumptament, i segons testimonis presencials, un dels cotxes estava avançant un bus de línia regular quan es va produir el xoc. El conductor hauria perdut el control del cotxe en aquell moment i hauria provocat la topada múltiple. En aquest sentit, en les hores posteriors, s'ha obert una investigació a nivell judicial per esclarir les causes de l'accident. El sinistre va obligar a tallar el trànsit a la CG2. Els serveis d'emergència van trobar en estat molt greu una de les víctimes, la van intentar reanimar i la van traslladar a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell, però finalment no li van poder salvar la vida. Al lloc de l'accident hi van treballar 5 dotacions dels bombers d'Andorra, 2 ambulàncies del SUM i efectius de la policia i del servei de circulació.
5: Pirineu.
1: El govern francès ha anunciat aquest divendres que posa en marxa un reforç dels controls als punts fronterers amb l'estat espanyol, als Pirineus, com a conseqüència de la invasió de Ceuta per part de desenes de milers d'extracomunitaris, principalment del Marroc, que han assaltat les tanques d'aquella frontera per entrar il·legalment en territori de la Unió Europea. Aquest enduriment dels controls afecta zones com la Cerdanya, principalment el pas entre Puigcerdà i la Guingueta d'Ix, la Vall d'Aran, on hi ha els punts fronterers de l'Es i del Portillon, o el Ripollès amb el Coll d'Ares. I ja a l'extrem oriental de Catalunya, els diversos passos existents a l'Alt Empordà, com per exemple els de la Jonquera, Portbou, Maçanet de Cabrenys o el Coll de Banyuls. A la Catalunya Nord, la policia ha mobilitzat 170 agents, a més de drons i avions, per controlar des de l'aire possibles moviments d'immigrants il·legals que pretenguin entrar a França. Així ho ha anunciat aquest divendres el prefecte dels Pirineus Orientals, Pierre Renaud de la Motte, en una atenció als mitjans des de Boló. El representant estatal ha dit que la mesura es pren per ordre del Ministeri de l'Interior. Renaud ha matisat que a curt termini no hi ha cap impacte migratori per a Europa ni per a França, però subratlla que el reforç dels controls als Pirineus és necessari per anticipar-se a qualsevol derivada de cara a les setmanes i mesos vinents després de constatar que l'estat espanyol té problemes per controlar correctament les fronteres extracomunitàries, especialment a Ceuta i a moltes de les zones del litoral més pròximes al nord d'Àfrica, incloent les Illes Balears i les Canàries.
5: L'actualitat informativa de la Seu i el Pirineu.
1: El Museu de la Conca Dellà, a Isona, ofereix actualment una exposició sobre Lluís Ferrer i Condal, nascut l'any 1914 i mort l'any 2011. Un metge de professió i paleontòleg d'afició que al llarg de la seva vida va aplegar una extraordinària col·lecció de fòssils de jaciments catalans i d'arreu del món, obtinguts per intercanvis amb d'altres aficionats o museus. Ara fa 2 anys, la família de Ferrer va fer la donació d'aquest llegat, que consta de més de 5.000 peces fòssils, a l'equipament d'Isona, que és qui el custodia. Les restes abasten un rang de temps de gairebé 500 milions d'anys. Ferrer Condal va fer algunes troballes excepcionals que es mostren ara per a tothom, que durant la seva vida va tenir exposats a casa seva, a la Fuliola, a l'Urgell. L'exposició es titula Lluís Ferrer i Condal, la singular història d'una col·lecció de fòssils feta per un metge rural. La mostra contextualitza la tasca que va fer en el marc dels anys de la postguerra, 1940 i 1960, quan la paleontologia a l'estat espanyol encara estava a les beceroles. Ferrer Condal va exercir de metge a Salàs de Pallars i a Tírvia, abans d'establir-se a Fuliola. D'ell se'n explica que escollia els seus destins en funció de la possibilitat de recollir fòssils. Àngel Galobart, director del Museu d'Isona, ha explicat a la CNN que la seva col·lecció de fòssils té un alt valor científic i patrimonial per la seva amplitud cronològica i diversitat geogràfica, i evidencia una clara voluntat de conservació i de difusió. Ens explica Àngel Galobart.
8: El nostre compromís és fer una exposició temporal itinerant que posi en relleu la persona, que al final és un metge rural, però que té una afició molt gran, no? Llavors hi ha moments que treballa com... Bueno, durant el dia treballa com a metge, però amb l'afició doncs arriba a fer una col·lecció de fòssils espectacular, no? A més, aquesta persona arriba a fer uns estudis científics i les peces que treu, que són molt rellevants, doncs algunes tenen fins i tot ressò internacional, no? I aquí posem un parell d'exemples, no? Per una banda posem l'exemple del que nosaltres diem la ploma viatgera, no? Ell és el primer que troba una ploma d'ocell fòssil de fa 125 milions d'anys a la Pedrera, i aquesta ploma viatja fins a Londres i l'arriba a veure amb una recepció el que era en aquell moment el marit de la reina d'Anglaterra, el príncep d'Edimburg. I des del Museu d'Història Natural de Londres ens envien una carta d'agraïment, que l'hem posat també aquí a l'exposició, doncs per haver mostrat, per haver deixat aquesta peça a Londres.
1: La majoria de fòssils recopilats en aquesta col·lecció, 2.324, són dels Països Catalans, però també se'n conserven 256 de la resta de la península, 277 dels Estats Units, 150 de França, 42 d'Alemanya i 65 de Bèlgica. Es van recollir de 377 jaciments i de 26 països diferents. D'entre tots els fòssils, Àngel Galobart en destaca dos excepcionals. Ho escoltàvem, el primer fòssil de ploma trobat a Catalunya i un esquelet d'una petita granota. La peça, en aquest cas, es va mostrar a l'expert Walter Krohn, que en va reconèixer la naturalesa i en va impulsar la presentació al 11è Congrés d'Ornitologia de Basilea. La mostra destaca la persistència que tenia l'homenatjat. Feia visites constants a jaciments propers als municipis on exercia la seva tasca com a metge rural, cosa que li va permetre recuperar fòssils de gran qualitat. D'altra banda, l'escàs marc legal de la protecció del patrimoni que hi havia llavors li permetia fer aquestes prospeccions alhora que va introduir investigadors internacionals, en aquest cas dels Museus d'Història Natural de Londres o París, en jaciments com la Pedrera de Meià, on es va extreure molts fòssils que van anar a parar a aquests museus.
5: L'actualitat informativa de la Seu i el Pirineu.

0: I a l'agenda, com cada dia, destaquem la guia de les festes majors, aplecs, fires i mercats a l'Alt Urgell d'aquest any 2026, elaborada pel Consell Comarcal de l'Alt Urgell, també la guia d'activitats d'estiu a la Seu i a l'Alt Urgell per infants i joves a partir de 3 anys. Avui comencem ressò del darrer dia d'activitat a la Festa Major de Oliana. Avui, dilluns dia 3, a partir de 3:45, 8è concurs de botifarra. A les 7, sardanes amb la Copla Jovenívola de Bellpuig. I a les 10, brises espanyola, habaneres amb el grup Chateau i marinades amb Mariona Escoda. Serà a les piscines. També destaquem avui, dilluns dia 3, la projecció del film Ici et là-bas, aquí i allà, a Tuixén. Serà 9:45, una proposta que impulsa l'Ajuntament de Josa i Tuixén. I pel que fa a propostes aquests propers dies, dimarts, dia 4, a les 7 del vespre, a l'Espai Ermengol, joc descoberta al Centre Històric de la Seu, de la mà d'Espai Ermengol i el Pla Educatiu d'Entorn. També, en aquest cas, ja dimecres, dia 5, a les 7 del vespre, caminada, experiència, lluna plena, una sortida de 4,5 quilòmetres. Al punt de sortida de l'estació d'autobusos de la Seu, les places són limitades i impulsa l'àrea d'infància. També dimecres dia 5, a les 10 de la nit, a la plaça del Raval de Coll Nargó, xerrada amb Berta Rodoreda sobre la salut més enllà de l'absència de la malaltia. Recordar que del 6 al 8 d'agost es fa el Correllengua de Tragó, que el dia 7 comença la Festa Major de Toloriu i també al mateix dia comença la Festa Major d'Alinyà. Tota la informació a www.radioso.cat/agenda.
1: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.

0: Passen 6 minuts de 2:15 de migdia. A continuació, la previsió del temps amb l'home del temps de Ràdio Seu, amb Néstor Gómez.
1: Bon dia. Encetem aquesta primera setmana sencera del mes d'agost. Sí, ho fem parlant de calor. Calor intensa, però no extrema, la que hem de tenir durant els propers dies. Avui amb unes màximes que ja baixen respecte a la jornada d'ahir. Ahir recordem que aquí a la Seu vàrem arribar a la xifra dels 36 graus. Avui la xifra rondarà la xifra dels 33, 34 graus a tota estira. Tot això amb molt de sol durant el matí, però núvols que clarament aniran en augment. I és que aquesta tarda i sobretot aquest vespre han de passar dues línies de núvols que poden deixar ruixats i algunes tempestes. Atenció, perquè aquestes tempestes localment poden ser intenses i descarrega més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora. De tal manera que, com dèiem, aquesta tarda és quan s'espera més inestabilitat, sobretot a partir de les 4 de la tarda. Tot això amb un temps que de cara a demà tornarem a repetir una situació similar, si bé demà les temperatures es quedaran un pèl més curtes i sobretot el que tindrem de cara a demà és una menor probabilitat de precipitacions durant la tarda.
0: Amb la previsió del temps, a convidar un informatiu migdia de Ràdio Seu. Més informació a la nostra web, que és la vostra, radioseu.cat, també a les xarxes socials, els perfils de X, Facebook i Instagram.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: En els 750 menors que es calcula que queden a la zona i el govern local adverteix que no pot assumir aquesta situació. Mentrestant, el Marroc nega qualsevol responsabilitat i culpa les màfies i les xarxes socials de l'entrada de milers de persones dijous de la setmana passada.
1: Enviada especial a Ceuta, Cèlia Cernadas.
2: Bon dia, el Marroc no va dir res fins ahir al vespre i s'ha tret les puces de sobre, però als carrers de Ceuta molts apunten al govern veí com a responsable del que ha passat. Efectivament, els joves marroquins expliquen que el rumor que la frontera estava oberta els va arribar per xarxes socials i que la policia marroquina no els va aturar en cap moment. Ceuta alerta que el tema no està resolt, que queden a la ciutat entre 3.000 i 5.000 migrants, que de fet són molt visibles als carrers i a les platges, i que entre ells hi ha molts menors.
1: En el front polític, Europa vol recosir les ferides que ha obert la crisi. Avui sí, la presidenta de la Comissió Europea ha elogiat la resposta espanyola i marroquina i aplana el camí per a les dues reunions previstes sobre la qüestió.
0: Demà es trobaran telemàticament els ministres de l'Interior i d'aquí mitja hora estan convocats a Brussel·les els ambaixadors dels 27 davant la Unió Europea. Espanya ja marca perfil.
1: Madrid, Paula Brujats.
3: Si el govern espanyol escalfa la reunió, defensa la gestió que ha fet de la tragèdia i exigeix responsabilitat i solidaritat a la resta de socis europeus amb la que és la frontera sud d'Europa, el ministre Álvarez culpa Itàlia de liderar sense motius la crítica contra Espanya, mentre la ministra de Defensa nega que el CNI en sabés res i reclama al Marroc que aclareixi què ha passat.
4: Italia no es capaz de resolver esa situación, mucho menos como lo ha hecho España. Ya le gustaría a Italia resolver la situación en Lampedusa.
5: Le pido a Marruecos que llegue hasta el final y saber lo que ha ocurrido.
1: A Catalunya, pendents de l'incendi forestal de Sanet, a Vilaller, a l'Alta Ribagorça, que continua actiu des de divendres. El foc ja ha cremat més de 70 hectàrees al Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici.
0: Tot i la treva de la calor, el risc d'incendi continua molt elevat. No hi ha cap municipi en perill extrem, però 71 municipis de 12 comarques es mantenen al nivell 3 del Pla Alfa, el de perill molt alt d'incendi forestal. Una calor que Catalunya ha convertit el juliol en un dels mesos amb més mortalitat atribuïble a les altes temperatures. N'ha deixat 544 morts.
1: I en clau internacional, nous desmentiments a Donald Trump. L'Iran nega que hi hagi prevista cap represa de les negociacions per posar fi a la guerra.
0: I també des d'Israel es qüestionen algunes de les decisions de Trump. El govern de Netanyahu posa en dubte l'anunci del president nord-americà sobre un desarmament de Hamas. Tel Aviv assegura que el grup islamista es continua rearmant i reclutant nous membres.
1: I a la cultura, un dels noms del dia, Ariana Grande, que tres dies després de publicar nou disc, el 8è, ha anunciat que quan acabi la gira d'aquí a un mes es retirarà de la vida pública temporalment per l'escrutini interminable i continu per part del públic. I quan faltin 20 minuts per les 3, Ernest Macià, bon dia.
6: Bon dia.
1: A Esports, que acaba de manera precipitada la gira del Barça a Anglaterra perquè l'equip torna abans d'hora.
6: Sí, de fet, aquesta hora està parlant el tècnic Hansi Flick. L'equip torna d'aquí a poques hores cap a Catalunya perquè hi ha un rival, el d'aquesta tarda, el Preston, que no podrà jugar el partit perquè només té 10 jugadors disponibles. Per tant, el partit s'ha acabat suspenent, és un equip de la segona divisió anglesa, i el Barça, doncs, que no podrà jugar i haurà d'alterar la seva planificació.
1: 40 minuts mal comptats i els esports. I afegim ara la situació del trànsit pendents de l'AP7. Mariluz García, bon dia.
7: Hola, bon dia. Doncs amb novetats, perquè ja hi ha tots els carrils oberts aquí a l'AP7, a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, on recordem que un camió que transportava bigues de formigó ha topat aquest matí contra la mitjana de l'autopista. Algunes bigues han caigut a la calçada, al carril esquerre, a banda i banda, i diversos vehicles han punxat les rodes. Ara queden encara uns 15 quilòmetres de congestió entre Avinyonet del Penedès i Castellví de la Marca en direcció Tarragona i pràcticament normalitzada en direcció Barcelona-Girona. Queden també retencions a l'N340, a l'Arbús del Penedès i al Vendrell, a diversos trams en sentit sud, i a la C32, als túnels del Garraf, a Cubelles, també en direcció Tarragona. D'altra banda, també cua a la P7 de Martorell a Castellbisbal, direcció Girona, per un nou accident.
1: I atenció si demà heu d'agafar un avió, que aquesta mitjanit arrenca una vaga indefinida dels treballadors de Ground Force, l'empresa encarregada dels serveis d'assistència a terra de diverses aerolínies a l'aeroport del Prat. I ara, hi afegim el temps.
8: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Enric Agut, bon dia.
9: Hola, Marc, bon dia.
1: La calor sembla que ens dona una treva.
9: Una mica d'aiguament en fa molta, i sobretot el que fa és xafogó no només a la costa i al prelitoral, també és general, i a l'interior a Ponent també en noten. Ara mateix la temperatura de xafogó, la que combinem amb la temperatura i la humitat, és entre 35 i 41 graus a Catalunya, és a dir que l'ambient és molt humit, molt carregat, ja portem així uns dies, i és molt possible que seguim aquest dimarts i dimecres, perquè seguirà entrant aquest ventet, fuixet o moderat, procedent del

0: A banda de la temperatura, que ha baixat una mica, però igualment es manté la xafogó, parlem d'una tarda inestable. Arriba un front de ruixats i tempestes que descarregaran pluges aquesta tarda al Pirineu, Prepirineu, també al Terç Oest. Més tard també algun ruixat pot arribar a la Catalunya Central i els xàfecs, sovint, amb tempesta, algun d'ells podria deixar anar algun fenomen de temps violent, és a dir, pedra o ventades. Hi ha bastantes comarques sota avís d'intensitat de precipitació aquesta tarda, del Pirineu, Prepirineu, de Lleida, Catalunya Central i també Terres de l'Ebre. Demà al matí calma, però la tarda nous ruixats, en aquest cas demà s'esperen al Pirineu, prelitoral i Catalunya Central.
1: Doncs a partir d'ara ho diré bé, que no és que afluixi la calor. L'optimisme m'ha pogut, Enric, en qualsevol cas molta xafogó encara.
0: Aviam, ha baixat una mica la temperatura, sí que és veritat, vas bé, 1-2 graus, però com que tenim tanta humitat, bé, això també va molt a persones, eh?
1: Exacte. Gràcies, Enric, bon dia.
0: Fins ara.
2: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les 2:06. Ceuta està lluny de tornar a la normalitat 4 dies després de l'inici de la crisi. Malgrat que la immensa majoria dels migrants han tornat al Marroc, encara en queden entre 3.000 i 5.000, inclosos més de 750 menors, que el govern de la ciutat autònoma avisa que no se'n pot fer càrrec. Ceuta ha elevat avui els morts en l'episodi A88, per sobre de les xifres del govern espanyol, i molt lluny de la versió minimitzada dels fets que defensa el Marroc, que fins ahir a la nit no va trencar el seu silenci sobre la crisi. Les autoritats marroquines es descarreguen de qualsevol responsabilitat i apunten a les màfies i a les xarxes socials. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Sernadas, bon dia.
3: Bon dia. Des que va començar aquest episodi migratori excepcional, la batalla ha estat posar-li xifres. Quants migrants van creuant a Ceuta? 40.000, segons el Marroc. 50-60.000, deia fins ara les autoritats espanyoles. Avui el govern de Ceuta ha parlat de 80.000. 80.000 migrants a 80.000.
4: No puede darse por zanjado el asunto con el retorno voluntario de los que se han ido. Hay que tomar medidas para que esto no vuelva a repetirse y para que los ceutíes y el resto de los españoles y el resto de los europeos sientan que su frontera está segura y protegida.
1: Hem perdut la connexió, com ja es veia, amb la Cèlia Sernadas, que tan bon punt la recuperem, us l'oferirem. En qualsevol cas, pendents del que passa sobre el terreny amb aquests 3.000 i 5.000 migrants que es calcula que segueixen a la zona i aquests 750 menors on hi ha especial atenció perquè Ceuta ja ha dit que no hi pot fer front, el que fem ara és buscar el front polític, perquè d'aquí a pocs minuts es reuneixen a Brussel·les els ambaixadors dels 27 per abordar la tragèdia, mentre tothom es pregunta què va fallar i si se'n podia haver evitat. El Ministeri de l'Interior nega que el CNI els avisés d'un risc real a la frontera. El govern de Pedro Sánchez reclamarà en aquestes reunions d'avui i demà als estats europeus que siguin solidaris amb Ceuta i culpen Itàlia d'alimentar la demagògia. Madrid, Paula Bruixats, bon dia.
5: Sí, què tal? Bon dia. El govern espanyol es defensa, demana unitat als països europeus i ja prepara el terreny per a aquesta difícil reunió de demà dels ministres de l'Interior europeus. Responsabilitat, solidaritat i menys demagògia amb la frontera sud d'Europa és el que demanarà Espanya als 27. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha avisat avui a Itàlia que no està en condicions de donar lliçons.
6: El país que tiene el menor número de entradas en el Mediterráneo es España. El país que tiene el mayor número de entradas es Italia. Ahí tiene donde está la demagogia partidista y la eficacia y la responsabilidad. Ya le gustaría a Italia resolver la situación en Lampedusa como lo ha hecho España.
5: Álvarez, a Televisió Espanyola, ha evitat culpar el Marroc de la tragèdia, però ha estat molt més crítica la ministra de Defensa, Margarita Robles, i que ha apuntat al Marroc, demanen que aclareixin què ha passat i nega que els serveis d'intel·ligència espanyols tinguessin cap pista de l'arribada massiva, tot i que es va moure per les xarxes socials.
7: Los servicios de información que trabajan en interior, como los servicios de información que trabajan en defensa, en colaboración con los servicios de información de otros países, estamos todos trabajando. Le pido a Marruecos que llegue hasta el final en saber lo que ha ocurrido.
5: Una versió, però, que el Partit Popular posa en dubte, Miguel Tellado diu que és impensable.
8: Nosotros no podemos creernos que los servicios de inteligencia de nuestro país no tuviesen información de lo que estaba pasando. El gobierno no ha defendido como corresponde las fronteras de nuestro país.
5: El PP i Junts reclamen que el govern espanyol doni explicacions al Congrés i al Senat, mentre l'Audiència Nacional ha fet un primer pas per investigar la tragèdia. Ha demanat avui a la policia que investigui si l'acció va ser coordinada i organitzada per un grup criminal.
1: Gràcies, Paula. Bon dia.
5: Adéu, bon dia.
1: Bon Von der Leyen defensa que les autoritats espanyoles i marroquines han gestionat de forma eficient la crisi de Ceuta i celebra que hagin impedit que els migrants hagin entrat a la península. La presidenta de la Comissió Europea ha enviat una carta a Pedro Sánchez enmig de les crítiques que una majoria de socis europeus han fet de la política migratòria del president espanyol, Jordi Baró.
9: La presidenta de la Comissió Europea creu que la Unió Europea ha de fer més per protegir les fronteres externes i ofereix de nou ajuda a Espanya per reforçar els controls a Ceuta amb més agents de Frontex. El clima entre els socis europeus és de preocupació per la crisi. Liderats per Itàlia, 22 dels 27 països membres han assenyalat la política migratòria de Pedro Sánchez. El director del CIDOB, Pol Morillas, emmarca part de les crítiques en l'auge de l'extrema dreta. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
10: Hi ha unes forces creixentment presents a tots els països de dreta radical que fan de la qüestió migratòria el principal cavall de batalla, i una qüestió més conjuntural i és que bona part d'aquests països, a més, tenen eleccions properament.
9: Sobre el paper del Marroc, l'investigador del grup de recerca en migració de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, Lorenzo Gabrielli, defensa que no pot haver estat completament al marge de la crisi. Són declaracions a 3Cat Info.
11: Resulta molt difícil pensar que això es produeixi sense que el govern de Marroc pugui fer alguna cosa, no? per reduir la persona que arriben cap allí i després per el creuament de les fronteres.
9: Després de la reunió d'ambaixadors avui dels 27, els ministres de l'Interior discuteixen demà per videoconferència la crisi de Ceuta.
1: I quatre associacions de l'àmbit judicial i de la defensa dels drets humans reclamen en un manifest que la resposta a la crisi humanitària de Ceuta es basi en el respecte a l'estat de dret i als drets humans. Què diu aquest manifest, Toni Fortesa?
12: Doncs defensen que el control de les fronteres és una competència legítima de l'Estat, però que s'ha d'exercir amb respecte per la vida i la dignitat de les persones. Edmundo González, portaveu de jutgesses i jutges per la democràcia, denuncia l'ús polític que, diu, s'està fent d'aquesta crisi humanitària.
13: Se está utilizando políticamente con una finalidad espuria, ¿no? La de tratar de fomentar el odio, la xenofobia. Si somos un país que somos capaces de atender a 100 millones de personas como turistas, tendríamos que ser también capaces de afrontar una crisis como la que se ha vivido y poder resolver el asunto con respeto a los derechos y a la integridad de las personas que han entrado.
12: El manifest també expressa el condol per les víctimes i la solidaritat amb la ciutadania de Ceuta i Melilla. El document l'han signat magistrats europeus per la democràcia i les llibertats, jutgesses i jutges per la democràcia, la Unió Progressista Fiscals i l'Associació Pro Drets Humans d'Espanya.
1: D'altra banda, Ceuta ha xifrat en 862 els menors acollits a la ciutat, però la seva capacitat ordinària d'acollida és de 29. S'ha activat algun protocol estatal per redistribuir aquestes persones?
12: De moment encara no s'ha activat cap protocol que permetria a altres comunitats acollir part d'aquests menors. Fons del Departament d'Afers Socials de la Generalitat asseguren que donen suport al que indiqui el govern espanyol en aquest afer.

0: Estàvem pendents de recuperar la connexió amb la Cèlia Sarnadas des de Ceuta. Cèlia, bon dia.
1: Bon dia, Marc. Doncs mira, us estava explicant que, en realitat, una de les batalles des que va començar aquest episodi migratori excepcional ha estat posar-li xifres. Les xifres no han coincidit. Ha estat un continu amunt i avall amb xifres de diferents administracions. Per exemple, quants migrants van acabar creuant Ceuta? Van ser 40.000, segons va dir ahir el Marroc. 50 o 60.000 estimaven fins ara les autoritats espanyoles i avui el govern de Ceuta ha parlat de 80.000, o sigui, 80.000 migrants en una ciutat de 80.000 veïns. El mateix ha passat amb els morts. La xifra ha anat pujant aquests dies a mesura que la Guàrdia Civil treia cadàvers del fons del mar, un recompte macabre que el Ministeri de l'Interior va xifrar amb 67 morts, mentre els mitjans locals i la Guàrdia Civil ja en parlava d'un centenar. Doncs bé, avui ha estat el govern de Ceuta qui ha dit que hi ha 86 cossos a la morgue, totalment saturada, per cert. I malgrat que milers de marroquins efectivament han tornat, han fet el camí invers des del Tarajal cap al Marroc des de dissabte, queden encara entre 3.000 i 5.000 migrants aquí a Ceuta, segons també s'ha dit avui. Per això, el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, del PP, alerta que la situació no està tancada.
2: Lógicamente, no puede darse por zanjado el asunto con el retorno voluntario de los que se han ido. Hay que tomar medidas para que esto no vuelva a repetirse y para que los ceutíes y el resto de los españoles y el resto de los europeos sientan que su frontera està segura i protegida.
1: Aparentment, això sí, Ceuta ha tornat a la normalitat. Les botigues estan obertes, però falten molts productes encara, els restaurants en marxa i la gent de nou al carrer. Però aquí i allà es veuen els grups de joves marroquins que queden a les platges, entre els blocs de formigó dels espigons, a les cues de repartiment de menjar de l'ONG musulmana Luna Blanca, i també hi ha centenars de subsaharians de molts països d'Àfrica, Txad, Sudan, Mali, tots retinguts en una platja. Capítol a banda són els menors, com dèieu, com aquest, en qui em vaig trobar al voltant de la nau industrial del Tarajal, que s'ha habilitat com a centre d'internament provisional.
3: ¿Ves qué salte extender? Dice que ha venido por la costa, por la misma playa. Es que este nuevo ya va a ver... Dice que están esperando que le lleven al centro menores, hasta que le faciliten los documentos y eso. Dice que están llenos y están esperando, que le han dicho que esperen hasta que haya una solución para eso.
1: Efectivament, jo he vist aquests dies molts nens petits, entre 13 i 14 anys, sols, vagarejant pel carrer i demanant ajuda. Ceuta insisteix que no té recurs per tots ells.
0: És el testimoni en primera persona de la nostra companya, l'enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnadas. Gràcies, Cèlia, bon dia.
1: Adeu, bon dia.
0: A Catalunya continua actiu l'incendi forestal de Sanet, al terme de Vilaller, a l'Alta Ribagorça, que crema des de divendres a la tarda. Els bombers ja assumeixen que l'extinció s'allargarà diversos dies, ja que el foc continua cremant en una zona d'alta muntanya molt abrupta i inaccessible, la vall de Boí, Pau Rovira.
4: Ara mateix una vintena d'efectius helitransportats i quatre mitjans aeris treballen per impedir que l'incendi superi els barrancs propers, el riu Noguera Ribagorçana i les pastures properes aquí a la vall de Boí. Els equips terrestres continuen, però, sense poder actuar a primera línia perquè les descàrregues d'aigua podrien provocar rodolament. El foc afecta provisionalment 71 hectàrees, repartides entre un focus principal de 32 i un de secundari de 39, que ha tornat a créixer després de generar-se un nou pirocúmul. Precisament, ara tothom està a l'expectativa de la tempesta prevista per aquesta tarda. És l'alcaldessa de Vilaller, Maria José Herta.
5: Tan difícil accés, ara estan continuant amb el que és la part aèria i no sabem si durant el dia amb aquestes altes temperatures tornaria a reduir. Està complicat. Ara s'han d'esperar que plogui.
4: Els agents rurals mantenen l'hipòtesi que va ser provocat per un llamp, tot i que encara s'investiguen les causes d'un foc que té un potencial d'incendi de 2.700 hectàrees i que ja es preveu que durarà dies. I també a la Vall d'Aran, a l'espera de les pluges de la tarda, continua actiu l'incendi que també des de divendres crema l'entorn del Tuc de Montipus. A les tasques d'extinció s'hi ha sumat un helicòpter d'Andorra.
0: I en paral·lel a l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça, que és el principal focus actiu ara mateix, el risc a la resta de Catalunya ha disminuït i, a diferència de la setmana passada, no hi ha cap municipi en situació de perill extrem, Laura Cugat.
6: La millora de les condicions meteorològiques ha permès desactivar el nivell 4 del Pla Alfa i reobrir els 4 espais naturals que es mantenien tancats. La Baronia de Rialp, el Montsec de Rúbies, el Montsec d'Ares i la Ribera Salada. Tot i aquest respir, 71 municipis se situen en el nivell 3 per perill molt alt, situat sobretot a les comarques del Pallars Jussà, la Noguera i el Solsonès. Els agents rurals demanen no abaixar la guàrdia i que s'eviti qualsevol activitat que pugui provocar un incendi. Per contra, l'altra cara de la moneda és l'arribada de tempestes. Protecció Civil demana molta prudència davant la prealerta del Pla Inuncat per intensitat de pluja a diverses comarques i alerta de no apropar-se a rius, rieres ni barrancs.
0: I a escala europea preocupa especialment l'incendi que crema a pocs quilòmetres d'Atenes, la capital grega, i que ha arrasat prop de 10.000 hectàrees a la zona del golf de Corint, Laura.
6: Gràcies a una millora de les condicions del vent, tancs d'aigua i una vintena d'avions han pogut enlairar-se aquesta passada matinada per donar suport als més de 400 bombers que treballen des de terra en aquest i altres focus repartits a les regions de Beòcia i Làtica. Tot plegat l'endemà que dos pilots d'helicòpter morissin en xocar en ple vol mentre participaven en les tasques d'extinció. Per aquest dilluns s'han decretat noves evacuacions i el nivell d'alerta continua molt elevat a tot el país. En paral·lel, ahir la tarda es va declarar un incendi al sud de Carcassonne, a França, que es va controlar ahir mateix i que va obligar a tallar una autopista i evacuar un centenar de veïns.
0: Catalunya ha registrat 544 morts al juliol que es podrien atribuir a l'efecte de les altes temperatures, segons recull el sistema de monitorització de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III. És el doble que l'any passat. És la xifra més alta de totes les comunitats autònomes i duplica la d'Andalusia, que és la segona amb més mortalitat aquest juliol, Manel Laborda.
7: A Espanya s'han comptabilitzat 2.026 morts al juliol que podrien tenir relació amb la calor extrema vinculada a diferents patologies. Les 2.000 defuncions del mes passat a Espanya suposen pràcticament doblar la xifra del juliol de l'any passat. Aquest registre va començar a fer estadístiques el 2015 i la xifra d'aquest juliol només la supera la del juliol del 2022. La majoria de les víctimes tenien més de 65 anys i el 60% eren dones.
0: Amb la calor, evidentment, busquem refugiar-nos en l'aigua, però malauradament hi ha una altra cara d'aquesta moneda. 6 de cada 10 menors ofegats a Catalunya entre el 2019 i el 2023 tenien menys de 5 anys i més de la meitat eren de nacionalitat estrangera. Són dades d'un estudi pioner de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya, que demostra una relació directa dels sinistres amb desigualtats socials i econòmiques. Una vinculació que confirmen entitats del tercer sector, com ara el Casal d'Infants del Raval, Miquel Jarque.
8: L'estudi de l'Institut de Medicina Legal demana més accés a aquests infants, per exemple, a cursos de natació o de prevenció. Ho ha explicat Eneko Barberia, director de l'Institut de Medicina Legal, en declaracions a aquesta emissora.
9: Un número més rellevant de casos precisament és el de 0 a 5, no? Que una cosa que també es va sobtar. I el que més es va sobtar és que el 56% dels morts eren nacionalitat estrangera. I tot i que alguns d'aquests podrien ser estàncies temporals, no? Per exemple, turisme, també és veritat que gran part de la nacionalitat estrangera eren de nacionalitat marroquina.
8: També declaracions per al matí a Catalunya a migdia, la directora del Casal d'Infants del Raval confirma que els monitors detecten que la majoria de criatures no saben nadar.
10: I és un tema recurrent, de conversa, que per ells és una activitat de risc. En quant que aquests infants no tenen aquestes habilitats motrius, no? Van a la platja i les educadores, amb tota la intencionalitat, fan jocs de flotar i no tenen, no, aquesta familiaritat, s'enfonsen.
8: L'ofegament infantil és una de les principals causes de mort en la població infantil. L'estudi que s'ha publicat a la revista espanyola de Medicina Legal reclama més coordinació entre administracions, el sistema sanitari i centres educatius per conscienciar i oferir més recursos.
0: Doncs bé, l'Ajuntament de Tarragona ha instal·lat 10 nous cartells per advertir de la prohibició de saltar de les roques al mar. La mesura forma part de la campanya de sensibilització impulsada després de la mort dels 3 menors a la platja de la Rabassada al juny. Tarragona, Ricard Buigas.
11: Als cartells s'hi pot llegir: atenció, zona de roques, prohibit saltar. El missatge està escrit en català, castellà, anglès i francès. El regidor de Medi Ambient, Guillermo García, reitera que les platges són segures.
12: Totes les zones de roques està prohibit llançar-se des d'elles i fer un ús responsable a les nostres platges, que si seguim les indicacions que ens marca, en aquest cas, la Creu Roja, podem gaudir d'un bany completament segur.
11: La mesura s'afegeix a la vigilància amb drons que està fent la Guàrdia Urbana a les zones de roques. Saltar des d'una àrea prohibida està sancionat amb 100 euros.
0: Pràcticament les 2:23 minuts, una pausa i ampliem el focus.
13: Catalunya migdia.
14: Aquest estiu us convidem a fer un tast doble
13: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical amb Empar Moliner.
14: El Tast Vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
13: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical a Catalunya Ràdio.
14: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
15: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
16: Com més calor fa,
17: més fresca et fem la tarda.
16: Les millors tardes d'estiu
17: són les que es passen en bona companyia.
18: La tarda de Catalunya Ràdio.
16: Tu, deixa't sorprendre.
18: De 4 a 7, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
17: A l'estiu, les tardes són per gaudir.
18: Catalunya migdia.
0: 2:24. L'Iran nega haver reprès les converses amb els Estats Units per acabar amb la guerra, contradiu així Donald Trump, que havia anunciat noves negociacions per aquesta tarda, tot i que sense detallar on es farien ni amb quins interlocutors, Marc Camps.
19: Sí, el president nord-americà tenia planejats atacs massius contra l'Iran, segons les seves paraules, el més gran des de la Segona Guerra Mundial. Però com ja ha fet en altres ocasions, s'ha fet enrere per obrir un diàleg amb Teheran. A més, ha dit que s'arribarà a un acord aviat, tot i que des del ministre d'Afers Estrangers de l'Iran l'han tornat a desacreditar.
20: L'acord és imminent pel que fa a l'estret d'Hormuz i també, en última instància, sobre la desnuclearització.
21: Actualment no estem negociant amb els Estats Units. Les nostres negociacions són a Oman per garantir el pas a través de l'estret d'Hormuz.
19: L'Iran controla únicament la ruta per l'estret, clau per al comerç mundial del petroli i el gas, un fet que molesta Oman. En cap cas, però, les negociacions entre els dos països suposarien la reobertura total d'Hormuz. Malgrat aquesta situació confusa, la decisió de Trump de suspendre els atacs ha fet caure el preu del petroli a l'entorn d'un 4% fins als $83 al barril de Brent.
0: I des d'Israel han expressat la seva inquietud als Estats Units per l'anunci de desarmament de Hamas, declarat per Donald Trump fa 4 dies. Fins aquest dilluns Tel Aviv no s'havia pronunciat de manera oficial sobre la qüestió. Han desmentit també les declaracions de Trump, que va assegurar que Israel es mostrava satisfet amb la decisió del grup islamista.
19: Sí, aquest matí l'oficina del primer ministre, Benjamin Netanyahu, ha dit que no confia en Hamas perquè, segons la intel·ligència israeliana, s'estaria rearmant i reclutant nous membres. Tot i això, els últims dies el govern israelià ja havia filtrat a la premsa que considerava inacceptables algunes parts de l'acord de pau, com la retirada de les seves tropes de la franja, on, recordem, controla el 70% del territori. Els gazians, per la seva banda, també es mostren escèptics.

0: 3 minuts i mig i arribarem a 2:45 de la tarda. La Fiscalia Anticorrupció investiga la concessió d'ajudes de la Generalitat a joves extutelats per la DGAIA. Ho fa després que l'Oficina Antifrau de Catalunya l'advertís de suposades irregularitats en les empreses encarregades del seguiment d'aquestes prestacions econòmiques arran de les denúncies que els van fer arribar un educador social, Miquel.
1: El treballador va denunciar possibles desajustos en les ajudes que gestionaven conjuntament la Fundació Mercè Fontanilles i la Fundació de Resilis. En l'informe de conclusions que ha enviat a la Fiscalia, Antifrau descarta indicis de delicte a la gestió de les prestacions econòmiques. A banda d'això, la Fiscalia Anticorrupció també ha obert diligències per aclarir la possible existència de places fantasma en el procés d'acollida de joves extutelats per part de la DGAIA. En aquest segon cas es tracta de recursos habitacionals pagats per l'administració, però que no consta que es fessin servir.
0: La Generalitat redissenya 170 tràmits administratius per reduir els entrebancs burocràtics i les hores que hi destinen els ciutadans. Ho fa a través del programa Catgirem, que impulsa amb un pressupost de més d'11 milions d'euros la digitalització de formularis i l'aplicació d'intel·ligència artificial en les gestions. Txell Vallespí, bon dia.
2: Bon dia.
0: Repassem algun dels canvis.
2: Som-hi. La nova app a la borsa de docents permet accelerar la cobertura de les baixes. A l'hora de comunicar també les parelles de fets a la justícia també hi ha canvis. I és que ja només cal que un membre ompli la documentació i l'altre l'accepti. I pel que fa a la sanitat, per exemple, ja es pot donar el consentiment per una operació a través de La Meva Salut sense haver d'anar presencialment al centre o a l'hospital, com ja han fet 6.000 persones. Sandra Galvés, anestesiòloga de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
3: És un procés en el que el pacient guanya la tranquil·litat de tenir el document i el professional guanyem el fet de que saps que el pacient el té el document i ja se'l llegirà.
2: El govern ha reformat 170 dels 2.500 tràmits administratius que té ara mateix vigents, un canvi que, segons apunta, ha estalviat als ciutadans més de 6 milions d'hores en gestions. Albert Dalmau és el conseller de la presidència.
4: Un excés de burocràcia i un excés, no, de llenguatge complicat, de normes que costa d'entendre, generen errors tant pels ciutadans com per la pròpia administració, i en aquest sentit hem iniciat doncs tot aquest programa, que és el que Catgirem, amb l'objectiu d'anar avançant en aquesta simplificació de tràmits en diferents àmbits.
2: De cara a finals del 2028 es preveu que s'hagin simplificat 40 tràmits més.
0: I els robatoris de cable de coure en infraestructures ferroviàries s'han duplicat aquest any respecte del mateix període de l'any passat i són 12 vegades més que ara fa 5 anys, Toni.
5: Segons dades de DIFS, durant el primer semestre s'han registrat 152 robatoris, el doble que en el mateix període de l'any passat, uns fets que han provocat incidències constants a la xarxa de Rodalies. Els robatoris de coure, però, no afecten només les infraestructures ferroviàries, també afecten altres espais, com ara obres en construcció i subestacions elèctriques. La directora del Gremi de Recuperació de Catalunya, Victòria Ferrer Maimó, denuncia al matí de Catalunya Ràdio que quan es clausura un punt il·legal de compra de coure robat, poc després se n'obre un altre.
6: Si que s'han tancat, se'n van tancant, però igual que es tanquen, se n'obren. També hi ha moltes vegades que aquests lladres el que fan és que el material no es queda a Catalunya ni tan sols a l'estat espanyol, perquè molts d'aquests grups són grups organitzats d'altres països d'Europa i el que fan és un transport directe en els seus països d'origen.
0: Què ha provocat aquest augment tan important de robatoris de coure?
5: Perquè en els últims darrers anys ha augmentat moltíssim la demanda d'aquest material. Xavier Brun, gestor de fons d'inversió i especialitzat en matèries primeres, explica els motius d'aquest augment exponencial.
7: Si mirem totes les energies renovables, necessitem molt més cable, perquè està dalt de tota una muntanya, però també els cotxes elèctrics, que tenen 80 quilos de coure respecte als 15 de combustió interna. O inclús la intel·ligència artificial, que encara que no ho sembli, el coure necessita, o és la base de la intel·ligència artificial.
5: El coure s'ha triplicat de preu en els últims 10 anys i aquest 2026 es manté per sobre dels 12.000 euros la tona.
0: Hem sentit els senyals horaris de 2:45 de la tarda. 60 persones han mort en accidents laborals durant la primera meitat de l'any a Catalunya. Són 11 més que en el mateix període de l'any passat. La majoria, 43, són persones que han perdut la vida en accidents durant la jornada laboral, però les que més han augmentat són les víctimes d'accidents in itinere. Jordi Canal.
8: Les persones que han mort anant o tornant de la feina han passat de 10 la primera meitat del 2025 a 17 aquest 2026, segons les dades de l'Observatori del Treball i el Model Productiu. Carles Pérez Espona, tècnic assessor de Comissions Obreres en Salut Laboral, atribueix l'augment d'aquests morts a la dependència que molts treballadors tenen del cotxe i a les deficiències del transport públic i les carreteres.
9: El que tenim és un problema, primera, estructural de país, en certa manera, per tot el que són les comunicacions d'aquest país i tot el que són les xarxes públiques i com ens estan funcionant a dia d'avui el transport públic, i una dependència excessiva del cotxe per desplaçaments i per tipologia

0: També han crescut els accidents greus i lleus, tant els ocorreguts durant la jornada laboral com els que han passat en els desplaçaments. Els únics que han baixat lleugerament són els accidents sense baixa. Comissions Obreres es queixa de les mancances del model actual de prevenció d'accidents i demana un pla de xoc per abordar la problemàtica de la sinistralitat.
1: Doncs bé, a Lleida, l'Ajuntament obre aquesta nit un segon pavelló amb 160 places per acollir les persones sense sostre que es concentren al voltant del recinte firal a l'espera de poder treballar la campanya de la fruita. Són més anys, més que anys anteriors, i l'entitat Fruita amb Justícia Social parla de manca de previsió de les administracions. Lleida, Estela Busoms.
2: El pavelló 4 ja està ple de lliteres a l'espera que aquesta nit hi puguin entrar els primers 100 usuaris. Demà s'obrirà per a 60 més i podran dormir, sopar i esmorzar fins al 17 d'agost. Les noves places se sumen al centenar que ja hi havia fins ara i que s'han hagut d'ampliar de forma excepcional davant la gran quantitat de persones que dormen al ras en aquesta zona, amb un pic que va arribar a 240 homes a mitjans de juliol. El tinent d'alcaldia d'Acció Social, Carlos Enjuanes, admet que no poden obligar ningú a allotjar-se al pavelló, però espera que el pla de xoc sigui efectiu.
3: No es permetrà, la idea és permetre o limitar molt la pernoctació fora de pavelló per evitar que es torni a generar una acumulació de persones constant en un lloc, en un sol punt.
2: Des de Fruita amb Justícia Social, Llibert Reixac creu que l'ampliació arriba tard.
4: Nosaltres ja ho vam dir, que amb la regularització extraordinària, un cop la gent anés tenint les resolucions provisionals, el que farien és desplaçar-se a aquells llocs on poguessin aconseguir més ràpid feina. I això era previsible.
2: A hores d'ara, l'oficina de la Paeria ha atès més de 2.200 usuaris, el doble que l'any passat.
1: Ara són les 2:33. La cultura. Jennifer.

0: És la cantant nord-americana Ariana Grande, que es retirarà temporalment de la vida pública l'1 de setembre, quan acabi la seva gira. La decisió afecta també el musical que havia de protagonitzar l'any vinent, Sunday in the Park with George, programat a Londres, Marta Vives.
1: Sí, segons el seu representant, el motiu de la decisió és l'escrutini interminable i continu per part del públic. De fet, des de fa un temps, Grande ha estat al centre dels focus mediàtics i ha rebut nombrosos comentaris, molts dels quals fan referència al seu aspecte físic. A través de les xarxes socials, els usuaris han posat en dubte el seu estat de salut, especulant que pateix un trastorn de la conducta alimentària. Unes suposicions que s'han intensificat ara fa 3 dies amb la publicació del seu 8è i darrer disc, Petal, que l'ha tornat a situar a la palestra pública. Tot i que a finals d'any d'enguany s'estrenarà la pel·lícula Fucker in Law, amb Ben Stiller i Robert De Niro, el que ja ha anunciat que no protagonitzarà l'artista serà el musical de Sondheim, Sunday in the Park with George, prevista pel 2027 al Barbican Center de Londres. De moment, la companyia no ha dit qui la substituirà, però ha mostrat comprensió i suport a Ariana Grande a través de les xarxes socials.
2: Tu sigues yendo al cine. Sí, dime que vas al cine, por
3: favor. Claro, voy al cine.
2: No, es que mucha gente que ha dejado de ir al cine.
0: L'Atlàntida Mallorca Film Fest va tancar ahir la seva 16a edició, la més multitudinària de la seva història, amb 53.500 assistents. Ho va fer amb la projecció d'El Ser Querido, ara en sentíem el tràiler, i la presència dels seus protagonistes, Vicky Luengo i Javier Bardem. Entre els premiats a la gala de clausura destaquen Lionel, òpera prima de Carlos Saiz, com a millor pel·lícula, i Mala Bèstia, de Bàrbara Ferrer. Palma, Caterina Carmany.
4: Mala Bèstia, amb participació de Trescat, va ser una de les triomfadores de la nit amb aquest premi Dama Agustí Villaronga, una cinta que explica els traumes de l'adolescència en les dones. La millor pel·lícula per Lionel, que explica el viatge per carretera d'un pare i un fill, i l'estrena més esperada i més aclamada, El Ser Querido, de Rodrigo Sorogoyen. Javier Bardem i Victoria Luengo són els protagonistes d'aquesta pel·lícula i ens en parlaven així.
5: El mundo desde dentro, desde el oficio, sí está muy conectado con lo que hago. Esa parte era mucho más, no sé, iba a decir fácil, pero no era fácil, no es fácil, es como más cercana a lo que yo experimento cuando hago una película, ¿no?
6: Quan vaig rebre el guió i quan em van dir que seria el Javier Bardem el meu company, vaig sentir molta por perquè vaig pensar que seria molt difícil i ara et puc dir que m'ha semblat un rodatge facilíssim.
4: Explica la història d'un pare, director de cine, que contracta la seva filla com a actriu i a partir d'aquí surten tensions amagades.
0: El Festival de Cinema de la Terra Alta, l'Infecta, arriba enguany a la 10a edició. El certamen de vots fa balanç de la seva trajectòria amb la mirada posada en el futur. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
7: Aquest 10è aniversari ja s'ha fet notar en el curtmetratge inaugural que es roda anualment amb la participació dels veïns i veïnes. Úrsula Gut, codirectora del festival, juntament amb l'actor Ivan Massaguer, reflexiona sobre l'efemèride.
8: Jo crec que el més important és haver demostrat que des d'un territori lluny dels grans centres culturals també podem crear un festival que té ambició artística, que té capacitat de convocatòria i que projecta l'exterior. I personalment, el que més m'emociona és veure que Infecta ja no ens pertany, només als que el vam començar, que és dels veïns i veïnes, dels creadors, dels joves que hi han crescut i de tot el territori que l'ha fet possible.
7: La programació inclou la projecció de 87 curtmetratges en indrets singulars del poble, com ara unes vinyes, el carrer Major o la plaça de l'Església. I també preveu propostes culturals que volen posar en valor el poble de Bot i la comarca de la Terra Alta.
9: Being a teenager in 1981 was perhaps the last moment.
0: Potser molts de vosaltres esteu de vacances i us interessa el que explicarem ara, o esteu treballant i potser desconnectar també us va bé. La plataforma Disney Plus estrena aquest dijous The Shards, un thriller adolescent. És el títol destacat de la setmana a les plataformes de streaming, juntament amb Starline Point a Prime Video, Clàudia Roses.
10: The Shards, una sèrie dramàtica basada en l'aclamada novel·la de Brit Easton Ellis, que se'ns presenta com un thriller adolescent. Els protagonistes són un grup d'estudiants d'una escola d'elit que, enmig de dubtes d'identitat, sexe i gelosia, conviuen amb un assassí en sèrie que sembra el terror entre els més joves de la ciutat. Entre el repartiment hi ha noms com Igby Rigney i Homer Gerr. Una altra de les estrenes destacades és Sterling Point, una sèrie que combina drama, amor i misteri. La protagonista és Annie Jacobson, una noia de 17 anys que deixa enrere la seva vida a Nova York, en heretar una illa remota del Canadà. El que sembla un nou començament es converteix aviat en un viatge ple de descobriments inesperats, des d'aquest dimecres a Prime Video. Més estrenes a Apple TV, la quarta temporada de Ted Lasso, Futurama a Disney Plus i American Crossing a Filmin.
11: Controlar a un animal es privilegio de pocos que provoca alegría en muchos.
10: Perquè fa les pel·lícules d'estrena directa a les plataformes, aquest divendres arriba Carrera de Bèsties, de Prime Video, una distòpica pel·lícula d'acció brasilera marcada per un catastròfic desastre mediambiental. El mateix dia, l'última casa de Netflix, un thriller de terror sobre una família que queda tancada a casa seva sense explicació i han de conrear plantes per sobreviure.
0: Algunes de les imatges més icòniques dels anys 30 del segle passat als Estats Units conviuen amb fotografies de les migracions i conflictes d'avui en dues de les exposicions que proposa aquest any la Bienal de Fotografia Xavier Miseracs a Palafrugell, al Baix Empordà. Des d'aquesta setmana i fins l'octubre s'hi fan 11 exposicions diferents. Palafrugell, Fèlix Martín.
3: L'americana Dorothea Lange, que va morir el 1965, és una de les protagonistes de la 14a edició d'aquesta Bienal. La Biblioteca del Congrés dels Estats Units conserva més de 5.000 fotografies seves i a Palafrugell n'han portat una seixantena. Són imatges de la Gran Depressió, que dialoguen amb textos coetanis de l'obra de John Steinbeck, Els raïms de la ira. Fotografies que tampoc estan massa lluny de les que es poden veure en una altra mostra d'aquesta Bienal, dedicada al fotoperiodisme actual, com destaca la directora Maria Planes.
12: Vull dir que amb 100 anys de diferència s'estan tractant temes molt similars. Les migracions a causa del canvi climàtic, a causa de les crisis econòmiques. En el cas de la Dorothea Lange no hi ha tant conflicte, però sí que tenim, en el cas del fotoperiodisme que hi ha al costat, doncs, una secció dedicada als conflictes bèl·lics.
3: De les 11 exposicions de la Bienal Miseracs que es poden visitar a Palafrugell fins al dia 18 d'octubre, destaquen també les que es dediquen a l'obra de dos fotògrafs ja desapareguts, Sergio Larraín i Gabriel Quallador.
0: 20 minuts i seran les 3, això vol dir al Catalunya migdia, que és temps pels esports. Ernest Macià, bon dia.
13: Bon dia.
0: Pendents de la tornada abans d'hora del Barça.
13: Doncs sí, per segon any seguit, la gira del Barça sembla que s'ha complicat. I és que si l'any passat va ser l'incompliment econòmic del promotor que va endarrerir la gira del Barça a Japó sense poder jugar contra el Vissel Kobe al principi, enguany ha passat, doncs, una cosa encara més sorprenent, i és que el rival s'ha quedat sense prou jugadors per poder jugar per culpa de les lesions, i per tant el Barça, que avui havia de jugar amb el Preston, doncs se'n torna sense poder jugar aquest partit. Connectem amb Anglaterra amb el nostre company Ramon Salmurri. Ramon, bon dia.
14: Què tal, Ernest? Bona tarda.
13: Bona tarda. Parlat el tècnic del Barça fa poca estona, Hansi Flick.
14: Missatge clar i directe de Flick a Deco, el director esportiu del Barça. Ni fals nou ni alternatives. Cal un davanter centre.
15: We have to wait.
16: Hem d'esperar. Tinc total confiança en Deco, però hem de fer quelcom en la posició del nou. A l'espera també de veure què passa amb Ferran. Toca esperar.
15: And then we will see what happens.
14: Un Hansi Flick que renuncia al migcampista per suplir la baixa de Frenkie de Jong diu que Balde, que no ha entrenat avui, està bé, que els 8 campions del món han de demostrar que volen ser autèntics guanyadors, i queda clar que ha treballat a gust amb aquest estatge de pretemporada. I també queda molt clar quins són els jugadors que més l'han convençut. I apunta, Ernest, perquè hi ha 3 sí. futbolistes.
15: Prima... és a great talent.
16: Lebrima Tunkara és un gran talent. Orian Goren exactament igual. En Xavi va jugar a la posició de lateral contra el Birmingham, i als entrenaments pots veure el seu altíssim nivell i moltes més coses que estic veient durant aquestes 3 setmanes.
15: A lot of things more. So it's about that what I see, what I saw in the last 3 weeks.
13: Vol dir això, Ramon, que és seria versemblant veure que aquests jugadors tenen alguna opció de pujar o de tenir minuts al primer equip durant la temporada?
14: Bé, sí, sobretot en el cas de Xavi Aspar i també d'Orian Goren, que bàsicament tenint en compte la confecció de la plantilla, és evident que poden tenir algun espai, algun forat que poden aprofitar. Amb tot això, el Barça tanca aquest estatge de pretemporada, ho ha fet amb un partit d'entrenament, partit entre els propis futbolistes del Barça per suplir aquesta absència del Preston North End. L'equip marxa aquesta tarda a les 5 i a partir d'aquí 2 dies de festa, dijous, s'entrenarà en doble sessió. Per cert, que tot això demà serà el dia de la presentació de Jesse Bissibú com a nou futbolista del Barça.
13: Per situar el tema Ferran Torres, imagino que no hi ha cap novetat i que, per tant, tot plegat segueix encara pendent de la negociació que hi ha d'haver, no?, amb el jugador.
14: Bé, sí, sí, el Barça és a l'espera. El conjunt blaugrana no vol posar Ferran Torres al mercat, tot i que és conscient dels rumors que el situen o que el vinculen a prop del Paris Saint-Germain. El Barça vol renovar a Ferran Torres, això sí, no ho farà amb un sou o amb amb un contracte de primer davanter centre del Barça. Segurament hi haurà una millora contractual, o aquesta és la intenció del club blaugrana, que, recordem-ho, a més a més, haurà de pagar 8 milions d'euros al Manchester City si fa efectiva aquesta renovació. Això, a nivell econòmic, pel que sabem, no seria un problema pel club blaugrana, perquè aquests 8 milions d'euros quedarien diferits, amortitzats en els anys de contracte del futbolista.
13: Gràcies, Ramon.
14: Adéu-siau.
13: Això pel que fa al Barça. L'Espanyol va tancar dissabte ja la seva estada a Anglaterra amb un partit, doncs, amb molts de gols. Va ser un partit realment espectacular, però la veritat és que, doncs, davant del Middlesbrough, empat a 3, va ser el penúltim partit de la pretemporada. Ens encarem ja a l'inici de la Lliga, per tant, queden pocs dies. Estem a dia 3. Joan Fitó, la Lliga comença d'aquí a 15 dies.
16: Debut a l'Espanyol el 16 d'agost al camp de... a casa contra el Llevant. Dissabte van jugar el penúltim amistós d'aquesta pretemporada, empat a 3 contra el Middlesbrough anglès de la Championship. Un dels gols va ser de Marcos Fernández, davanter de 23 anys, i una de les revelacions Marcos Fernández d'aquesta pretemporada.
17: Al final es intentar pelear cada balón, intentar competir, y bueno, yo con mi estatura, con los centrales, pues tengo que buscarme un poco ahí la bichuela. Bueno, yo voy día a día, yo intentando mejorar, intentando hacerlo bien, y sin pensar, ya te he dicho, mucho más allá. Intentar hacer esta una buena semana, la semana que viene ya empieza la Liga, y día a día.
16: El treballarà uns dies a Barcelona. Dissabte, últim amistós, l'equip torna a viatjar a Anglaterra, jugarà a l'Espanyol contra el Coventry. Els anglesos van jugar la temporada passada a la Championship, enguany ho faran a la Premier després d'aconseguir l'ascens. Última prova abans de començar aquesta Lliga, encara amb molts fronts oberts al mercat, els blanquiblaus s'han de reforçar, ho explicava el Sergi Andreu la setmana passada. La prioritat, Ernest, és el central.
13: I pel que fa al Madrid, avui s'ha començat la penúltima setmana de pretemporada abans de debutar la Lliga dissabte, 20, una mica més tard que l'Espanyol, el dia 22 d'agost, i ho farà Josep Gay justament amb l'Espanyol, amb la tornada de 3 jugadors més als entrenaments.
18: Sí, Vinícius Júnior, Bernardo Silva i Brahim Díaz són els 3 últims jugadors que s'han incorporat avui a la disciplina del Madrid. A hores d'ara ja només falten 6 jugadors, Courtois, que tornarà en principi a finals d'aquesta setmana, i els que s'espera que tornin la setmana vinent, Mbappé, Bellingham, Konaté, Tchouaméni i Cucurella. El davant el brasiler Vinícius Júnior torna als entrenaments amb el seu futur encara per decidir, ja que a hores d'ara el jugador continua negociant la seva renovació amb el conjunt blanc. L'Arsenal de Mikel Arteta és el més ben posicionat per emportar-se el jugador si finalment el crac brasiler no acaba renovant amb el Madrid.
13: D'altra banda, pel que fa al mercat de fitxatges, continua sense fer-se encara oficial, i ja fa bastants dies que n'anem parlant i ho anem arrossegant, però de Yann Diomandé.
18: Sí, perquè l'exagent del jugador alega incompliment de contracte en els seus terminis amb el futbolista, i continuen les sortides al Real Madrid perquè el porter Fran González ha estat traspassat al Sevilla per una quantitat d'uns 3 milions d'euros i el 50% dels seus drets. El jugador signa per les properes 5 temporades.

0: Però no només els equips d'elit estan ja de pretemporada, també ho estan els grans equips del futbol català. I és que, bé, sempre cada any, al mes d'agost, comença un d'aquells grans tornejos que la gent de l'Europa, del Sant Andreu, del Martinenc, del Reus, estan esperant, perquè és el gran moment en què tots els equips del futbol català reuneixen i competeixen entre ells. Estem parlant de futbol modest, però d'un torneig que arriba a una quantitat gens modesta. És la quarantena. El disputaran un total de 12 equips. Carles Vila.
1: Avui es jugaran els primers partits amb el ja format tradicional, 4 grups de 3 equips cadascun. Tots els partits es jugaran al camp municipal del Guinardó. El format serà un triangular amb enfrontaments de 45 minuts. Hi haurà 2 equips de la primera federació, l'Europa i el Sant Andreu, un de la segona, el Reus Redis, i 5 de la tercera federació, el Badalona, el Vilanova, l'Hospitalet, la Muntanyesa i el Martinenc. La resta són de primera i segona catalana. Aquesta tarda a les 6, com dèiem, es jugarà el primer triangular a la categoria masculina, entre el Reus Redis, el Sants i l'Hospitalet, el vigent campió. Les semifinals es disputaran el dissabte 8 d'agost i la gran final serà el diumenge 9. Pel que fa a la competició femenina, hi participaran 6 equips, 4 de la tercera federació, Sant Cugat, Segull, Pallejà i Terrassa, i 2 de la preferent, el Sabadell i el Martinenc. El torneig tindrà lloc del 3 al 6 de setembre, també al Guinardó.
0: En futbol femení el Barça segueix preparant la temporada, aquesta propera temporada, la 26-27, i aquest dijous, que demà passat no l'altre, comença la seva estada a Andorra la Vella, on hi serà fins al dia 10 d'agost, Josep Gaia.
2: Sí, serà la primera vegada que el primer equip femení faci la seva estada de pretemporada a Andorra i s'entrenaran durant 5 dies a l'estadi comunal Joan Samarra. Allà les blaugranes podran aprofundir en la seva preparació física, tàctica i de grup abans de disputar el primer amistós de pretemporada contra el Montpellier el proper 12 d'agost.
0: Molt bé, ja tenim confirmats els horaris de la primera jornada de la Lliga F.
2: El dissabte 29 d'agost l'Espanyol debutarà al camp de l'Eibar a les 5 de la tarda. Diumenge el Badalona visitarà el camp de l'Atlètic Club a les 12 del migdia i el Barça tancarà la jornada a casa contra el Tenerife a les 7 de la tarda.
0: A segona, Girona i Sabadell comencen avui la seva darrera setmana de pretemporada abans del seu debut a la Lliga.
2: Exacte, última setmana de preparació abans del debut a la Lliga. Tots dos equips tancaran la pretemporada amb 2 amistosos. El primer serà entre ells divendres a 6:45 de la tarda a la Ciutat Esportiva del Girona. Dissabte el Girona disputarà l'últim partit d'aquesta pretemporada al camp del Nàstic a 8:45 del vespre. Diumenge el Sabadell jugarà a les 9 de la nit a Olot.
0: I arribem ja en aquest darrer mes de mercat de fitxatges. Tots els equips van acabant de confeccionar plantilles perquè cada vegada queda menys perquè comenci la competició.
2: Sí, el nou Chelsea de Xavi Alonso és un dels equips que més està reforçant en aquest any que no juga a competició europea. L'exjugador del Sevilla, Valentín Barco, ha estat anunciat com a nou jugador del conjunt anglès i tot apunta a que el lateral català Pep Chavarría també es convertirà en nou jugador del Chelsea.
0: I un altre jugador català que també té nou equip.
2: Sí, Stanis Pedrol serà nou jugador del Real Oviedo per les pròximes 4 temporades. S'espera l'anunci oficial en breus.
0: Recordeu que en aquest Mundial hi va haver un porter revelació a la primera part del campionat, el porter de Cap Verd. Doncs bé, Josep, què podem dir d'ell?
2: És l'estrella de Cap Verd. Bofinha s'ha convertit en nou porter del Colo-Colo de Xile.

0: obrim el capítol de bàsquet perquè el Barça acaba d'anunciar fa aproximadament una hora el fitxatge de Xevi Pujol com a nou director esportiu per les tres properes temporades. Aquest cap de setmana el Barça havia comunicat ja que Juan Carlos Navarro no seguiria com a mànager de la secció i que les seves funcions d'ambaixador i mentor de la secció de bàsquet serien a partir d'ara la nova atribució, i a més que el romanent del seu contracte s'abonaria no en una temporada i mitja, sinó en tres. Per tant, es diferiria. De manera que Xevi Pujol serà el nou director esportiu per 3 anys. Ha aconseguit ser amb el Manresa i també amb el Baskonia, però sobretot amb el Manresa, ha aconseguit ser a una final de la Champions, a 3 copes i a més a una també amb el Baskonia, a 2 play-off amb el Manresa i a una amb el Baskonia. A més a més, ha guanyat una Lliga Catalana. Va ser nombrat millor director esportiu de la revista Gigantes i per tant podem dir doncs que Xevi Pujol arriba amb, tot i ser molt jove, amb moltes credencials per triomfar al Barça. És veritat que amb un perfil molt diferent al que havien tingut els directors esportius anteriors, i la prova l'estem veient en que la plantilla de la temporada que ve tindrà molts jugadors que el gran públic no coneix. A l'Hilern a Lleida hi torna el pivot de l'ascens, Courtois, un sudanès de 2 metres 8 centímetres que ocupa plaça d'extracomunitari al Lleida i confia molt. L'any passat va jugar al Gran Canària i ara torna a Lleida 3 anys després. I atenció a això, perquè el bàsquet és capaç de moure grans magnituds d'abonats. És el cas del València, que ha batut el seu rècord, el campió de Lliga, amb un gran pavelló, ho hem de dir. Atenció, perquè ha aconseguit que 11.900 socis s'abonin al bàsquet. 11.900 abonats per veure el bàsquet masculí i, atenció, 3.600, que també és un rècord, per veure el bàsquet femení. En total, el València ha aconseguit que s'abonin 15.500 aficionats, fet que no s'havia vist fins ara mai al bàsquet d'elit a Espanya.
1: Catalunya migdia.
2: Apunt semàfors. Comença la cursa de MotoGP.
3: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
4: Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3Cat. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
3: Els caps de setmana, Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP, amb Damià Aguilar.
4: Aquest cap de setmana, Gran Premi de la Gran Bretanya.
3: Univers MotoGP,
5: perquè el Mundial és nostre.
3: A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3Cat. Amb Enric Calpena.
6: 1861, un ric propietari de Batea...
7: L'estiu no atura l'enguàrdia. Episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3Cat. Això és...
3: Enguàrdia. Dissabte i diumenge a les 3 de la tarda.
7: Una hora d'història que us captivarà.
8: Catalunya Ràdio et proposa un pla diferent cada mitjanit. Avui divendres... No cal anar a Suïssa.
3: Catalunya té molts camins per trepitjar.
9: Puges cap al coll de la Garrofera.
3: I molts racons per visitar.
10: És un corriolet que puja per la Careneta.
11: Rius, carenes, cims, corriols, castells, llacs, altiplà...
12: Paisatges verds i no tan verds que ens fan dir ben convençuts...
13: No cal anar a Suïssa.
12: Per això, aquest estiu us portem d'excursió pel Montcaro, la Vall d'Unarre, Castellcí, la Vall dels Voltors, Josa de Cadí.
3: No cal anar a Suïssa. El divendres a la mitjanit amb Gerard López.
12: No et descobrim el territori. T'ensenyem el país.
1: Catalunya migdia.
0: Aquests dies s'estan fent a París els campionats d'Europa de natació amb molta reminiscència dels Jocs Olímpics, i de fet ho diem també perquè avui ha tornat a competir Iris Tió i ho ha fet amb la música, amb la cançó que va inaugurar els Jocs Olímpics de Céline Dion, bé, la interpretació de l'himne de l'amor que va fer Céline Dion enfilada a la Torre Eiffel de París. Doncs avui ho ha intentat Iris Tió, que ha aconseguit una nova medalla a la natació artística. Carles Vila.
14: És la tercera per la nedadora barcelonina. S'ha emportat la medalla de bronze al solo lliure amb una puntuació de 284,5 punts. El primer lloc està per la bielorussa Vasilina Kandoshka, que participa dins de l'equip d'atletes neutrals. La medalla de plata l'ha guanyat l'alemanya Clara Bleyer. Recordant que Iris Tió és la vigent campiona mundial d'aquesta modalitat.
15: Estic molt contenta de com he nedat, perquè ho he lluitat fins al final i tenia moltes ganes de, a part d'estar molt concentrada, poder disfrutar la coreografia, i ho he aconseguit, i així que estic molt contenta contenta i orgullosa.
14: Iris Tió havia guanyat dissabte dues medalles de plata en el duet lliure i en el duet mix lliure. També aquest matí el mallorquí Jordi Cáceres ha aconseguit la medalla de bronze a la final de solo lliure masculí, per darrere de l'italià Gabriele Binac i del britànic Ranjuo Tomlin.
13: La veritat que ho he disfrutat moltíssim, tenia moltes ganes de nedar, que fa un any que no nedàvem aquesta prova, des del Mundial de Singapur, i ha estat com tornar un any enrere, i la veritat que estic molt content i molt satisfet amb el resultat.
14: En aquest Campionat d'Europa, a les 4 de la tarda, es disputa la final del programa lliure per equips entre les catalanes, Txell Ferrer, Lilú, Lluís i Mireia Hernández.
0: Recordeu que fa uns mesos el món del golf va viure un sisme, una gran escissió, perquè en paral·lel al circuit habitual se'n va generar un altre que tenia uns premis elevadíssims, exageradament alts, un circuit que venia d'alguna manera recolzat per un fons d'inversió saudita i que feia que molts dels grans golfistes canviessin de circuit, sortissin del tradicional i anessin al circuit LIV. Doncs bé, aquest circuit, suportat per un fons saudita, viurà un mes d'agost amb molts problemes, amb molta tensió, sense saber encara si podrà afrontar la propera temporada. Per què? Doncs perquè hi ha hagut la retirada del fons d'inversor de l'Aràbia Saudita, una retirada parcial o en alguns casos fins i tot total d'algunes de les empreses, i els responsables del circuit continuen buscant nous patrocinadors econòmics. Carles Vila.
14: Queden encara tres tornejos aquest mes d'agost abans de tancar l'actual temporada. Hi ha molts de nervis entre els jugadors i alguns d'ells ja han decidit tornar als tradicionals circuits, el de la PGA i el DP World Tour. Alguns veterans com l'anglès Lee Westwood o el xilè Joaquim Niemann van voler enviar un missatge de tranquil·litat després de la reunió que van tenir al Regne Unit tots els jugadors amb l'organització. Altres, però, com l'alemany Martin Keimann, creu que en alguns dels tornejos que encara queden per disputar, com per exemple el de Michigan, podria perillar la competició per equips. En qualsevol cas, aquest passat cap de setmana hi ha hagut informacions contradictòries. Alguns mitjans parlen d'un acord imminent d'entre 250 i 300 milions de dòlars amb nous inversors només per la pròxima temporada i reduint la competició centrada a països com Austràlia, Corea o Sud-àfrica. Altres, però, parlen d'una possible fallida econòmica estratègica per tenir més temps per trobar els diners que falten. Recordem que l'arribada del circuit patrocinat per l'Aràbia Saudita va provocar una gran polèmica en el golf mundial per la inversió generada que va permetre la marxa d'alguns dels millors jugadors mundials. Es calcula que s'han arribat a invertir fins ara més de 4.500 milions d'euros en el LIV Golf.
0: Una grandíssima notícia pels amants del ciclisme que hem conegut aquest matí, encara amb la reminiscència del Tour que va sortir del nostre país, de Catalunya. Tadej Pogačar, que ha guanyat el Tour, correrà també la Vuelta.
16: Every victory is really special and
17: Cada victòria és molt especial, i bé, són 7 tours ja, i les 7 vegades al podi, amb 5 victòries.
0: Doncs bé, aquest sí, que sentiu, Tadej Pogačar, aquest matí, Josep, ha fet feliços a molts aficionats al ciclisme.
18: Exacte, l'eslové aspira a guanyar l'última de les grans proves que li falten a partir d'aquest mateix agost. Té 5 tours i un Giro d'Itàlia. La Vuelta comença el 22 d'agost a Mònaco i passarà per les Terres de l'Ebre el dimecres 26 d'agost, sortint de Falset.
0: I tenim una molt bona notícia en motor, Josep, i és que Gil Membrado, que és un pilot molt jove de 18 anys, va guanyar ahir un rally.
18: El pilot del Lluçanès s'ha convertit en el pilot més jove de la història que guanya un mundial de les dues categories, sentint Membrado, o a una entrevista al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio.
19: I l'objectiu des d'abans de començar la primera prova era aprendre en els ratllis del mundial, anar per primer cop al mundial.
0: És la veu d'un noi de 18 anys, eh? A la general del campionat, Membrado, a falta d'una prova al Paraguai, el pilot de Ford s'ha situat a 22 i 26 punts als líders respectius a les dues categories.
20: Ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Per la Festa Major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de La Rioja i la seva rodalia. I per la Diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre, marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un

0: i acollidor.
1: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
0: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.

0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de Peusa. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè Peusa ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de Peusa o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: A les millors activitats i festes del Pirineu no hi falta Festa 10 AD.
4: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
3: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
4: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
3: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
4: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
3: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: Cultura.
1: Oi, que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.

0: ens queda.
1: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973 36 0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
2: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa, perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronix, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Janer 39, telèfon 973 35 23 18.
1: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Northfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques de biotànel o de gas, barbacoes i totes adaptades

0: Necessites inspiració per casa teva? La tens molt a prop. Passa pel carrer Regència d'Urgell de la Seu i visita la botiga de Mobles Butxaca, distribuïdor oficial de Kibuk a la Seu d'Urgell. Kibuk és sinònim de qualitat en mobles d'interior o exterior, cuines, descans, decoració, il·luminació i mobles d'oficina. A Mobles Butxaca també t'oferim fusteria a mida, mobles d'estoc i disseny d'interiors. Vine a Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 7. La Seu d'Urgell, o entra a la nostra pàgina web. També pots trobar el nostre catàleg a kibuk.com.
1: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
2: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
1: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
2: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
1: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
2: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
1: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
3: Què passa, penya? Sou de festa, sou de gresca o de dona la nota? Soc Macuca i busco talent pel pròxim videoclip del nou single Happy.
4: Si sou joves d'entre 0 a 100 anys, d'Andorra o la Seu, i teniu bon rotllo i no us avergonya res, et volem a tu! Veniu amb la vostra disfressa, sols o en colla, extravagant o hortera, o amb el teu millor banyador. No et quedis fora de la videoparty d'aquest estiu i vine a passar-ho en gran. I després, un aperitiu.
3: Des de Castell Ciutat farem el videoclip més top de Catalunya. Més info i inscripcions a l'Instagram @macucamusic.
5: A fondo!

0: Bona tarda, us informa Maria Costa. Els bombers continuen els treballs d'extinció i demanen als excursionistes que abandonin la zona de l'incendi de Sanet a l'Alta i Ribagorça davant el risc que les tempestes que ja cauen aquesta tarda a la zona facin canviar bruscament el comportament del foc. Protecció Civil ja ha enviat un missatge és alerta als telèfons mòbils per limitar l'accés a una àmplia zona d'alta muntanya on encara hi podria haver alguns excursionistes. La Vall d'Avui, per Rovira, bona tarda.
1: Bona tarda, sí, segons l'Associació de Guies Interpretadors del Parc d'Aigüestortes, podrien encara quedar persones que haguessin anat a fer el cim del Besiberri o dels voltants. Per això ara un dels focus és saber si encara hi són per poder-los evacuar. Recordem que ja els bombers han sol·licitat el confinament d'una superfície de 2.500 hectàrees perquè les tempestes que ja cauen a la zona podrien provocar un pirocúmul i una propagació sobtada de les flames. Demanen a totes les persones que facin activitats de muntanya que marxin si són a prop dels límits de l'incendi o si no és possible que es refugiïn en una zona rocosa allunyada de la vegetació. En aquest sentit, Protecció Civil ja ha enviat un missatge és alert, tal com explica la seva subdirectora Imma Soler.
2: I aquest incendi doncs pot tenir una evolució. El que demana és que aquesta zona no trobi en aquests moments persones a ballar que puguin veure's afectades. Per aquest motiu és per el que l'hem enviat. Sobretot el que demanem a tothom és que en aquesta zona no hi hagi mobilitat i sobretot doncs, si veuen algun punt o alguna inició que comenci doncs que avisin sobretot el 112.
1: La restricció afecta també part de la Vall d'Aran. L'incendi, recordem, continua actiu des de divendres a la tarda al terme municipal de Vilaller. Els bombers han retirat aquest migdia els efectius que treballaven a la part alta per motius de seguretat i mantenen el dispositiu centrat a evitar que el foc s'obri cap aquí a la Vall d'Avui. L'incendi es treballa principalment amb mitjans aeris perquè el fort pendent impedeix actuar a primera línia. De moment ja s'han cremat unes 80 hectàrees, tot i que el potencial de propagació arriba a

0: Les primeres tempestes ja han descarregat, com sentíem, a les Terres de l'Ebre i al Pirineu, on poden anar acompanyades de calamar-se i deixar fins a 20 litres per metre quadrat en només mitja hora. Davant d'aquesta situació, també s'intensificarà la vigilància dels rius, rieres i barrancs per la possibilitat de crescudes sobtades i aïllades.
1: 7 persones han mort en un atac ucraïnès en una platja del Mar Negre, al sud de Rússia. 3 de les víctimes eren nens i hi ha una quarantena de ferits, la meitat dels quals estan hospitalitzats. Segons imatges difoses per les xarxes que han estat verificades, un dron s'ha estavellat i ha explotat en una platja concorreguda de la regió de Krasnodar, una destinació turística per a molts russos. Les alarmes antiaèries no s'han activat i l'explosió ha agafat desprevingudes un centenar de famílies. Ucraïna no s'ha pronunciat, mentre que Moscou denuncia un atac deliberat contra civils.
0: El carrer La Perla del barri de Gràcia de Barcelona denuncia un sabotatge al local on es reuneixen per elaborar els decorats quan falten menys de 2 setmanes perquè arrenqui la festa major del barri el 15 d'agost. En un comunicat a la xarxa social Instagram expliquen que diumenge al matí van trobar la persiana inutilitzada amb silicona i apunten a una acció deliberada. L'incident coincideix amb la polèmica que es viu per les queixes d'alguns veïns sobre el soroll i la mala convivència durant les festes. Segons apunten, fets com aquests posen en qüestió la continuïtat d'una festa popular com la del barri de Gràcia. Fa 2 setmanes també la Fundació Festa Major de Gràcia va publicar un comunicat en defensa de la festa popular. Els esports, amb Joan Fito, bona tarda.
2: Bona tarda. El Barça torna aquesta mateixa tarda cap a Barcelona després de l'estatge a Anglaterra. Avui, Hansi Flick ha assegurat que el club ha de resoldre el problema del davanter centre. A més, el tècnic alemany ha lloat els joves i ha primat un cara, Orian Goren i Xavi Espart. El club, per cert, ha anunciat avui que l'equip femení farà un estatge de pretemporada a Andorra del 6 al 10 d'agost. En bàsquet, Xavi Pujol és oficialment el nou director esportiu del Barça. El manresà, que del Baskonia, signa per 3 temporades i substitueix en el càrrec a Juan Carlos Navarro. Tadej Pogačar participarà aquest any a la Vuelta, que es farà del 22 d'agost al 13 de setembre. També en ciclisme, en marxa la tercera etapa del Tour de França femení, són 156 quilòmetres des de Ginebra a Polinyà. La neerlandesa Lorena Vives és la líder de la general, tot i que ara mateix perd més de 6 minuts respecte a les favorites a la victòria final. Iris Thiaux ha aconseguit aquest matí la medalla de bronze en el solo lliure a l'Europeu de Natació Artística de París. És la tercera medalla de la nedadora barcelonina a la final del programa lliure per equips, amb les catalanes Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández d'Espanya. Ha aconseguit fa pocs minuts la medalla de plata, només per darrere de Rússia.
3: Fins aquí les notícies.
4: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
5: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
6: Bona tarda, són les 5 i 6. La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de la Seu ha aprovat aquest dilluns la nova convocatòria de subvencions adreçada a clubs esportius del municipi corresponents a l'exercici 2026, una línia d'ajust dotada amb un pressupost de 10.000 euros i que té per objectiu contribuir al finançament de les despeses corrents i ordinàries del funcionament d'aquestes entitats. Aquesta convocatòria es regeix per les bases reguladores aprovades en ple municipal aquest mes d'abril passat i que van ser aprovades de manera definitiva l'1 de juny. Podran optar a aquests ajuts als clubs esportius que tinguin com a finalitat la promoció de l'activitat esportiva, estiguin legalment constituïts inscrits al registre d'entitats esportives de la Generalitat, tinguin la seu social i l'àmbit d'actuació a la seu i compleixin la resta de requisits. La subvenció permet finançar despeses corrents directament vinculades al funcionament ordinari dels clubs, com poden ser compra de material esportiu no inventariable, transport i desplaçaments, llicències federatives o d'arbitratges, personal tècnic i professional o les de suport administratiu, físic o legal. El Consell d'Administració de Parc del Segre S.A. ha acordat adjudicar a l'empresa de distribucions alimentàries Seu S.L. el contracte d'explotació del bar-restaurant del Parc Olímpic del Segre, que d'aquesta manera torna a obrir al públic aquesta

setmana mateix. La concessió té una durada inicial de 4 anys i 5 mesos fins al 31 de desembre de 2031. El contracte es podrà prorrogar de mutu acord entre els parts fins a un màxim de 10 anys. L'alcalde de la ciutat, Joan Barreda, destaca la importància d'aquest servei pel conjunt de la ciutat perquè és no només un servei de restauració, sinó també un actiu estratègic d'un dels equipaments esportius i turístics de referència de la Seu i del Pirineu. La licitació per la nova concessió del bar-restaurant es va obrir el mes de maig passat. El contracte consisteix en una cessió d'ús patrimonial per oferir serveis de restauració, cafeteria i catering. El Consell Comarcal del Tursell ha presentat, just abans no acabés el termini establert per la Generalitat, les al·legacions al Pla Territorial Sectorial per la Generació d'Energia Eòlica i Fotovoltaica, més conegut com a Plater. Així ho ha comunicat la presidenta de l'ENS Comarcal, Josefina Lladós, a l'apartat d'activitat del darrer ple ordinari. Lladós ha detallat que, atès que el termini finalitzava dimecres passat, les al·legacions s'han tramitat mitjançant decret de presidència i s'han enviat després als grups en representació al Consell. Junts, Candidatura, Progrés, Esquerra, Republicana i CUP, a grans trets, des de l'equip de govern, assenyala que rebutgen el Plater, presentat ara fa pocs mesos per la Generalitat, perquè, tal com han denunciat molts altres municipis i comarques d'arreu de Catalunya, tindria una gran afectació en terrenys agredits, molts dels quals no estan en desús, sinó que ven el contrari, estan a ple rendiment. De fet, la presidenta del Consell assegura que entre els ens locals i entitats de zones rurals i de muntanya, quasi tothom ha denunciat i adverteix especialment de l'afectació greu que podria tenir al sud de la comarca, perquè el 51% dels terrenys del Tursell escollits per la Generalitat per aquesta finalitat de plaques solars o instal·lacions eòliques es concentren als municipis d'Oliana, Coll de Nargó, Peramola i Bassella. Una estol de cigonyes ha fet parada a Castellciutat aquestes darreres hores. El grup, format per més d'un centenar d'exemplars, va arribar diumenge i el vespre i es va instal·lar principalment a la zona de la Ciutadella i el recinte de l'Hotel Castell. Es tracta d'una zona on ja s'hi ha vist en altres ocasions aquesta ofentí parada en grup en el marc de les seves rutes migratòries, que crec que són en direcció sud. En el seu desplaçament ha pogut ser vist per molta gent perquè l'arribada va coincidir ahir amb la part final de la festa major de Castellciutat. També han pogut ser observades des del nucli urbà de la Seu i s'han instal·lat en llocs singulars com el campanar de la catedral o l'edifici de Telefònica. Una dona de 74 anys ha mort i 4 persones més han resultat ferides de diversa consideració en un accident de trànsit de cap de setmana a la carretera CG2 Andorra, a la parròquia d'en Camp. 3 vehicles van xocar frontalment de manera aparatosa a la zona de la Bartra, just abans dels túnels que hi ha vora l'edifici de Ràdio Andorra. En el moment dels fets estava aquí en un xàfec en aquest indret i també d'altres punts del Pirineu. Segons la investigació que s'ha obert, un dels cotxes estava avançant un bus de línia regular quan es va produir el xoc. El conductor hauria perdut el control del cotxe en aquell moment i hauria provocat la topada múltiple.

0: I pel que fa al temps, s'ha anat tapant el cel amb núvols bastant consistents a la Seu, però de moment no deixen precipitació, o sigui, sé que ja n'estan deixant a d'altres indrets del Pirineu, sobretot al Pallars i Andorra, però no és el cas de moment de la Seu, tot i que no es descarta que pugui descarregar aquesta tempesta en qualsevol moment. Avui les màximes s'han tornat a enfilar i per damunt, força per damunt dels 30 graus i encara ho seguiran fent demà, tot i que si en cas que arribi la pluja avui podria ajudar a refrescar aquest ambient. De fet, la previsió del Meteocat apunta la possibilitat de ruixats de tarda durant tota la setmana, a partir de dimecres preferiment al Pirineu Oriental. És tot un moment, més notícies a les 7.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a la platja amb Caditours. Aquest estiu amb Caditours, la platja és aquí mateix, al millor preu i sense patir pel cotxe ni per aparcar. Us aportem a Salou, et deixem a davant del mar i et tornem a la seu tots els diumenges de juliol i agost. I si et venen ganes de quedar-t'hi més dies, nosaltres et reservem l'allotjament. Disposem d'una gran oferta d'hotels, apartaments, aparthotels o càmpings. També organitzem una escapada de platja al Maresme de l'11 al 13 de setembre en hotel de 4 estrelles i en pensió completa. I si vols, et portem a la platja al novembre, una setmana a Benidorm, també en pensió completa i opció de visites. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges a la platja o on vulguis. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
1: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
2: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
3: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 € de descompte fins al 30 de juliol.

0: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa, perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronics, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Marejaner 39, telèfon 973 35 23 18.
3: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973 360 745. I també al web vidresfermin.com.
4: Què passa, penya? Sou de festa, sou de gresca o de donar la nota? Soc Macuca i busco talent pel pròxim videoclip del nou single Happy.
5: Si sou joves d'entre 0 a 100 anys, d'Andorra o la Seu, i teniu bon rotllo i no us avergonya res, et volem a tu! Veniu amb la vostra disfressa, sols o en colla, extravagant, quartera o amb el teu millor banyador. Quedis fora de la videoparty d'aquest estiu i vine a passar un gran. I després, un aperitiu.
4: Des de Castell Ciutat farem el videoclip més top de Catalunya. Més info i inscripcions a l'Instagram @macucamusic. Up, up.

0: millors activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
1: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
0: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
1: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
0: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena

0: De mobiliari per als sopars d'empresa.
1: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
0: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
1: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
0: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.
2: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol. Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadi Tours.

12 d'agost, vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller a Valls. El 23 d'agost anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrevell. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.

0: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
1: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
0: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
1: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web, menjatlalurgell.cat.
2: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
4: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Northfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

0: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
2: Bon vespre, són les 7. El Consell d'Administració de Parc del Segre s'ha acordat avui adjudicar a l'empresa Distribucions Alimentàries Seu el contracte d'explotació del bar-restaurant del Parc Olímpic del Segre, que d'aquesta manera tornarà a obrir al públic aquesta setmana mateix. La concessió té una durada inicial de 4 anys i 5 mesos, fins al 31 de desembre de 2031, i el contracte es podrà prorrogar per mutu acord de les parts fins a un màxim de 5 anys addicionals mitjançant dos períodes successius de pròrroga, fins a poder sumar un total de 10 anys. L'alcalde del Seu, Joan Barrer, destaca la importància d'aquest servei pel conjunt de la ciutat, perquè el bar restaurant del Parc Olímpic del Segre no és només un servei de restauració, sinó que també és un actiu estratègic per a un dels equipaments esportius i turístics més importants de la Seu i de tot el Pirineu. Segons Barreda, garantir un servei de qualitat en aquest espai és garantir que el Parc del Segre pugui continuar sent un referent internacional del piragüisme i alhora un motor econòmic i turístic per la nostra ciutat, especialment de cara a esdeveniments de primer nivell. La licitació de la nova concessió del bar-restaurant es va obrir el mes de maig passat. El contracte consisteix en una cessió d'ús patrimonial per oferir serveis de restauració, cafeteria i catering en aquest emblemàtic complex esportiu i per garantir un servei d'atenció al públic de màxima qualitat que complementi l'activitat esportiva i turística. Les instal·lacions subjecte d'aquest contracte inclouen l'ús privatiu dels espais de menjador, cuina, terrassa i magatzems. Així doncs, Distribucions Alimentàries Seu serà l'empresa encarregada a partir d'oferir aquest servei tant pels usuaris diaris del parc com pels diferents esdeveniments que s'hi fan. El Consell Comarcal del Tourgell ha presentat, just abans no acabés el termini establert per la Generalitat, les al·legacions al Pla Territorial Sectorial per la Generació d'Energia Eòlica i Fotovoltaica, més conegut com a Plater. Així ho ha comunicat la presidenta de l'ENS, Josefina Lladós, a l'apartat d'activitats de control del ple ordinari que va haver aquesta setmana passada. Lladós ha detallat que, atès que el termini finalitzava dimecres passat, les al·legacions s'han tramitat amb decret de presidència i s'han enviat als grups amb representació al Consell. Junts, Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana i CUP, a grans trets des de l'equip de govern, assenyalen que rebutgen el plater presentat ara fa pocs mesos per la Generalitat, perquè tal com han denunciat molts altres municipis i comarques d'arreu de Catalunya, tindria una gran afectació en terrenys agraris, molts dels quals no estan en desús, sinó que ben al contrari estan a ple rendiment, i de fet la presidenta del Consell assegura que entre els ens locals i entitats de zones rurals i de muntanya quasi tothom ho ha denunciat. Adverteix especialment a nivell local de l'afectació greu que podria tenir al sud de la comarca, perquè el 51% dels terrenys del Tourgell que ha escollit la Generalitat per a plaques solars o instal·lacions eòliques es concentren als municipis d'Oliana, Coll de Nargó, Peramola i Bassella.
3: També que el Plater, doncs, ha tingut molta contestació tant pel que ha proposat

0: al·legacions en aquest sentit, no? Que nosaltres, doncs, encara el nostre sector primari té un pes molt important a la nostra comarca, volem que això pugui continuar sent així i no tindria sentit de que aquest pla, tal com està proposat, tirés endavant amb tantíssimes hectàrees a ple rendiment avui afectades per possibles instal·lacions fotovoltaiques. Nosaltres aconseguim...
1: Senyor Vinalledós, ha volgut remarcar que aquest no és un programa exclusiu de l'actual govern del PSC, perquè ja es va començar a planificar el maig de 2022, però lamenta la manera com s'ha tramitat i fets inoportuns que hi ha hagut durant aquesta tramitació, com per exemple que la consulta prèvia a la ciutadania es va fer coincidir amb el període d'eleccions municipals de 2023 o que el període de participació ciutadana es va obrir enmig de la darrera Setmana Santa, en unes dates en diversos dies no hàbils i que dificultaven la resposta d'institucions o particulars. Malgrat aquests entrebancs, la presidenta reitera que hi ha hagut molta contestació als territoris més afectats per una allau d'al·legacions i molts alcaldes demanant la paralització. Així es va reflectir fa uns dies al Consell d'Alcaldes de l'Alt Urgell.
0: Nosaltres, el Consell d'Alcaldes, va demanar la paralització senzillament perquè enteníem que el procés fins ara no s'ha fet tenint en compte una opinió fonamental com és la de les administracions locals. No han tingut en compte les OCTES, les oficines de transició energètica, que al final les van ser una iniciativa impulsada des de l'ICAEN mateix per ajudar amb tot aquest procés, doncs a la majoria no se les ha tingut tampoc gaire en compte, i per tant és una crítica també a la forma, no? I després, si a sobre ara doncs també ja diuen que com que l'any 27 és any electoral, doncs tot això pot quedar ja supeditat a les eleccions municipals i per tant fins a partir del juny no se'n tornarà a parlar, no creiem que i aquest és un dels grans mals que tenim com a país, no d'ara, sinó de fa molts anys, que els grans temes de país hagin d'estar sempre supeditats al calendari electoral. Això diu molt poc a favor nostre.
1: En aquest sentit, i atès la gran contestació que hi ha hagut, Jofre Nellador sí que ha avançat que per les informacions que els han fet arribar és possible que el govern endarrereixi l'execució del Plater com a mínim fins després de les eleccions municipals que estan previstes pel maig de l'any que ve.
0: No és un tema de que es vagi en contra del procés que evidentment hem de seguir i que és veritat que anem amb molt retard per mil motius que no són atribuïbles, penso jo, ni a ajuntaments ni a consells comarcals. Segurament des del govern de la Generalitat, des d'aquest i des dels anteriors, la feina s'hauria pogut fer d'una altra manera, però avui estem aquí i el que sí que lamentem és que, bé, ara s'havia fet un període d'al·legacions, des del govern la mateixa consellera ens instava perquè es presentessin moltes al·legacions, s'ha fet, segurament doncs rebrà, el departament haurà rebut entre ahir i avui doncs moltíssimes al·legacions que les estudiaran, analitzaran, acceptaran aquelles que es puguin acceptar i després van dir que obririen un segon període de delegacions. No és ben bé això el que es demanava des de part de molts consells i ajuntaments.
1: Per part de la candidatura per Estoni Mas ens remarcava que l'actual govern ha rebut el Plater com una herència dels anteriors governs i això es deu a que hi ha molt endarreriment en renovables en Catalunya, i alhora lamentava la manera com el Consell Comarcal ha tramitat les al·legacions mitjançant decret de presidència.
2: Bé, aviam, pel Plater hem deixat clara una mica la nostra posició en quant a nivell d'institució. És a dir, donar compte és quelcom per temes d'urgència. S'ha fet un decret i aleshores hi ha hagut un tema d'urgència. El Plater fa anys que està donant voltes i aleshores per això el Consell Comarcal té les comissions informatives de rigor i no és de rebut que es debati quelcom al Consell d'Alcaldes, després això doncs es presentin aquestes al·legacions passant per sobre del Consell Comarcal. És bàsicament un tema institucional, no? de respecte doncs, a la feina del Consell, tant des de l'equip de govern com des de l'equip de l'oposició.
1: Per Esquerra Republicana, Carmel Ostao es mostra d'acord amb la presentació d'al·legacions que han fet tant el Consell Comarcal com molts ajuntaments, i demana que la Generalitat escolti la gent del territori, que és qui el coneix millor.
3: Els ajuntaments han fet les al·legacions que han considerat. Això és, aquesta és justament la feina que poden fer els ajuntaments, que és aquest el qui coneix el seu territori i que sap. I l'Ajuntament i el Consell ha de recolzar aquestes al·legacions i fer les que li corresponguin com a entitat completa i total.
1: I per la CUP, Gisela Sallés explica que són molts els consistoris que han presentat queixes per la desproporció que han trobat en el Plater i perquè creu que aquesta tramitació la Generalitat no ha tingut una visió municipal ni comarcal i ha prioritzat la instal·lació de plaques solars o molins de vent lluny d'allà on es consumeix més, que és a les ciutats.
4: Un pla del Consell una miqueta doncs, de tràmit, però sí doncs, puntualitzar doncs, aquesta paralització del Plater que s'ha comunicat avui després de que

0: acabés el termini de presentació d'al·legacions. S'han presentat al·legacions des del Consell Comarcal i llavors els ajuntaments també n'hem presentat per aquesta, creiem, desproporcionalitat a l'hora de treballar-lo, de no tenir una visió municipal i comarcal, i sobretot en el nostre cas, parlant de l'Ajuntament de Cava, doncs aquesta visió també de privat del veí que ha continuat mantenint el territori i que ara mateix no se l'ha tingut en compte.
1: Pel que fa a les apreciacions de l'oposició sobre el paper del Consell d'Alcaldes, Júlia Finella ha volgut recordar que aquest òrgan té tot el dret a pronunciar-se sobre aquest i d'altres temes.
2: Evidentment són els ajuntaments qui han d'estar amb el treball de les al·legacions, perquè al final afecta a normativa urbanística i afecta planejaments, i amb això doncs els ajuntaments en són competents. Per tant, aquests comentaris que de tant en tant fan des del grup socialista, que sí, el Consell Comarcal va per sota del Consell d'Alcaldes, no tenen cap mena de sentit ni de lògica. El Consell d'Alcaldes evidentment és sobirà per poder posicionar-se en el sentit que cregui convenient sobre qualsevol tema que afecte a la realitat dels nostres municipis i en aquest cas al Plater, en la realitat del nostre país.
1: En aquest darrer ple d'altra banda, el Consell Comarcal ha aprovat una moció de suport a les actuals reivindicacions dels bombers voluntaris, tant de l'Alt Urgell com d'arreu de Catalunya. Jofenell Lledós explicava que l'aprovació respon a una petició que els havia fet un dels quatre cossos de voluntaris que hi ha a la comarca, els d'Oliana, Montferrer, Organyà i Coll de Nargó, i que la reivindicació principal és la dignificació d'aquesta tasca i el reconeixement dels seus drets.
2: Tots sabem que el cos dels bombers voluntaris ja fa molts anys que està fent les seves reivindicacions, sobretot de reconeixement de drets laborals al govern de la Generalitat. Vull dir, a diferència del que hem comentat des del grup socialista, no és un tema que sigui d'ara, sinó que són reivindicacions que venen d'anys i anys i anys amb altres governs. I sí que és veritat que ara últimament han començat una campanya doncs, que inclou aquestes mocions que demanen a ajuntaments i a consells comarcals doncs, que es puguin aprovar. En el que es fa és instar al Departament d'Interior perquè tingui en compte al màxim de possible totes les reivindicacions que fa un cos que els ajuntaments sabem que és absolutament essencial, i més amb estius com el que tenim, no? I per tant nosaltres sí que enteníem que era important de donar suport a aquesta reivindicació.
1: Des de candidatura per Toni Mas va justificar l'abstenció a part del seu grup, perquè tot i remarcar que defensa totalment la feina que fan els bombers voluntaris, i encara més en el context climàtic actual, creu que en mocions com aquesta cal actuar amb el que qualifiquen com a respecte pel marc jurídic.
3: Bé, la moció dels bombers voluntaris, aviam, o sigui, el company Jordi Nadal ja ho ha dit, o sigui, nosaltres respectem moltíssim la feina dels bombers voluntaris, o sigui, faltaria més. Tenen raó moltes de les reivindicacions que fan, i això no els treu ningú, però és que estem al Consell Comarcal. O sigui, en el Consell Comarcal les mocions que han d'entrar són unes mocions que han de tenir una sèrie, o sigui, un rigor jurídic que aquesta, malauradament, doncs, no complia. I aleshores, com a Consell Comarcal, no ens pertoca doncs, posicionar-se d'una manera o d'una altra. Hem votat per l'abstenció, perquè entenem que és una preocupació del col·lectiu que fa una feina, una tasca ingent, però crec que des de l'equip de govern es tenia que haver doncs com a mínim avisat, escolti, bàsicament les nostres funcions són administratives, i això és una